0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més, establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
5: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: L'Escola de la Dona, el Centre de Formació No Reglada de Persones Adultes de la Diputació de Barcelona, obre de l'1 al 4 de setembre el període de sol·licitud de matrícula per al curs 2026-2027 per a no alumnat i alumnat que vol fer noves especialitats. Doncs parlem del tema amb Laia Franco, gerenta de l'àrea de feminismes de la Diputació de Barcelona. Molt bon dia, Laia.
1: Hola, bon dia a tothom. Què tal?
0: Què destacaries de l'oferta del centre per al curs vinent?
1: Mira, destacaria dues coses. Una, principalment, reforçar que l'escola segueix sent un projecte de formació inclusiva, de formació que referma el compromís amb els tres eixos principals pels que aposta la Diputació de Barcelona, que és per la professionalització, per la formació al llarg de la vida i per la igualtat i la cohesió social. I en aquesta línia destacar tota la part més operativa amb l'obertura de l'aplicació de l'E-Dona, que és un instrument que hem estat treballant durant 2 anys amb l'equip de tecnologies de la casa per facilitar una major accessibilitat tant a l'hora de la matrícula com amb l'espai de formació virtual que vam començar ja en l'època de la Covid, com la majoria d'institucions formatives. I, per altra banda, tot el que fa, a part de tota l'oferta nova formativa que tenim més de 30 matrícules, que si t'interessa després podem aprofundir una mica, sí. D'àmbits de formació, sí que voldria destacar tots els projectes que al voltant del que és l'aula de l'Escola de la Dona, tot el que acompanya aquesta formació per persones adultes, hem estat treballant durant els darrers anys i ara d'alguna manera com que surten de l'armari, no? I en aquest sentit, destacar l'espai segur. L'escola començarà a formar part dels equipaments segurs que estem promocionant des de l'Àrea de Feminismes i Igualtat. Vam fer l'any passat un model de protocol per a equipaments municipals, que hem estat treballant amb l'àrea d'esports, no? Que hem estat difonent per tot el territori, i com no podia ser d'una altra manera, l'Escola de la Dona comença, no? Aquest curs començarà a ser un espai segur més de la xarxa de la Diputació de Barcelona, a través de l'aprovació d'un protocol de la prevenció i acompanyament amb violències masclistes i LGTBI-fòbiques. I això per què t'ho dic? Perquè és important destacar que espais de formació, moltes vegades surten situacions, no?, de violència masclista i LGTBI-fòbiques. Per posar un exemple, pots estar cosint, xerrant amb les companyes o pots estar pintant, no?, i poden sortir situacions de la teva vida personal, i aquest protocol el que preveu, el que facilita, com si diguéssim, són eines també a l'equip docent per treballar tots aquests aspectes, i hem obert un servei d'acompanyament amb una entitat especialista. I d'altra banda, com no podia ser d'una altra manera, que l'escola sigui un espai segur on qualsevol forma de violència masclista i teofòbica sigui com atesa entre tots els agents que ens movem dins d'aquest edifici de l'escola, no només dins l'edifici, sinó també a nivell de relacions alumnat-professorat, etcètera, no? Perquè sabem que aquestes situacions es donen en tots els àmbits de la vida. I després, destacar-te també el servei d'orientació i acompanyament sociolaboral que també tenim, no? Hem posat a disposició, tenim una persona experta en aquest àmbit, perquè tota aquesta línia de professionalització de l'escola la volem, no?, com reforçar, i sobretot en els àmbits on tenim els itineraris d'especialització, que són il·lustració, moda i pastisseria, que la gent, sobretot la gent jove, que cada vegada tenim més gent jove, tot i que el percentatge de persones adultes majors de 65 anys encara és molt alt a l'escola, que tingui, no?, aquest acompanyament a l'hora de, no?, desplegar alguna iniciativa professional, demanar acompanyament, assessorament, etc. I, podria dir moltes altres coses, que tinc tot el calaix, però no sé si vols... I després, perdona, una cosa que és molt important, que és que la Diputació de Barcelona, des de l'any passat, hem entrat a formar part del Consorci de Normalització Lingüística. I això, tot i que l'escola ja tenia una aposta dins de la línia de Llengües i Humanitats, de formació intensiva en la llengua catalana i en tots els seus diferents nivells, sí que el fet que que la Diputació és consorci ens fa que puguem ofertar cursos amb alt nivell, no? I de manera coordinada amb el Consorci i de manera gratuïta, sobretot al nivell inicial A1 i al nivell bàsic A2, no? Per facilitar aquesta, no, cohesió i aquesta integració en la llengua catalana, que és tan important.
0: Laia, explicaves, sí,
1: digue'm, digue'm.
0: Sí, dic que explicaves una mica el perfil de l'alumnat que teniu. S'ha de dir que l'oferta del centre va adreçada a tothom que tingui interès per la seva oferta formativa.
1: Sí, és una escola d'adults, això sí que perquè hem tingut també, no, persones de 16, 17 anys, sobretot en els àmbits més d'ofici i en l'àmbit d'il·lustració i moda, que estan interessades, persones que estan interessades, però està clar que és a partir de 18 anys. I sí que el perfil, diguéssim que amb dades tancades del curs anterior, tenim un 87 llarg per cent de dones, tenim, no, un entre 10 i 12% d'homes, i estem començant a recollir les dades, no, de manera no binària, com si digués, bueno, sí, és així, i comencem a tenir en 6 persones que s'identifiquen no binàries, etc. No? Comencem a mirar amb aquesta perspectiva, però és veritat que tenim un percentatge de dones, bueno, per la tradició que té l'escola i perquè segurament les dones estem participant més en aquests espais. No? I després, a nivell d'edats, pues sí, mira, 60, de 65%, ai, 65 anys cap a dalt, estem entorn d'un 61%. Sí. Però bueno, ja comencem a tenir un 13% menors de 45 anys, fet que és interessant també perquè, bueno, perquè també l'intercanvi intergeneracional i aquest tipus de formació que arribi a gent més jove, doncs també és part del projecte d'escola.
0: Sí, perquè en aquest sentit vosaltres dieu que com a patrimoni pedagògic combineu el saber fer manual, la creativitat, però també la transmissió de coneixements, evidentment en una adaptació a la realitat actual.
1: Sí, correcte, correcte. Bueno, de fet, tot el que té a veure amb els àmbits d'ofici, és a dir, moda, il·lustració, patronatge, noves tecnologies, és el que més, d'alguna manera, anem actualitzant, però tenint en compte que l'escola de la dona és molt reconeguda, bueno, ja, bueno, els seus orígens, no? va ser creada per ser una escola de tall per a les dones de classes populars al segle XIX, no? I per tant, tot aquest llinatge que tenim d'aprenentatge i de coneixement amb l'àmbit de la moda i del tall és reconegut també a nivell com institucional fora de l'àmbit educatiu, no? És a dir, pues, venen a buscar alumnat per anar a planxar, no? Una cosa com, no? Tenim unes classes de planxa, una formació en planxa que només es dona a l'Escola de la Dona. L'any passat, aquest any, hem estat participant en el projecte de l'òpera del Liceu amb la Blanquerna, que ha format part de la programació del grec, i l'alumnat de l'escola ha estat dissenyant, no? I creant el vestuari d'una de les, no, de les obres creades. No? És a dir, que tota aquesta part és molt important i, a més, l'escola ha de ser un instrument públic, al servei públic de la, no, de la millora de l'ocupació, no, de la inclusió social, etc, etc, però sense deixar de banda tota aquesta part de formació al llarg de la vida que la gent, no, més adulta, la gent sènior, pugui continuar desenvolupant capacitats, coneixements i sobretot xarxa. Jo crec que l'escola també és un espai molt de xarxa. Jo, no, animem, no, a que la gent formi part de l'escola perquè es creen dinàmiques, no, personals i socials que són moltes vegades molt invisibles però són molt importants a la vida i més en els contextos actuals.
0: Un tema interessant, al meu parer, és que també a l'oferta formativa incorporeu l'aprenentatge d'oficis tradicionals, que bona part d'ells s'estan perdent.
1: Exacte. És tota aquesta part que té del, no, del cosir, del planxar, del fer barrets artesanalment i també tota la part de cuina. Tenim tot un departament de cuina, tant des de l'àmbit de la professionalització com la formació al llarg de la vida, no? I són en aquests tres àmbits, moda, il·lustració i cuina, que és des d'on també des de fa 2 anys llancem el que li diem laboratoris professionalitzadors, que són espais més pensats com a seminari, que estan oberts tant a persones que estan realitzant els itineraris d'aquestes tres grans disciplines, com a persones que estiguin interessades en aprofundir, i l'interessant és que portem persones de fora, expertes professionals que estan en àmbits professionals, a treballar temàtiques específiques durant, no?, 30-60 hores, depèn dels laboratoris, per aprofundir d'una manera molt més pràctica, no? I és el que no hem de deixar de ser, no? És el que més hem de reforçar des de l'Escola de la Dona Serpament.
0: Recentment, també l'EIA s'han signat convenis de pràctiques amb 4 empreses.
1: Sí, tenim signades 4 convenis amb empreses, perquè, bueno, en aquesta línia que et comentava, algunes empreses específiques els interessa tot el contingut de formació que donem, l'especificitat de l'escola. I, per tant, hem establert convenis. Fa molts anys que tenim relacions, però bueno, les relacions, no, també es van com madurant i consolidant i formalitzant, i ara les hem consolidat finalment amb convenis perquè alguns alumnes i algunes alumnes de l'escola puguin fer pràctiques professionals en aquestes empreses, certament. Sí,
0: certament. Doncs per finalitzar, Laia, com ho poden fer les persones que vulguin participar, que es vulguin matricular a l'Escola de la Dona aquest període?
1: Mira, el dia 1 de setembre, és a dir, dimarts, obrim el període de preinscripció, no matriculació. O sigui, la gent pot, a través de la pàgina web de l'escola, on ho teniu tot indicat, fer una preinscripció. Ara comencem el torn lliure, que li diem, és a dir, el juny es va matricular tota la gent de continuïtat que ja estava participant al curs anterior de l'escola. Donem aquesta, no?, aquesta obertura a que la gent pugui tenir la seva continuïtat. Us he de dir que estem al voltant d'uns 50-55% de matrícules ja plena, no?, de tots els cursos. I de l'1 al 4 de setembre, i llavors nosaltres rebrem les preinscripcions per ordre correlatiu. El dia 7 de setembre es fa un sorteig i que va des del primer número fins a l'última preinscripció. I surt un número, a partir del qual, és com el de les escoles, a partir del qual comencem l'ordre de matrícula. Això ho hem fet perquè sigui més com democràtic i obert i transparent el fet, l'ordre de matrícula, que no sigui la primera persona que ha corregut a venir-se a preinscriure, que sigui la que té el primer, no?, el primer dret a materialitzar aquesta matrícula. Llavors, una altra cosa interessant és dir-vos que, tot i que promocionem que es faci la matrícula via web, des de fa 4 anys instal·lem una aula a l'espai Francesca Bonmaison, a la planta baixa, per facilitar tant, per una banda, la matrícula, per a aquelles persones, tenint en compte també que l'escola és una escola inclusiva, és a dir, que hi ha el perfil de persones que hi participen i que estan interessades, tenim que parlar un tema de franja d'edat, bàsicament, amb tot l'àmbit de la bretxa digital, que tinguin totes les facilitats per, i els acompanyem a fer, a materialitzar i executar aquesta matrícula a nivell administratiu, i també estaran a disponibilitat, a disposició, l'equip de docents, que tenim 40 meravellosos i meravelloses docents a l'Escola de Dona, per explicar, no?, si tenen alguns dubtes sobre els continguts, etc etc. Tot això a partir de l'1 de setembre a l'espai Francesca Bonmaison. I a partir del dia 7 de setembre comença matrícula. I bueno, el compromís, no?, perquè això és l'administració pública, és que en 10 dies gestionem la matrícula de cara al curs que començarà a l'octubre. Si teniu qualsevol dubte, vull dir, a la web està el telèfon, està l'equip a disposició, i si no, presencialment a Sant Pere Més Baix, a l'espai Francesca Bonmaison.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per aquestes informacions, Laia Franco, gerenta de l'àrea de feminismes de la Diputació de Barcelona, i que vagi molt bé el nou curs a l'Escola de la Dona.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Bon
1: que
0: dia.
1: Vagi molt bé el curs. Adéu, bon dia.

0: Castelldefels, així som.
1: Sabíeu que, durant la Guerra Civil, Castelldefels va tenir bitllets moneda propis?
2: Bocins d'història.
1: L'esclat de la Guerra Civil Espanyola va ocasionar una situació econòmica adversa i una greu manca de moneda. A les zones republicanes, aquesta situació es va intentar atenuar amb l'emissió de bitllets per a les transaccions econòmiques quotidianes.

Uns 700 municipis catalans van iniciar la fabricació de bitllets que alleugeririen el problema de la falta de moneda petita. Seria moneda de petit valor, de curs legal i obligatori, exclusiu al municipi. A Castelldefels es va emetre paper moneda amb bitllets d'una pesseta i 50 cèntims i van ser posats en circulació el juny del 1937. Els bitllets es representaven escenes de la vida diària del municipi, com ara la vida al camp, amb un llaurador i un obrer al costat de la torre de Climent Savall i el castell al fons, o la platja, amb una jove amb banyador, una barca de pesca, gavines i l'embarcador al fons. Aquests bitllets es van poder utilitzar aproximadament durant un any, fins que, a mitjans del 1938, el govern republicà els va declarar no vàlids.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Perdoni, ens pot portar el compte, si us plau?
2: Sí, ara li porto.
3: Has demanat el compte? Així, en masculí?
0: A Punt de Sal. En català, la paraula compte és masculina. Per tant, demanem el compte o traiem diners del compte corrent. A Punt de Sal. Espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: Castelldefels, així som.

0: Lucinda, no.
1: Castelldefels, així som.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 3. Ràdio
1: Castelldefels. Mamà, per què no me deixa fer una go-go girl?

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a radiocastelldefels.org.
1: Indianapolis. El programa de música indie.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio Castelldefels.
3: Aquí comienza la cara B. Roots.

caricias y besos. No painting, no kissing.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0...
2: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
3: Indianàpolis.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org

0: Són les 6. El govern espanyol demana a Europa l'ajuda de Frontex i l'Europol per accelerar el triatge de migrants que encara hi ha a Ceuta un mes després de l'entrada massiva. Ho ha sol·licitat el ministre Grande Marlaska, que des del Congrés ha fet una crida a la calma als carrers de Ceuta i ha culpat el PP i Vox dels incidents dels últims dies. Els veïns de 18 habitatges del Putxet afectats per l'esvoranc de les obres de l'L9 encara no saben quan podran tornar a casa. La Generalitat preveu un primer retorn d'aquí 5 setmanes, però la resta hauran d'esperar fins a principis de l'any que ve. I dels 8 locals que continuen tancats, només un podrà reobrir aquest octubre. Localitzada viva una de les tres persones desaparegudes de nacionalitat espanyola després de la riuada massiva al Nepal i al Tibet. Ho han avançat les autoritats nepaleses, tot i que no han aportat més detalls del seu estat ni de la seva identitat. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i va a prop de 2.500 els desapareguts. La inflació es dispara fins al 4,3% aquest agost, el nivell més alt des del febrer del 2023. L'encariment del gas per les tensions a l'estret d'Hormuz també impacta en el preu del gasoil i l'electricitat. Davant d'això, Facua i la UGT reclamen mesures per protegir les famílies. El Departament dels Pirineus Orientals a la Catalunya del Nord mantindrà la seva denominació un cop coneguts els resultats de la consulta ciutadana sobre el nom de la regió que s'ha fet aquest estiu. El nom Pirineus Catalans, una de les tres opcions, ha quedat en segona posició amb el 42% dels vots, 6 punts per sota del nom actual. En la consulta hi han participat més de 38.000 persones. Pluja d'elogis pel nou tràiler fet amb joc real del GTA 6, el videojoc que ha de substituir el producte cultural que ha recaptat més diners de la història. Els pocs creadors que l'han pogut provar fins ara destaquen l'augment del roleplay i la sensació d'experimentar un món real i dinàmic. Catalunya Ràdio arrenca temporada dilluns que ve amb novetats. El matí de Catalunya Ràdio reforça la clau informativa a primera hora, mentre que el Catalunya Nit s'avança una hora i es farà de 9 a 11 de la nit. La nova programació s'ha presentat aquest divendres en un programa especial a l'Spotify Camp Nou.
1: Esports. Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments de grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny, s'ha exercitat en solitari. Aquest dissabte, l'Espanyol visita la Reial Societat sense el nouvingut Brian Zaragoza i el femení blanc i blau arrenca la Lliga jugant a Eibar. La selecció espanyola masculina d'hoquei herba, amb 12 catalans, s'ha classificat per a la final del Mundial. El combinat espanyol s'ha imposat a la primera semifinal als Països Baixos per 3-4 i diumenge s'enfrontarà a Alemanya pel títol.
0: Pel que fa al temps, aquest últim cap de setmana de l'agost serà del tot estable, 2 dies de sol i 2 dies sense precipitacions en lloc del país. Les temperatures de dissabte seran les normals d'aquestes dates, amb fresca al matí i amb calor suau al migdia. Les màximes més altes del dia rondaran els 33 graus.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El govern espanyol demana la intervenció de la Unió Europea a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada de milers de migrants. Volen que les agències Frontex i l'Europol els ajudin a identificar els 5.000 migrants que es calcula que hi ha i a triar quins tenen dret a asil i quins han de retornar al Marroc. És el que ha sol·licitat per carta aquest divendres el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que al matí ha comparegut al Congrés juntament amb els titulars d'Exteriors i de Migracions. Tots tres han fet una crida a la calma després dels actes violents que han tingut lloc en els últims dies i han culpat el PP i l'extrema dreta d'incitar a l'odi per interès electoral. Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: A diferència dels últims dies, este divendres, la Creu Roja sí que ha pogut repartir menjar entre els migrants que campen a la platja sense incidents. Les manifestacions han estat pacífiques. Des del PP, tant Elías Bendodo com el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, havien demanat als veïns desmarcar-se dels violents.
3: Violència no se puede responder con más violencia.
4: Los violentos no nos representan. Pretenden dividirnos.
2: Però tot i això, des del Congrés, el ministre Grande Marlaska culpava el PP i Vox d'encendre la metxa i explotar l'odi.
5: La ultraderecha y ahora también la derecha hablan de invasores, delincuentes, llaman a cazar inmigrantes, se han decidido a buscar el aprovechamiento político o lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento en las calles de Ceuta.
2: I el titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, explicava com una internacional reaccionària, que segons ell va de Elon Musk a Rússia, va aprofitar la tragèdia per assegurar desestabilitzar Europa.
6: Mega influencers ultraconservadores convirtieron las imágenes en ejemplo, y cito textualmente, de una invasión compuesta por hombres en edad militar.
2: Tots dos han coincidit també a negar errors del CNI. Diuen que no es podia preveure una arribada tan massiva de persones perquè es va gestar a les xarxes. I n'exculpen el Marroc i agraeixen la seva col·laboració entre crítiques de l'oposició i els socis per una postura tèbia i ridícula, diuen, cap al règim a la guita.
0: Les ONG que són a Ceuta alerten que la salut dels migrants s'ha estat deteriorant i demanen més coordinació amb les institucions per atendre l'emergència humanitària. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio la portaveu de Metges del Món, Patricia Ruiz.
7: Conforme pasan los días en situaciones de hacinamiento, sin agua potable, sin acceso a saneamiento y con una alimentación muy deficitaria, pues las personas pueden enfermar. Y es lo que estamos viendo en esta población. Y también recalcar el deterioro en la salud mental, porque estamos hablando de población muy joven, niños, niñas, mujeres, y también el deterioro en salud mental es algo que hay que apuntar.
8: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A Barcelona, els veïns de 18 habitatges del barri del Putxet, afectats per l'esvoranc de les obres de l'Ila 9, encara no saben quan podran tornar a casa. La Generalitat preveu que els residents d'un dels edificis afectats hi puguin tornar d'aquí unes 5 setmanes, però la resta hauran d'esperar com a mínim fins a principis de l'any que ve. Barcelona, Roger Santaló.
9: Els afectats són els veïns dels carrers Rubinstein 2 i 4 i Teodora Lamadrid número 3. Des d'aquest divendres saben que no tornaran a casa seva fins al 2027. Malgrat que els tècnics ausculten el subsol cada dia i creuen que l'esvoranc està estabilitzat, en aquestes setmanes encara estan fent més injeccions de ciment per consolidar el terreny i el govern assegura que no autoritzaran més retorns fins que hi hagi seguretat plena després de reparar els desperfectes dels edificis i tornar a engegar la tuneladora. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de la Generalitat.
10: Quan passa una cosa d'aquestes, és difícil saber el terreny què li passa. La zona on estem treballant ara, les condicions del terreny són les que són, és a dir, admet molt ciment. No sabem si aquesta admissió de ciment era una condició natural prèvia o és conseqüència de l'incident. En tot cas, fins que no arribem a uns nivells de pressió correctes, no podem aturar-nos.
9: Els veïns han rebut la notícia amb fredor i tensió. Si bé 15 famílies han estat autoritzades a tornar a casa seva a mitjans d'octubre, totes estan cansades de no poder recuperar la seva vida normal.
11: Nos quedamos todos un poquito helados, pero bueno, el ambiente era un poco, bueno, un poquito nerviosos.
12: Els veïns estan molt crispats, estan molt tips, perquè hi ha molta gent que és molt gran, que no està per viure en hotel.
13: Principis d'any. Tu que en tens? Gener? Febrer? Març? Abril? Com hi veurem tots aquests mesos? Me genera moltíssima ansietat.
9: Dels locals afectats, només un dels 8 que continuen tancats podrà recuperar la seva activitat comercial aquest octubre. Els altres també hauran d'esperar fins l'any vinent l'autorització dels tècnics de la Generalitat. I n'hi ha que dubten que tornin a obrir de nou el seu negoci.
0: Més coses. El Nepal ha informat que s'ha rescatat en vida una de les 3 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes en la riuada de dimecres a la frontera entre el Nepal i el Tíbet, tot i que de moment no ha transcendit més detalls sobre la seva identitat ni el seu estat de salut, i el Ministeri d'Exteriors espanyol no ho confirma. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i a prop de 2.500 els desapareguts. D'aquests, més de 600 són turistes de 35 nacionalitats diferents. Les tasques de rescat s'estan fent pendents de l'evolució del riu pel perill de desbordament de 2 llacs que s'han format i que, si es desborden, podrien provocar una situació situació similar a la de dimecres. L'altra dificultat és l'accés a la zona, on hi ha àrees totalment cobertes pel fang i carreteres i ponts destruïts, a més de talls de llum habituals. Una de les imatges d'aquest divendres ha estat el rescat de més d'un centenar de treballadors de l'interior d'un túnel d'una central hidroelèctrica. Hi ha més de 900 treballadors, com ells, incomunicats perquè el torrent d'aigua es va endur una dotzena de plantes actives i 15 en construcció. Les tasques són lentes i la inquietud entre les persones que esperen notícies dels seus familiars va en augment.
14: My uncle.
15: Busco el meu oncle. Havia sortit a caminar per la muntanya i està desaparegut. Havia anat a la zona fronterera entre la Xina i el Nepal.
16: Molta gent ho ha perdut tot. La casa, la família... És devastador, perquè han de començar des de zero, i això és molt difícil.
0: De fet, l'altre punt d'atenció és l'ajuda humanitària. La Creu Roja calcula que almenys hi ha 93.000 afectats amb necessitats urgents. Nacho Puig, president i fundador de l'ONG Bajadur Social Project, a 3Cat Info.
17: En un primer moment, el més necessari són béns bàsics. En el cas d'aquestes famílies, pues, és aigua corrent, és menjar o és intentar reparar aquestes torres elèctriques per restablir l'electricitat. Però encara estem en aquestes tasques d'identificar quina és la millor manera d'ajudar aquestes comunitats.
0: Davant els oferiments internacionals, Katmandú diu que no els calen rescatistes, sinó ajuda financera. A la part tibetana, el president xinès Xi Jinping ha participat en una reunió per organitzar l'emergència i ha ordenat mobilitzar tots els mitjans disponibles. Fins i tot s'ha ofert a col·laborar en les tasques del Nepal. De la seva banda, Greenpeace alerta que l'escalfament global augmenta el risc d'inundacions, esllavissades i allaus a l'Himàlaia, després de les greus riuades que han afectat el Nepal. Tot i que encara no es pot determinar el paper exacte del canvi climàtic en aquest episodi, les primeres investigacions apunten a l'esfondrament d'una glacera com a causa més probable. El responsable de canvi climàtic de l'entitat, Pedro Zorrilla, avisa que cal preparar-se globalment.
18: En Espanya se traduce en el agravamiento de sequías, tormentas o los incendios como los de este verano. Mientras, en el Himalaya, esto se traduce en un incremento disparado del riesgo de inundaciones devastadoras como esta. Las señales que nos da el planeta son demoledoras y no admiten esperas.
0: Greenpeace també demana preparar-se millor davant d'aquests fenòmens i accelerar l'abandonament dels combustibles fòssils. En clau econòmica, destaca que els preus es disparen de nou i aquest agost la inflació se situa al 4,3%, el nivell més alt des del febrer del 2023, el punt àlgid de la crisi energètica provocada per la guerra d'Ucraïna. L'encariment del gas i l'increment de la demanda d'electricitat són les principals causes d'aquest augment dels preus. Ens ho explica Cristian Roldán.
19: Les tensions al voltant de l'estret d'Hormuz impacten de ple en el preu del gas i de retruc també del gasoil. Per això, a partir del dimarts, el govern espanyol ampliarà la rebaixa fiscal al dièsel fins als 20 cèntims per litre, mentre que mantindrà també els 5 cèntims per litre en la benzina. Però aquest encariment del gas també es nota en el rebut de la llum. La calor ha augmentat la demanda d'electricitat durant les hores del vespre, just quan cau la producció fotovoltaica, i llavors es recorre a altres tecnologies, com ara els cicles combinats. Ens ho explica la Maria Llop, catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili.
20: Però en el moment en què hi ha punts de pics de demanda que s'han de recórrer a cicles combinats, com que els cicles combinats utilitzen gas, és el preu del gas i el cost de fabricació d'electricitat dels cicles combinats els que determinen el preu final de l'electricitat.
19: Davant d'aquest escenari, tant Facua com la UGT demanant que s'apliqui l'IVA reduït del 10% a la llum. El president de Facua a Catalunya, Gerard Hernández, a més, exigeix blindar les famílies davant de noves pujades.
21: Sigui a través d'impostos, sigui a través de topalls en el preu de les energies. Per tant, que les famílies tinguin un preu estable i, per exemple, doncs, que no estiguin exposades, no, a aquestes pujades de preu.
19: Des de l'UGT també reclama un augment del salari mínim interprofessional per poder fer front a la inflació.
0: El president de la Reserva Federal dels Estats Units, Kevin Warsh, adverteix que si la inflació no es desaccelera, la Fed haurà d'actuar per contenir-la, una posició contrària a Donald Trump, que pressiona per abaixar els tipus d'interès.
22: No hi ha d'haver cap malentès.
1: L'objectiu d'estabilitat de preus de la Fed del 2%, mesurat a través de l'índex de preus de les despeses de consum personal, és un objectiu ferm i fix. L'estabilitat de preus no s'aconsegueix sola, ni la inflació tendeix necessàriament a tornar al seu nivell anterior. És responsabilitat de la Fed garantir uns preus estables, sense excuses.
0: Walsh ho ha dit a Jackson Hole, la trobada dels principals banquers centrals del món. El govern espanyol arxiva l'expedient contra Holaluz i descarta retirar-li l'autorització per comercialitzar electricitat, una decisió que hauria comportat el traspàs dels seus clients a altres companyies. El Ministeri per a la Transició Ecològica havia ofert al juliol un expedient contra l'empresa elèctrica per unes factures pendents amb tres proveïdors per valor de més de 4 milions d'euros. Holaluz va al·legar que els pagaments seguien el calendari acordat amb els proveïdors i, finalment, el Ministeri ha constatat que els imports s'han abonat i no s'hi ha trobat cap irregularitat. La companyia, fundada el 2010, gestiona actualment unes 12.000 comunitats energètiques i desenvolupa tecnologia per produir emmagatzemar, gestionar i compartir electricitat renovable a través de les xarxes de proximitat.
8: El temps.
0: Néstor Gómez.
14: Aquest és el darrer cap de setmana del mes d'agost i serà totalment estable. I no només estable, sinó amb un gran domini del sol de cap a cap, tant dissabte com diumenge. De fet, només s'espera que aquesta tarda pugui aparèixer algun núvol esquifit a l'àrea del Pirineu, però ja diem, tenim pel davant un dia sense pluges, ni avui ni demà, enlloc del país. El que sí que podem esperar amb aquesta estabilitat és que les temperatures pugin. Sobretot, pujarà una miqueta cap a l'interior del país, màximes d'uns 32 graus, les més altes no passaran dels 33, és a dir, que unes temperatures, diríem, típiques del mes d'agost per aquestes dates, 33 graus cap a ponent i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Avui baixaran una mica les màximes a la façana costanera. Deixem enrere els 34 graus de divendres a Barcelona i avui les màximes rondaran la xifra dels 30. De cara a demà diumenge, ampli domini del sol, l'estabilitat es manté sense excepció en lloc de del país, no s'esperen precipitacions en lloc en cap comarca de Catalunya, ni durant les tardes, i el que sí que podem esperar aquest diumenge és una miqueta més de calor, s'enfilarà una mica el termòmetre cap a la xifra dels 35 graus. De temperatures desbocades no se n'esperen, però sí que podrien pujar una miqueta més de cara a mitjans de la setmana que ve.
8: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Precisament aquest dissabte baixarà lleugerament el risc d'incendi. Si aquest divendres eren 178 els municipis en risc molt alt, el nivell 3 del Pla Alfa, passaran a ser 58. Els agents rurals demanen extremar les precaucions, sobretot al sud del Solsonès, la Noguera, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues i l'Urgell, així com també al sud del Segrià, a la Terra Alta i al Baix Ebre. A la resta de Catalunya el perill continua sent alt, llevat de les zones d'alta muntanya del Pirineu i també al Camp de Tarragona. Per cert, que segons dades dels agents rurals, aquest estiu hi ha hagut 36 focs relacionats amb la recol·lecció del cereal, habitualment per màquines recol·lectores. El més greu ha estat el de Guimerà, a l'Urgell, que va cremar 413 hectàrees. El segueix l'incendi de Talavera, a la Segarra, amb 102 hectàrees, i el de Castellfollit del Boix, al Bages, amb 87. L'incendi del Saler, a València, al cor de l'Albufera, ja està estabilitzat després de cremar 36 hectàrees. Enrique Chisbert, cap dels bombers de València.
22: Que todavía hay muchos puntos muy calientes, ha sido un incendio de una gran virulencia, y eso es lo que nos hace ser cautelosos y seguir trabajando para poderlo dar por controlado en la mayor brevedad posible a finales de este fin de semana, si es posible, o el lunes por la mañana.
0: L'incendi hauria estat intencionat. L'alcaldessa de València, María José Català, enviava aquest missatge.
23: Si hay un responsable, habrá que buscarlo. Y no puede quedar impune este daño medioambiental a la ciudad de València, ni tampoco este tremendo altercado, ¿no? Pero susto tremendo que se han generado a los vecinos y vecinas de València.
0: Els veïns evacuats del Saler i els càmpings de la zona ja han pogut retornar a casa seva, però l'accés al parc natural quedarà restringit per facilitar les tasques dels equips d'emergència. Un excursionista ha mort aquest divendres al migdia en precipitar-se per un pendent a la Vall de Boí, a l'Alta Ribagorça. La víctima és un jove de 26 anys que feia una ruta amb un altre company. Lleida, Júlia Albacar. Els fets han passat al voltant de les 12 del migdia d'este divendres, quan el jove ha caigut per un pendent a la zona de l'Estany Gemena de Dalt, mentre feia una ruta des de Caldes de Boí fins al Besiberri Sud. L'excursionista, de 26 anys, s'ha precipitat fins a una zona de difícil accés. El seu company ha alertat llavors els serveis d'emergència en veure que no contestava i poc després s'hi ha desplaçat un helicòpter d'emergència. Uns minuts més tard s'ha localitzat el cos sense vida del jove i l'acompanyant ha estat traslladat al Pont de Suert, on ha rebut atenció psicològica.
3: El Departament dels Pirineus Orientals, a la Catalunya del Nord, mantindrà la seva denominació un cop coneguts els resultats de la consulta ciutadana sobre el nom de la regió que s'ha fet aquest estiu. Hi han participat més de 38.000 persones. Perpinyà, Laura Bertran.
4: El nom administratiu de la Catalunya del Nord continuarà sent Pirineus Orientals després de guanyar amb un 47% dels vots la consulta que ha organitzat el Consell Departamental aquest estiu, a la qual ha participat un 10% del cens electoral. Poc darrere, amb 42%, ha arribat la segona opció, Pirineus Catalans, i finalment a la tercera i darrera plaça, un 10% per Pirineus Mediterrani, que era l'opció més turística. Escoltem la valoració del vicepresident del Consell Departamental, Nicolás García.
5: 47% de les persones que han votat han decidit el statu quo, de quedar amb el nom Pirineu Oriental. No hem dit el que podria portar aquest canvi de nom en molts àmbits, doncs ho cal acceptar. 42% han votat per Pirineu Català, això vol dir que és un resultat que és, malgrat tot, un bon resultat.
4: La notícia és, doncs, que la Catalunya del Nord no canviarà de nom i es mantindrà en Pirineus Orientals.
6: Here we go, finally.
24: Okay. You're wound up a little tight. What's up?
6: Nothing. Still might be in line.
24: We're not that late.
0: El videojoc més esperat del moment, el GTA 6, està provocant centenars de reaccions d'admiració amb el nou tràiler que ha publicat a Netflix i YouTube. La darrera versió d'aquesta saga d'èxit ja fa mesos que és polèmica pel preu elevat que tindrà, però aquest divendres només s'han sentit elogis. Tothom queda impressionat per la física dels objectes, el tractament de la llum que recorda Cyberpunk 2077 i el reforç del roleplay que veu de l'altra saga d'èxit, èxit de Rockstar, Red Dead Redemption, i que el joc va fi en una consola bàsica.
25: Locura, tío.
26: Madre mía, tío. Lo esperado, dicen por aquí. Pues sí, pues sí.
27: Esto es un puto escándalo. O sea, esto es algo que no hemos visto en esta generación de momento. Es un nivel de puto hiperrealismo que se te va la castaña.
28: ¡Hostia, cómo se ve! ¡Hostia, la playa! Eso era para pararlo y verlo, ¿eh?
29: Me flipa.
30: Qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad.
29: Me flipa, tío.
26: Sinceramente, después de ver esto, es que es una locura. Es una
0: Només quatre creadors de continguts de tot el món han pogut accedir a les oficines de Rockstar per veure com és de debò, i un d'ells és el youtuber malaguen resident a Andorra, el Rubius.
31: Seguramente estemos ante uno de los mejores juegos de la historia. Y sé que vais a llamar exagerado, fanboy, vendido, que me estoy cegando por el hype, pero es que no sois conscientes de
0: todo. El videojoc surt el 19 de novembre i hi ha estudis que calculen que aquell dia la productivitat només als Estats Units caurà en 1.000 milions de dòlars per la gent que no anirà a treballar per poder estrenar el joc.
8: 3CAT Info.
0: Catalunya Ràdio arrenca dilluns la nova temporada en què s'incorporen noves veus com Òscar Nin a la tarda, de Francesc Garriga, i David Caravent al Catalunya Migdia. Entre les novetats de la programació hi ha que s'avança l'hora del Catalunya Nit amb Manel Elias i Agnès Marquès, com detalla el director del Catalunya Ràdio, Jordi Borda.
32: Ajuntem el Tot Costa i el Catalunya Nit. El Catalunya Nit l'avancem amb el Manel i l'Agnès.
14: Per tant, aniran a les 9 del
32: vespre, i això vol dir que la Virgí i les dones i els dies passaran a les 11 i seran encara més gamberres.
14: Espera, és a dir, el Garriga a les 4.
32: De 4 a 7
14: al Tot Costa.
32: Aquest any és any del Garriga.
0: El matí de Catalunya Ràdio també incorpora espais nous, ho explica Ricard Ostrell.
14: De 7 a 9 hem reformulat tota la part informativa. I l'Oriana es trobarà més claus encara informatives per entendre el que està passant, perquè ve un any una mica complex. I després posarem molt accent també en la salut, perquè farem molt èmfasi, per exemple, en la salut animal. Parlarem molt d'avenços científics, també en medicina volem posar molt l'accent.
0: Tot plegat amb un repte que explica la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Romà.
2: Hem fet cobertures molt importants, com han sigut les de l'eclipsi o quan hi ha hagut incendis o altres necessitats. I, per tant, encarem la nova temporada, jo crec, amb un repte, que és seguir consolidant aquest model, ser capaços de tenir la millor ràdio en català, diria, al món, i que aquesta ràdio en català, a més, vagi creixent també amb un consum digital, que cada vegada també és més important.
3: També se celebraran molts aniversaris, com els 20 anys de l'Enigmàrius, els 10 anys del Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà, o els 40 de Catalunya Música.
8: Esports.
3: Amb en David Ubach.
7: Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments de grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny d'aquest divendres, Julián s'ha exercitat en solitari. De tota manera, el davanter argentí pretès pel Barça està descartat per jugar amb els matalassers aquest dissabte al camp del Sevilla, y de la seva situación n'ha parlat al seu tècnic Diego Simeone.
9: De parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros.
7: També relatiu al Barça, qui sí que s'ha exercitat aquest divendres per primera vegada amb els blaugranes ha estat el porter croat Livakovic. Aquest dissabte també juga l'Espanyol.
8: 3CAT Info.
7: Els blanquiblaus disputaran el primer partit a domicili al camp de la Real Societat, que dimecres va caure al Bernabéu. Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, ha valorat molt positivament la incorporació de Brian Zaragoza.
10: Ha sido un gran trabajo de dirección deportiva, en este caso del club, para traer un jugador de nivel que creemos que nos va a ayudar, que era el jugador que también nosotros pedíamos desde el cuerpo técnico. Es un jugador que tiene un nivel diferencial.
7: Això sí, l'extrem cedit pel Bayern haurà d'esperar a debutar, ja que està descartat per jugar aquesta jornada 3. El Real Societat Espanyol el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte primera també es disputarà el Llevant Betis. La tercera jornada s'ha obert, de fet, aquest divendres amb els següents enfrontaments. El Racing de Santander 3, Elx 2 i l'Alavés 1, Villarreal 0. Aquest dissabte arrenca la Lliga Femenina.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: Novament amb tres conjunts catalans, el Barça, l'Espanyol i el Badalona Women. Les blanquiblaves debutaran aquest dissabte mateix al camp de l'Eibar i la seva preparadora, Sara Monforte, ha detallat quin Espanyol vol.
11: Un equip que agradi a qui vegi el partit, no? Que sí que li agrada tindre la pilota, però que també sap jugar en transicions, que també sap defendre en bloc quan li toca. Un equip que domini tots els moments del joc. Competitiu i amb molts recursos.
7: A la segona divisió masculina, tots dos conjunts catalans de la categoria disputen aquest dissabte el seu partit de la tercera jornada, buscant el primer triomf. El Girona, amb un sol punt, rebrà Montilivi en Les Palmes, el segon classificat, sense Unagi ni Porto, que són baixa per lesió. El tècnic dels gironins, Quique Álvarez, ha assegurat que veu la plantilla més mentalitzada i ha deixat entreveure algunes rotacions.
12: Igual aquesta mentalitat canvia, no? I espero que sigui així. Jo he vist la gent molt més connectada aquesta setmana, en general. Amb això escollirem una mica el que estigui per competir, no?
7: El Sabadell, per la seva banda, s'estrenarà a la nova Creu Alta després de dos empats fora, rebent l'Almeria, que és novè. L'entrenador sabadellenc, Ferran Costa, ha demanat suport i comprensió a la seva afició.
13: Hem de tenir una mirada constructiva i d'acompanyament cap als nostres jugadors. O sigui, qui vingui aquí esperant veure a Lewandowski, aquí no està Lewandowski, no va així.
7: Per cert, que el Sabadell ha anunciat el seu 13è reforç. Es tracta del polivalent futbolista de 20 anys, Patrick Nuamà, cedit pel Sassuolo fins a final de temporada. Nuamà és internacional amb Itàlia en categories inferiors. Deixem ara el futbol i obrim bloc poliesportiu.
8: L'actualitat esportiva a fons.
7: La selecció espanyola masculina d'hoquei herba s'ha classificat per a la final del Mundial dels Països Baixos i Bèlgica. El combinat espanyol, amb 12 catalans, s'ha imposat a la primera semifinal al conjunt neerlandès per 3-4. Una victòria que valorava així els micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio el porter Lluís Calzado.
15: A l'última semifinal dels Jocs vam perdre contra ells 4-0. En aquella semifinal no vam ser nosaltres i avui hem pogut demostrar que som el que hem demostrat avui i que anem a per totes sempre.
7: La final de diumenge serà contra Alemanya, que ha derrotat Argentina per 2-1 a la segona semifinal. Al Mundial de Piragüisme, en la modalitat d'esprint, que es fa aquests dies a Poznan, a Polònia, la palista de Banyoles, Laia Pèlex, ha aconseguit la medalla de plata després d'acabar segona a la final de la prova del K1000. I en futbol sala ha quedat configurada la final masculina de la Copa Catalunya, que enfrontarà aquest dissabte el Catgas Energia de Santa Coloma, l'equip anfitrió, i el Barça. Els marcadors de les semifinals han estat els següents. Rubí 1, Catgas Energia 7 i Sala 5 Martorell 1, Barça 8. Aquest dissabte també hi haurà la final femenina entre les Corts i el Rubí. La setena etapa de la Vuelta a Espanya de 150 km de muntanya entre Vall d'Alba i Vall de Linares ha depretat el triomf en solitari del noruec de l'1X Andreas Legnesund, que ha estat el millor de l'escapada del dia. A la classificació general, Tadej Pogačar li ha esgarrapat 16 segons més a Enric Mas, de manera que ara l'eslové de l'Emirates li treu al balear del Movistar 3 minuts i 50 segons. Aquest dissabte, vuitena etapa, 171 km entre Puçol i Xeraco, propicis per a l'esprint massiu.
1: Són 6:45.
0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El govern espanyol demana a Europa l'ajuda de Frontex i l'Europol per accelerar el triatge de migrants que encara hi ha a Ceuta un mes després de l'entrada massiva. Ho ha sol·licitat el ministre Grande Marlaska, que des del Congrés ha fet una crida a la calma als carrers de Ceuta i ha culpat el PP i Vox dels incidents dels últims dies. Els veïns de 18 habitatges del Putxet de Barcelona afectats per l'esvoranc de les obres de l'L9 encara no saben quan podran tornar a casa. La Generalitat preveu un primer retorn d'aquí 5 setmanes, però la resta hauran d'esperar fins a principis de l'any que ve. I localitzada viva, una de les tres persones desaparegudes de nacionalitat espanyola després de l'arribada massiva al Nepal i al Tíbet. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i a prop de 2.500 els desapareguts. Tot plegat, ara ho ampliarem. A més, a partir d'ara també us explicarem que Salvador Illa assegura que Catalunya serà solidària amb l'acollida de migrants de Ceuta. Ho ha dit aquest divendres durant la primera jornada de la reunió d'inici de curs del seu govern al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer. Repassarem les mostres de condol popular i dels líders mundials per la mort als 89 anys del rei Harald de Noruega, el monarca més longeu d'Europa. Agafarà el relleu el príncep hereu Hakon, casat amb la controvertida princesa Medmari. I anirem fins a Cisjordània, allà una cançó escrita per un raper de la zona ha sacsejat el sector cultural palestí. La composició critica un artista de renom, Saint Levant, per utilitzar el sentiment palestí a les seves obres amb finalitats comercials. I en esports, què destaques, David Ubac?
7: Que Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments de grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny, s'ha exercitat en solitari. Aquest dissabte, l'Espanyol a la Lliga visita la Reial Societat, encara sense el nou vingut, Brian Zaragoza.
0: Pel que fa al temps, aquest últim cap de setmana de l'agost serà del tot estable, 2 dies de sol i 2 dies sense precipitacions al lloc del país. Les temperatures de dissabte seran les normals d'aquestes dates, amb fresc al matí i amb calor suau al migdia. Les màximes més altes del dia rondaran els 33 graus. El govern espanyol demana la intervenció de la Unió Europea a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada de milers de migrants. Volen que les agències Frontex i Europol els ajudin a identificar els 5.000 migrants que es calcula que hi ha i triar quins tenen dret d'asil i quins han de retornar al Marroc. És el que ha sol·licitat per carta aquest divendres el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que al matí ha comparegut al Congrés juntament amb els titulars d'Exteriors i de Migracions. Tots tres han fet una crida a la calma després dels actes violents que han tingut lloc en els últims dies i han culpat el PP i l'extrema dreta d'incitar a l'odi per interès electoral. Madrid, Dani Sánchez de Aja.
4: A diferència dels últims dies, este divendres, la Creu Roja sí que ha pogut repartir menjar entre els migrants que campen a la platja sense incidents. Les manifestacions han estat pacífiques. Des del PP, tant Elías Bendodo com el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, havien demanat als veïns desmarcar-se dels violents.
5: Violència no se puede responder con más violencia.
6: Los violentos no nos representan. Pretenden dividirnos.
4: Però tot i això, des del Congrés, el ministre Grande Marlaska culpava el PP i Vox d'encendre la metxa i explotar l'odi.
16: La ultraderecha y ahora también la derecha hablan de invasores, delincuentes, llaman a cazar inmigrantes se han decidido a buscar el aprovechamiento político o, lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento en las calles de Ceuta.
4: I el titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, explicava com una internacional reaccionària, que segons ell va d'Elon Musk a Rússia, va aprofitar la tragèdia per assegurar desestabilitzar Europa.
17: Mega influencers ultraconservadores convirtieron las imágenes en ejemplo, y cito textualmente, de una invasión compuesta por hombres en edad militar.
4: Tots dos han coincidit també a negar errors del CNI. Diuen que no es podia preveure una arribada tan massiva de persones perquè es va gestar les xarxes. I n'exculpen el Marroc i agraeixen la seva col·laboració entre crítiques de l'oposició i els socis per una postura tèbia.

0: masticaran i fins i tot diran falsedats. Els catalans i catalanes han de saber que el govern anirà per feina.
1: Al començament de la trobada d'inici de curs del govern, Illa ha firmat un protocol amb les quatre diputacions catalanes per actuar conjuntament en la neteja dels boscos i prevenir els focs.
0: A Catalunya no retallarem un sol euro ni en emergències, ni en gestió forestal, ni en prevenció.
1: El govern es compromet a triplicar la gestió forestal dels boscos públics de la Generalitat fins a arribar a les 2.000 hectàrees l'any.
2: Per cert, des de juny reclamen a Salvador Illa que desenvolupi l'acord sobre gestió forestal que ha signat amb les quatre diputacions catalanes. La portaveu juntaire, Mònica Sales, ha demanat al govern que no faci propaganda i que compleixi la resta de compromisos en matèria forestal.
3: Volem que no siga un anunci només, que no siga propaganda només, perquè hi ha qüestions transcendentals que encara no s'han fet. El 50% de les franges antiincendis del país estan per fer i no s'ha fet cap dels corredors tallafoc estratègics que s'havien anunciat.
2: A Barcelona, els veïns de 18 habitatges del barri del Putxet, afectats per l'esvoranc de les obres de l'L9, encara no saben quan podran tornar a casa. La Generalitat preveu que els residents d'un dels edificis afectats hi puguin tornar d'aquí unes 5 setmanes, però la resta hauran d'esperar fins a principis de l'any vinent. El director general d'Infraestructures de la Generalitat, Ramon Ramírez, diu que no autoritzaran cap més retorn fins a estar completament segurs que el terreny està estabilitzat.
4: Quan passa una cosa d'aquestes, és difícil saber el terreny què li passa. La zona on estem treballant ara, les condicions del terreny són les que són, és a dir, admet molt ciment. No sabem si aquesta admissió de ciment era una condició natural prèvia o és conseqüència de l'incident. En tot cas, fins que no arribem a uns nivells de pressió correctes, no podem aturar-nos.
2: Dels 8 locals que encara tenen la persiana baixada, només un podrà recuperar la seva activitat comercial aquest octubre. Els altres 7 ja saben segur que no podran reobrir les portes aquest any.
5: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Nepal ha informat que s'ha rescatat en vida una de les 3 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes en la riuada de dimecres a la frontera entre el Nepal i el Tíbet. Tot i que, de moment, no ha transcendit més detalls sobre la seva identitat ni el seu estat de salut, i el Ministeri d'Exteriors espanyol no ho confirma. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i a prop de 2.500 els desapareguts. D'aquests, més de 600 són turistes de 35 nacionalitats diferents. Les tasques de rescat s'estan fent pendents de l'evolució del riu pel perill de desbordament de 2 llacs que s'han format i que, si es desborden, podrien provocar una situació similar a la de dimecres. L'altra dificultat és l'accés a la zona, on hi ha àrees totalment cobertes pel fang i carreteres i ponts destruïts, a més de talls de llums habituals. Una de les imatges d'aquest divendres ha estat el rescat de més d'un centenar de treballadors de l'interior d'un túnel d'una central hidroelèctrica. Hi ha més de 900 treballadors com ells incomunicats perquè el torrent d'aigua es va endur una dotzena de plantes actives i 15 en construcció. Les tasques són lentes i la inquietud entre les persones que esperen notícies dels seus familiars va en augment.
6: Hi ha un cop.
7: Busco el meu oncle. Havia sortit a caminar per la muntanya i està desaparegut. Havia anat a la zona fronterera entre la Xina i el Nepal.
8: Molta gent ho ha perdut tot. La casa, la família, és devastador perquè han de començar des de zero i això és molt difícil.
2: De fet, l'altre punt d'atenció és l'ajuda humanitària. La Creu Roja calcula que almenys hi ha 93.000 afectats amb necessitats urgents. Nacho Puig, president i fundador de l'ONG Bajadur Social Project, a 3Cat Info.
9: En un primer moment, el més necessari són béns bàsics. En el cas d'aquestes famílies, pues, és aigua corrent, és menjar o és intentar reparar aquestes torres elèctriques per restablir l'electricitat. Però encara estem en aquestes tasques d'identificar quina és la millor manera d'ajudar aquestes comunitats.
2: Davant els oferiments internacionals, Katmandú diu que no els calen rescatistes, sinó ajuda financera. A la part tibetana, el president xinès Xi Jinping ha participat en una reunió per organitzar l'emergència i ha ordenat mobilitzar tots els mitjans disponibles. Fins i tot s'ha ofert a col·laborar en les tasques del Nepal. Greenpeace alerta que l'escalfament global augmenta el risc d'inundacions, esllavissades i allaus a l'Himàlaia després d'aquestes greus riuades que han afectat el Nepal. Tot i que encara no es pot determinar el paper exacte del canvi climàtic en aquest episodi, les primeres investigacions apunten

0: a l'esfondrament d'una glacera com a causa més probable. El responsable de canvi climàtic de l'entitat, Pedro Zorrilla, avisa que cal preparar-se globalment.
1: En España se traduce en el agravamiento de sequías, tormentas o los incendios como los de este verano. Mientras, en el Himalaya esto se traduce en un incremento disparado del riesgo de inundaciones devastadoras como esta. Las señales que nos da el planeta son demoledoras y no admiten esperas.
0: Greenpeace també demana preparar-se millor davant d'aquests fenòmens i accelerar l'abandonament dels combustibles fòssils. Anem ara cap a Irlanda perquè el primer ministre britànic, Andy Burnham, ha dit que no contempla un referèndum sobre la unificació irlandesa. En canvi, pel Sinn Féin, guanyador de les eleccions nord-irlandeses, el futur només el poden decidir els habitants de l'illa d'Irlanda. Ens ho explica des de Londres, Quim Olivares.
2: A la seva primera visita a Belfast com a primer ministre, Andy Burnham ha dit que en la dècada passada hi va haver massa divisió al Regne Unit i que ara cal concentrar-se en altres temes. Sentim-lo.
3: Hi ha hagut un referèndum sobre el Brexit. Abans vam tenir el de la independència escocesa. La ruptura que sorgeixen d'aquestes situacions triga molt a curar-se i et fan retrocedir. No et pots concentrar en el que tenim aquí i ara, el cost de la vida.
2: El Sinn Féin denuncia que Burnham no pot negar el dret a l'autodeterminació. Sentim ara la seva líder, Mary Lou McDonald.
4: Enterrar el cap a la sorra no és un plan, no és una estratègia, no és intel·ligent i no és acceptable per nosaltres.
2: En canvi, el Partit Unionista Democràtic ha acollit amb satisfacció la negativa de Burnham. L'acord de Divendres Sant del 1998, que va posar fi a anys de violència sectària, estipula un referèndum si el ministre britànic responsable d'Irlanda del Nord creu que és probable que la majoria voti a favor d'unir-se a la República d'Irlanda.
0: Condol dels principals líders mundials i centenars de persones presents al Palau Reial d'Oslo per acomiadar el rei Harald de Noruega, que ha mort als 89 anys. Era el cap d'estat en actiu més longeu d'Europa. Serà recordat com una figura popular, estimat com un avi. Així ho deia una ciutadana de Noruega d'origen etíop.
5: Personalment diré que ell ho era tot per nosaltres, sobretot tenint en compte que som immigrants. Ens va fer sentir com a casa i ens va fer sentir estimats. Per tant, va ser com l'avi que mai no vaig tenir.
0: El relleu del rei Harald l'agafarà el seu fill, que adoptarà el nom de Håkon VIII. La seva dona, la princesa Medmarit, es convertirà en reina consort, malgrat estar envoltada en polèmiques com l'amistat que tenia amb el delinqüent sexual Jeffrey Epstein. Més coses. Mor als 34 anys a Uganda el monarca més precoç del món, Oyo Nimba, més conegut com a rei Yoyo, que va pujar al tron del regne ugandès de Toro quan només tenia 3 anys. La notícia ha sorprès els ugandesos, que no sabien que el rei Yoyo estava malalt. Fonts pròximes al difunt diuen que havia rebut tractament mèdic als Estats Units. El rei Yoyo tenia fama de ser molt reservat. No es va arribar a casa mai, malgrat els seus súbdits que li ho demanaven. I només se sap que era molt aficionat al futbol i seguidor de l'Arsenal. Toro és un dels 5 regnes tradicionals reconeguts des del 1995 per la Constitució d'Uganda, antiga colònia britànica, després de tenir-los prohibits durant 3 dècades. I el president de Sèrbia, el nacionalista Aleksandar Vučić, acusa el Tribunal Penal Internacional per l'antiga Iugoslàvia d'inhumar per no haver deixat que morís al seu país l'excomandant de l'exèrcit serbi de Bòsnia, Ratko Mladić, condemnat a cadena perpètua per crims de guerra i també per genocidi. Mladić va morir dijous a La Haia als 83 anys mentre complia la pena de presó. El ministre de Justícia de Sèrbia ha assegurat aquest divendres que el general Mladić serà enterrat amb honors d'estat una vegada sigui repatriat del seu cos.
6: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info. El temps.
0: Néstor Gómez.
7: Aquest és el darrer cap de setmana del mes d'agost i serà totalment estable. I no només estable, sinó amb un gran domini del sol de cap a cap, tant dissabte com diumenge. De fet, només s'espera que aquesta tarda pugui aparèixer algun núvol esquifit a l'àrea del Pirineu, però ja diem, tenim pel davant un dia sense pluges, ni avui ni demà, enlloc del país. El que sí que podem esperar amb aquesta estabilitat és que les temperatures pugin. Sobretot, pujarà una miqueta cap a l'interior del país, màximes d'uns 32 graus, les més altes no passaran dels 33, és a dir, que unes temperatures, diríem, típiques del mes d'agost per aquestes dates, 33 graus cap a ponent i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Avui baixaran una mica les màximes a la façana costanera. Deixem enrere els 34 graus de divendres a Barcelona i avui les màximes rondaran la xifra dels 30. De cara a demà diumenge, ampli domini del sol, l'estabilitat es manté sense excepció en lloc de del país, no s'esperen precipitacions en lloc en cap comarca de Catalunya, ni durant les tardes, i el que sí que podem esperar aquest diumenge és una miqueta més de calor, s'enfilarà una mica el termòmetre cap a la xifra dels 35 graus. De temperatures desbocades no se n'esperen, però sí que podrien pujar una miqueta més de cara a mitjans de la setmana que ve.
6: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut 20 persones en un nou dispositiu que empaia al Camp de Tarragona. Els agents han centrat l'atenció en les principals estacions de trens i d'autobusos de la demarcació i en poblacions de costa com Salou i Cambrils. Tarragona, Ricard Buigas.
8: Una setantena de Mossos han participat en aquest operatiu policial de xoc per combatre la multireincidència i la delinqüència itinerant. Han detingut 20 persones i n'han identificat més de 500 que acumulen més de 2.200 antecedents. Entre els arrestats hi ha presumptes autors de furt, robatoris amb força, tràfic de drogues i falsificació documental. En l'àmbit administratiu han interposat més de 40 denúncies per tinença de drogues i 5 per portar armes prohibides. A més, han tramitat prop de 30 denúncies de trànsit. Aquesta vegada l'operatiu Campai s'ha desplegat per les estacions de trens i autobusos de Tarragona, Reus, Valls i Sant Vicenç de Calders. També han actuat en alguns barris d'aquestes poblacions. A més, han centrat l'atenció en punts de la Costa Daurada que aquests dies tenen un elevat volum de turistes com Salou i Cambrils. Els detinguts passaran a disposició judicial durant les pròximes hores.
0: El Consell Comarcal de la Garrotxa reclama al Departament d'Interior els agents de Mossos d'Esquadra que els va prometre. Asseguren que són essencials per als pobles petits que no tenen policia local. Girona, Núria Peraire.
9: A la Garrotxa hi ha sobretot pobles petits i disseminats amb molt terreny que no tenen policia local i per això necessiten els Mossos i asseguren que els que hi ha no són suficients. El Departament d'Interior, al maig del 2025, els en va prometre 20 més. Els que n'han arribat són 14, però des del Consell Comarcal expliquen que a l'hora que arriben els nous, alguns altres s'han anat jubilant. Remarquen que durant les festes majors de l'estiu han hagut de contractar personal de seguretat privat per falta d'agents. Ho explica el president Albert Danés.
10: Que ens va comprometre que aquest estiu hi serien, encara no hi són, i sí que nosaltres hem fet una carta ara també al departament, doncs, que aquests efectius vinguin ja cap a la comarca perquè necessitem més efectius a la comarca.
9: Recorden que tot i que la capital Olot sí que té policia local, igualment necessita la presència dels Mossos. Per tot plegat reclama els agents que falten, que considera que encara són uns 7.
0: L'aeroport d'Andorra a la Seu d'Urgell connectarà l'any que ve amb París. És el que preveu el nou contracte per a les línies regulars que impulsa el govern andorrà i que també mantindrà els vols a Madrid i Palma. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
11: La nova concessió pels vols comercials, que ha d'entrar en vigor l'1 de gener, preveu dos vols setmanals a París, que se sumaran als que també es fan a Palma i a Madrid. Conxita Marsol és la ministra andorrana de Presidència.
12: Aquesta nova convocatòria fixa una sèrie de requisits mínims per mantenir les connexions amb Palma i Madrid i incorpora com a principal novetat que hi hagi la connexió amb París, reforçant així l'obertura internacional de l'aeroport.
11: Uns vols subvencionats pel govern andorrà que portarà fins a 5 milions d'euros cada any per mantenir-los. Fins al 16 d'agost aquest estiu han passat per l'aeroport de la Seu gairebé 9.000 passatgers, amb una quarantena de viatgers a cada vol de mitjana. Tot i això, les operacions dels últims mesos han estat marcades per les desviacions i anul·lacions pel mal temps, sobretot a l'hivern i a la primavera.
0: Una cançó ha sacsejat el panorama cultural a Palestina. L'ha escrit un raper de Cisjordània i l'ha dedicada a un artista de molt més renom que viu en la diàspora envoltat de luxe. La cançó ha obert un debat sobre què significa ser palestí i, sobretot, qui té dret a fer-ne bandera. Jordi Brascó.
13: Aquesta cançó del raper de Cisjordània Shabsdit ha revolucionat Palestina, al centre de la diana. Saint Levant, el músic palestí més cèlebre del moment, a qui Shabsdit acusa d'explotar els seus orígens des de la superficialitat i de fer servir els símbols de la lluita palestina només per estètica i per fer diners. El periodista cultural Fadi Badarne ens posa en context.
14: La principal crítica és que és un cantant palestí que es presenta com a palestí i que porta tatuat Jerusalem per a nosaltres. Va guanyar molts fans pel fet de ser palestí i en l'últim any s'ha tornat molt comercial.
13: Campanyes per Prada i vídeos amb personalitats àrabs com Mia Khalifa. Saint Levant té passaport francès, va estudiar en escoles estrangeres i ha viscut la major part de la vida fora de Palestina. Shabsdit, en canvi, és de Kafr Aqab, un suburbi de Ramallah. Les seves cançons parlen del que suposa conviure amb la violència de l'ocupació israeliana. Dues maneres de presentar-se al món, que, segons Badarne, poden ser complementàries.
14: Cadascú fa les coses a la seva manera, ja sigui cantant sobre l'amor, sobre el drama o sobre la tristesa. I no cal que pronunciïn la paraula palestina, perquè la gent sàpiga que tots dos són palestins que utilitzen l'art per resistir i lluitar contra l'opressió.
13: Potser per això al final de la cançó Shabsdit ofereix la mà a Saint Levant. Una cosa tenen en comú, actuïn on actuïn, sempre els acompanya una bandera palestina.
0: Precisament, Isabel Coixet i també altres cineastes, a més de la Premi Nobel Annie Ernaux o el cantant de Pink Floyd Roger Waters, firmen una carta oberta dirigida a la Mostra de Venècia perquè engegui accions concretes en suport de Palestina. La carta la promou el col·lectiu Venice for Palestine, que l'any passat ja va dur a terme una acció similar que va aconseguir que dos actors pro-Israel renunciessin a anar al certamen, tot i estar convidats. Enguany demanen que, tenint en compte que hi ha tres pel·lícules palestines a la secció oficial, la bandera palestina unegi al costat de les de la resta de països representants. Els films que s'hi podran veure, com Citizen Osama, Conversation with the Sea i el documental NASA, dels oscaritzats directors de No Other Land, cal destacar que l'any passat va guanyar el Lleó de Plata, la vot de Hein Rajab, un film tunisià sobre la matança a Gaza. La Mostra de Venècia comença dimecres de la setmana que ve.
15: My name is Tanya Head, and I'm the president of the World Trade Center Survivor Network.
16: Are you sure you want me to talk about her? Because in the 9/11 community, I'm not allowed to talk.
0: I arriba als cinemes el documental La Supervivent. L'11S va ser només el principi, en què el cineasta Quique Maillo narra la història de Tanya Head, una barcelonina que es va fer passar per supervivent dels atemptats de les Torres Bessones de Nova York. El documental, participat per 3CAT, s'ha estrenat aquest divendres als cinemes i es podrà veure aviat el Sense Ficció. El cas va sortir a la llum el 2007, quan Tanya Head ja portava anys com a màxima representant dels supervivents dels atemptats de l'11S del 2001. El New York Times va descobrir que la suposada víctima era una impostora i poc després La Vanguardia va revelar que la seva identitat real era Alicia Esteve, nascuda a Barcelona. El director del documental, Quique Maillo, destaca què els va interessar del cas.
17: Dient que tu vas estar allà quan estaves a Barcelona o dir que el teu promès va morir a aquella torre és immoral, però a la mateixa vegada, i això és el que ens agrada i és el que és magnètic del personatge, on està el contrast, és que ella va dedicar-s'hi amb cor i ànima a pujar l'associació i va aconseguir ajudes estatals, moltíssims milions, va estar a Washington defensant la seva causa.
0: El documental també es podrà veure a la plataforma Filmin a partir de l'11 de setembre, el dia del 25è aniversari dels atemptats.
18: Què estarà pensant? Encara se'n recordarà d'aquella nit sense dormir, a punt de caure en l'oblit.
0: I el grup valencià La Fúmiga ha anunciat un tercer concert d'acomiad al Sant Jordi Club de Barcelona el 18 d'octubre. L'actuació afegida al recinte de Montjuïc serà en horari matinal per facilitar que hi puguin anar famílies i públic d'arreu del país. El nou concert s'afegeix a les dues nits ja anunciades, el 16 i 17 d'octubre, que van exhaurir entrades en només una hora, igual que va passar amb els dos concerts al Roig Arena de València el 30 i 31 d'octubre.
6: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X. Esports.
0: Amb en David Ubach.
19: Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments de grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny d'aquest divendres, Julián s'ha exercitat en solitari. De tota manera, el davanter argentí pretès pel Barça està descartat per jugar amb els madalassers aquest dissabte al camp del Sevilla i de la seva situació n'ha parlat el seu tècnic, Diego Simeone.
20: De parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros.
19: També relatiu al Barça, qui sí que s'ha exercitat aquest divendres per primera vegada amb els blaugranes ha estat el porter croat Livaković. Aquest dissabte també juga l'Espanyol.
6: 3Cat Info.
19: Els blanquiblaus disputaran el primer partit a domicili al camp de la Real Societat, que dimecres va caure al Bernabéu. Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, ha valorat molt positivament la incorporació de Brian Zaragoza.
21: Ha sido un gran trabajo de dirección deportiva, en este caso del club, para traer un jugador de nivel que creemos que nos va a ayudar, que era el jugador que también nosotros pedíamos desde el cuerpo técnico, que es un jugador que tiene un nivel diferencial.
19: Això sí, l'extrem cedit pel Bayern haurà d'esperar a debutar, ja que està descartat per jugar aquesta jornada 3. El Real Societat Espanyol el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. La tercera jornada primera s'ha obert aquest divendres amb els següents enfrontaments. Racing de Santander 3, Elx 2 i a la vegada 1, Villarreal 0. Aquest dissabte arrenca la Lliga Femenina.
6: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
19: Novament amb tres conjunts catalans, el Barça, l'Espanyol i el Badalona Women, les blanquiblaves debutaran aquest mateix dissabte al camp de l'Eibar i la seva preparadora, Sara Monforte, ha detallat quin Espanyol vol.
22: Un equip que agradi a qui vegi el partit, no? Que sí que li agrada tenir la pilota, però que també sap jugar en transicions, que també sap defendre en bloc quan li toca. Un equip que domini tots els moments del joc, competitiu i amb molts recursos.
19: A la segona divisió masculina, tots dos conjunts catalans de la categoria disputen aquest dissabte com a locals el seu partit de la tercera jornada i buscant el primer triomf. El Girona rebrà les Palmes, mentre que el Sabadell s'enfrontarà a la nova Creu Alta a l'Almeria. Deixem ara el futbol i obrim bloc poliesportiu.
6: 3Cat Info.
19: La selecció espanyola masculina d'hoquei herba s'ha classificat per a la final del Mundial dels Països Baixos i Bèlgica. El combinat espanyol, amb 12 catalans, s'ha imposat a la primera semifinal al conjunt neerlandès per 3-4. Una victòria que valorava així els micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio al porter Lluís Calzado. Sentim aquestes declaracions a Catalunya Ràdio de Calzado.
23: A l'última semifinal dels Jocs vam perdre contra ells 4-0. En aquella semifinal no vam ser nosaltres i avui hem pogut demostrar que som el que hem demostrat avui i que anem a per totes sempre.
19: La final de diumenge serà contra Alemanya, que ha derrotat Argentina per 2-1 a la segona semifinal. Pel que fa al Mundial de Piragüisme en la modalitat d'esprint, que es fa aquests dies a Poznan, a Polònia, la palista de Banyoles, Laia Pèlex, ha aconseguit la medalla de plata després d'acabar segona a la final de la prova del K1000. I en futbol sala ha quedat definida la final masculina de la Copa Catalunya, que enfrontarà aquest dissabte el CatGas Energia Santa Coloma, l'equip anfitrió i el Barça. Els marcadors de les semifinals han estat els següents. Rubí 1, CatGas Energia 7 i Sala 5 Martorell 1, Barça 8. La setena etapa de la Vuelta a Espanya de 150 km de muntanya entre Vall d'Alba i Vall de Linares ha deparat el triomf en solitari del noruec de l'1X Andreas Legnesun, que ha estat el millor de l'escapada del dia. A la classificació general, Tadej Pogacar li ha esgarrapat 16 segons més a Enric Mas, de manera que ara l'eslové de l'Emirates li treu al balear del Movistar 3 minuts i 50 segons. Mas, amb tot, veu el got mig ple.
24: Contentos de la actuación, contentos con el equipo. Queda muchísima vuelta, es una buena finalizada la primera semana, así que poco a poco.
19: Encara sobre dues rodes, parlem de motor. L'italià Marco Bezzecchi, amb Aprilia, ha liderat la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Aragó de MotoGP amb nou rècord de la pista. Al seu darrere, els germans Márquez, de Ducati, amb Àlex segon i Marc tercer. El gran dels Márquez considera que els precedents favorables al canyís compten més aviat poc.
25: No será fácil, no está dicho de que estamos en un circuito favorable o que he conseguido muchas victorias en el pasado que vaya a ser fácil.
19: Els altres dos catalans, Àlex Rins i Pol Espargaró, hauran de passar per la repesca. Aquest dissabte, cursa sprint als canals digitals d'aquesta emissora.
6: 3Cat Info.

0: Són les 7. El govern espanyol demana a Europa l'ajuda de Frontex i l'Europol per accelerar el triatge de migrants que encara hi ha a Ceuta un mes després de l'entrada massiva. Ho ha sol·licitat el ministre Grande Marlaska, que des del Congrés ha fet una crida a la calma als carrers de Ceuta i ha culpat el PP i Vox dels incidents dels últims dies. Els veïns de 18 habitatges del Putxet afectats per l'esvoranc de les obres de l'L9 encara no saben quan podran tornar a casa. La Generalitat preveu un primer retorn d'aquí 5 setmanes, però la resta hauran d'esperar fins a principis de l'any que ve. I dels 8 locals que continuen tancats, només un podrà reobrir aquest octubre. Localitzada viva una de les tres persones desaparegudes de nacionalitat espanyola després de la riuada massiva al Nepal i al Tibet. Ho han avançat les autoritats nepaleses, tot i que no han aportat més detalls del seu estat ni de la seva identitat. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i va a prop de 2.500 els desapareguts. La inflació es dispara fins al 4,3% aquest agost, el nivell més alt des del febrer del 2023. L'encariment del gas per les tensions a l'estret d'Hormuz també impacta en el preu del gasoil i l'electricitat. Davant d'això, Facua i la UGT reclamen mesures per protegir les famílies. El Departament dels Pirineus Orientals a la Catalunya del Nord mantindrà la seva denominació un cop coneguts els resultats de la consulta ciutadana sobre el nom de la regió que s'ha fet aquest estiu. El nom Pirineus Catalans, una de les tres opcions, ha quedat en segona posició amb el 42% dels vots, 6 punts per sota del nom actual. En la consulta hi han participat més de 38.000 persones. Pluja d'elogis pel nou tràiler fet amb joc real del GTA 6, el videojoc que ha de substituir el producte cultural que ha recaptat més diners de la història. Els pocs creadors que l'han pogut provar fins ara destaquen l'augment del roleplay i la sensació d'experimentar un món real i dinàmic. Catalunya Ràdio arrenca temporada dilluns que ve amb novetats. El matí de Catalunya Ràdio reforça la clau informativa a primera hora, mentre que el Catalunya Nit s'avança una hora i es farà de 9 a 11 de la nit. La nova programació s'ha presentat aquest divendres en un programa especial a l'Spotify Camp Nou.
1: Esports. Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments de grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny, s'ha exercitat en solitari. Aquest dissabte l'Espanyol visita la Reial Societat sense el nouvingut Brian Zaragoza i el femení blanc i blau arrenca la Lliga jugant a Eibar. La selecció espanyola masculina d'hoquei herba, amb 12 catalans, s'ha classificat per a la final del Mundial. El combinat espanyol s'ha imposat a la primera semifinal als Països Baixos per 3-4 i diumenge s'enfrontarà a Alemanya pel títol.
0: Pel que fa al temps, aquest últim cap de setmana de l'agost serà del tot estable, 2 dies de sol i 2 dies sense precipitacions en lloc del país. Les temperatures de dissabte seran les normals d'aquestes dates, amb fresca al matí i amb calor suau al migdia. Les màximes més altes del dia rondaran els 33 graus.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El govern espanyol demana la intervenció de la Unió Europea a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada de milers de migrants. Volen que les agències Frontex i l'Europol els ajudin a identificar els 5.000 migrants que es calcula que hi ha i a triar quins tenen dret a asil i quins han de retornar al Marroc. És el que ha sol·licitat per carta aquest divendres el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que al matí ha comparegut al Congrés juntament amb els titulars d'Exteriors i de Migracions. Tots tres han fet una crida a la calma després dels actes violents que han tingut lloc en els últims dies i han culpat el PP i l'extrema dreta d'incitar a l'odi per interès electoral. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: A diferència dels últims dies, este divendres, la Creu Roja sí que ha pogut repartir menjar entre els migrants que acampen a la platja sense incidents. Les manifestacions han estat pacífiques. Des del PP, tant Elías Bendodo com el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, havien demanat als veïns desmarcar-se dels violents.
4: Violència no se puede responder con más violencia.
5: Los violentos no nos representan.
2: Pretenden dividirnos.
3: Però tot i això, des del Congrés, el ministre Grande Marlaska culpava el PP i Vox d'encendre la metxa i explotar l'odi.
4: La ultraderecha y ahora también la derecha hablan de invasores, delincuentes, llaman a cazar inmigrantes, se han decidido a buscar el aprovechamiento político o lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento en las calles de Ceuta.
3: I el titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, explicava com una internacional reaccionària, que segons ell va d'Elon Musk a Rússia, va aprofitar la tragèdia per assegurar desestabilitzar Europa.
5: Mega influencers ultraconservadores convirtieron las imágenes en ejemplo, y cito textualmente, de una invasión compuesta por hombres en edad militar.
3: Tots dos han coincidit també a negar errors del CNI. Diuen que no es podia preveure una arribada tan massiva de persones perquè es va gestar les xarxes. I n'exculpen el Marroc i agraeixen la seva col·laboració entre crítiques de l'oposició i els socis per una postura tèbia i ridícula, diuen, cap al règim a la guita.
0: Les ONG que són a Ceuta alerten que la salut dels migrants s'ha estat deteriorant i demanen més coordinació amb les institucions per atendre l'emergència humanitària. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio la portaveu de Metges del Món, Patricia Ruiz.
6: Conforme pasan los días en situaciones de hacinamiento, sin agua potable, sin acceso a saneamiento y con una alimentación muy deficitaria, pues las personas pueden enfermar y es lo que estamos viendo en esta población. Y también recalcar el deterioro en la salud mental, porque estamos hablando de población muy joven, niños, niñas, mujeres, y también el deterioro en salud mental es algo que hay que apuntar.
7: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A Barcelona, els veïns de 18 habitatges del barri del Putxet, afectats per l'esvoranc de les obres de l'L9, encara no saben quan podran tornar a casa. La Generalitat preveu que els residents d'un dels edificis afectats hi puguin tornar d'aquí unes 5 setmanes, però la resta hauran d'esperar com a mínim fins a principis de l'any que ve. Barcelona, Roger Santaló.
8: Els afectats són els veïns dels carrers Rubinstein 2 i 4 i Teodora la Madrid número 3. Des d'aquest divendres saben que no tornaran a casa seva fins al 2027. Malgrat que els tècnics ausculten el subsol cada dia i creuen que l'esvoranc està estabilitzat, en aquestes setmanes encara s'han fet més injeccions de ciment per consolidar el terreny i el govern assegura que no autoritzaran més retorns fins que hi hagi seguretat plena després de reparar els desperfectes dels edificis i tornar a engegar la tuneladora. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de la Generalitat.
9: Quan passa una cosa d'aquestes, és difícil saber el terreny què li passa. La zona on estem treballant ara, les condicions del terreny són les que són, és a dir, admet molt ciment. No sabem si aquesta admissió de ciment era una condició natural prèvia o és conseqüència de l'incident. En tot cas, fins que no arribem a uns nivells de pressió correctes, no podem aturar-nos.
8: Els veïns han rebut la notícia amb fredor i tensió. Si bé 15 famílies han estat autoritzades a tornar a casa seva a mitjans d'octubre, totes estan cansades de no poder recuperar la seva vida normal.
10: Nos quedamos todos un poquito helados, pero bueno, el ambiente era un poco, bueno, un poquito nerviosos.
11: Els veïns estan molt crispats, estan molt tips, perquè hi ha molta gent que és molt gran, que no està per viure en hotel.
12: Principis d'any, tu que en tens? Gener? Febrer? Març? Abril? Com hi veurem tots aquests mesos? Me genera moltíssima ansietat.
8: Dels locals afectats, només un dels 8 que continuen tancats podrà recuperar la seva activitat comercial aquest octubre. Els altres també hauran d'esperar fins l'any vinent l'autorització dels tècnics de la Generalitat. I n'hi ha que dubten que tornin a obrir de nou el seu negoci.
0: Més coses. El Nepal ha informat que s'ha rescatat en vida una de les 3 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes en la riuada de dimecres a la frontera entre el Nepal i el Tíbet, tot i que de moment no ha transcendit més detalls sobre la seva identitat ni el seu estat de salut, i el Ministeri d'Exteriors espanyol no ho confirma. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i a prop de 2.500 els desapareguts. D'aquests, més de 600 són turistes de 35 nacionalitats diferents. Les tasques de rescat s'estan fent pendents de l'evolució del riu pel perill de desbordament de 2 llacs que s'han format i que, si es desborden, podrien provocar una situació situació similar a la de dimecres. L'altra dificultat és l'accés a la zona, on hi ha àrees totalment cobertes pel fang i carreteres i ponts destruïts, a més detalls de llum habituals. Una de les imatges d'aquest divendres ha estat el rescat de més d'un centenar de treballadors de l'interior d'un túnel d'una central hidroelèctrica. Hi ha més de 900 treballadors, com ells, incomunicats perquè el torrent d'aigua es va endur una dotzena de plantes actives i 15 en construcció. Les tasques són lentes i la inquietud entre les persones que esperen notícies dels seus familiars va en augment.
2: Hey, uncle. And he's a trekking guide.
13: Busco el meu oncle. Havia sortit a caminar per la muntanya i està desaparegut. Havia anat a la zona fronterera entre la Xina i el Nepal.
14: Molta gent ho ha perdut tot. La casa, la família... És devastador, perquè han de començar des de zero, i això és molt difícil.
0: De fet, l'altre punt d'atenció és l'ajuda humanitària. La Creu Roja calcula que almenys hi ha 93.000 afectats amb necessitats urgents. Nacho Puig, president i fundador de l'ONG Bajadur Social Project, a 3CAT Info.
15: En un primer moment, el més necessari són béns bàsics. En el cas d'aquestes famílies, doncs és aigua corrent, és menjar, o és intentar reparar aquestes torres elèctriques per restablir l'electricitat, però encara estem en aquestes tasques d'identificar quina és la millor manera d'ajudar aquestes comunitats.
0: Davant els oferiments internacionals, Katmandú diu que no els calen rescatistes, sinó ajuda financera. A la part tibetana, el president xinès Xi Jinping ha participat en una reunió per organitzar l'emergència i ha ordenat mobilitzar tots els mitjans disponibles. Fins i tot s'ha ofert a col·laborar en les tasques del Nepal. De la seva banda, Greenpeace alerta que l'escalfament global augmenta el risc d'inundacions, esllavissades i allaus a l'Himàlaia després de les greus riuades que han afectat el Nepal. Tot i que encara no es pot determinar el paper exacte del canvi climàtic en aquest episodi, les primeres investigacions apunten a l'esfondrament d'una glacera com a causa més probable. El responsable de canvi climàtic de l'entitat, Pedro Zorrilla, avisa que cal preparar-se globalment.
16: En Espanya se traduce en el agravamiento de sequías, tormentas o los incendios como los de este verano. Mientras, en el Himalaya esto se traduce en un incremento disparado del riesgo de inundaciones devastadoras como esta. Las señales que nos da el planeta son demoledoras y no admiten esperas.
0: Greenpeace també demana preparar-se millor davant d'aquests fenòmens i accelerar l'abandonament dels combustibles fòssils. En clau econòmica, destaca que els preus es disparen de nou i aquest agost la inflació se situa al 4,3%, el nivell més alt des del febrer del 2023, el punt àlgid de la crisi energètica provocada per la guerra d'Ucraïna. L'encariment del gas i l'increment de la demanda d'electricitat són les principals causes d'aquest augment dels preus. Ens ho explica Cristian Roldán.
17: Les tensions al voltant de l'estret d'Hormuz impacten de ple en el preu del gas i de retruc també del gasoil. Per això, a partir del dimarts, el govern espanyol ampliarà la rebaixa fiscal al dièsel fins als 20 cèntims per litre, mentre que mantindrà també els 5 cèntims per litre en la benzina. Però aquest encariment del gas també es nota en el rebut de la llum. La calor ha augmentat la demanda d'electricitat durant les hores del vespre, just quan cau la producció fotovoltaica, i llavors es recorre a altres tecnologies, com ara els cicles combinats. Ens ho explica la Maria Llop, catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili.
18: Però en el moment en què hi ha punts de pics de demanda que s'han de recórrer a cicles combinats, com que els cicles combinats utilitzen gas, és el preu del gas i el cost de fabricació d'electricitat dels cicles combinats els que determinen el preu final de l'electricitat.
17: Davant d'aquest escenari, tant Facua com la UGT demanant que s'apliqui l'IVA reduït del 10% a la llum. El president de Facua a Catalunya, Gerard Hernández, a més, exigeix blindar les famílies davant de noves pujades.
19: Sigui a través d'impostos, sigui a través de topalls en el preu de les energies. Per tant, que les famílies tinguin un preu estable i, per exemple, doncs, que no estiguin exposades, no, a aquestes pujades de preu.
17: Des de l'UGT també reclama un augment del salari mínim interprofessional per poder fer front a la inflació.
0: El president de la Reserva Federal dels Estats Units, Kevin Warsh, adverteix que si la inflació no es desaccelera, la Fed haurà d'actuar per contenir-la, una posició contrària a Donald Trump, que pressiona per abaixar els tipus d'interès.
20: No hi ha d'haver cap malentès. L'objectiu d'estabilitat de preus de la Fed del 2%, mesurat a través de l'índex de preus de les despeses de consum personal, és un objectiu ferm i fix. L'estabilitat de preus no s'aconsegueix sola, ni la inflació tendeix necessàriament a tornar al seu nivell anterior. És responsabilitat de la Fed garantir uns preus estables, sense excuses.
0: Walsh ho ha dit a Jackson Hole, la trobada dels principals banquers centrals del món. El govern espanyol arxiva l'expedient contra Holaluz i descarta retirar-li l'autorització per comercialitzar electricitat, una decisió que hauria comportat el traspàs dels seus clients a altres companyies. El Ministeri per a la Transició Ecològica havia ofert al juliol un expedient contra l'empresa elèctrica per unes factures pendents amb tres proveïdors per valor de més de 4 milions d'euros. Holaluz va al·legar que els pagaments seguien el calendari acordat amb els proveïdors i, finalment, el Ministeri ha constatat que els imports s'han abonat i no s'hi ha trobat cap irregularitat. La companyia, fundada el 2010, gestiona actualment unes 12.000 comunitats energètiques i desenvolupa tecnologia per produir emmagatzemar, gestionar i compartir electricitat renovable a través de les xarxes de proximitat.
7: El temps.
0: Néstor Gómez.
21: Aquest és el darrer cap de setmana del mes d'agost i serà totalment estable. I no només estable, sinó amb un gran domini del sol de cap a cap, tant dissabte com diumenge. De fet, només s'espera que aquesta tarda pugui aparèixer algun núvol esquifit a l'àrea del Pirineu, però ja diem, tenim pel davant un dia sense pluges, ni avui ni demà enlloc del país. El que sí que podem esperar amb aquesta estabilitat és que les temperatures pugin. Sobretot, pujarà una miqueta cap a l'interior del país, màximes d'uns 32 graus, les més altes no passaran dels 33, és a dir, que unes temperatures, diríem, típiques del mes d'agost per aquestes dates, 33 graus cap a ponent i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Avui baixaran una mica les màximes a la façana costanera. Deixem enrere els 34 graus de divendres a Barcelona i avui les màximes rondaran la xifra dels 30. De cara a demà diumenge, ampli domini del sol, l'estabilitat es manté sense excepció en lloc de del país, no s'esperen precipitacions en lloc en cap comarca de Catalunya, ni durant les tardes, i el que sí que podem esperar aquest diumenge és una miqueta més de calor, s'enfilarà una mica el termòmetre cap a la xifra dels 35 graus. De temperatures desbocades no se n'esperen, però sí que podrien pujar una miqueta més de cara a mitjans de la setmana que ve.
7: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Precisament aquest dissabte baixarà lleugerament el risc d'incendi. Si aquest divendres eren 178 els municipis en risc molt alt, el nivell 3 del Pla Alfa, passaran a ser 58. Els agents rurals demanen extremar les precaucions, sobretot al sud del Solsonès, la Noguera, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues i l'Urgell, així com també al sud del Segrià, a la Terra Alta i al Baix Ebre. A la resta de Catalunya el perill continua sent alt, llevat de les zones d'alta muntanya del Pirineu i també al Camp de Tarragona. Per cert, que segons dades dels agents rurals, aquest estiu hi ha hagut 36 focs relacionats amb la recol·lecció del cereal, habitualment per màquines recol·lectores. El més greu ha estat el de Guimerà, a l'Urgell, que va cremar 413 hectàrees. El segueix l'incendi de Talavera, a la Segarra, amb 102 hectàrees, i el de Castellfollit del Boix, al Bages, amb 87. L'incendi del Saler, a València, al cor de l'Albufera, ja està estabilitzat després de cremar 36 hectàrees. Enrique Chisbert, cap dels bombers de València.
22: Que todavía hay muchos puntos muy calientes, ha sido un incendio de una gran virulencia, y eso es lo que nos hace ser cautelosos y seguir trabajando para poderlo dar por controlado en la mayor brevedad posible a finales de este fin de semana, si es posible, o el lunes por la mañana.
0: L'incendi hauria estat intencionat. L'alcaldessa de València, María José Català, enviava aquest missatge.
23: Si hay un responsable, habrá que buscarlo. Y no puede quedar impune este daño medioambiental a la ciudad de València, ni tampoco este tremendo altercado, ¿no? Pero susto tremendo que se han generado a los vecinos y vecinas de València.
0: Els veïns evacuats del Saler i els càmpings de la zona ja han pogut retornar a casa seva, però l'accés al parc natural quedarà restringit per facilitar les tasques dels equips d'emergència. Un excursionista ha mort aquest divendres al migdia en precipitar-se per un pendent a la Vall de Boí, a l'Alta Ribagorça. La víctima és un jove de 26 anys que feia una ruta amb un altre company. Lleida, Júlia Albacar.
1: Els fets han passat al voltant de les 12 del migdia d'este divendres, quan el jove ha caigut per un pendent a la zona de l'Estany Gemena de Dalt, mentre feia una ruta des de Caldes de Boí fins al Besiberri Sud. L'excursionista, de 26 anys, s'ha precipitat fins a una zona de difícil accés. El seu company ha alertat llavors els serveis d'emergència en veure que no contestava i poc després s'hi ha desplaçat un helicòpter d'emergència. Uns minuts més tard s'ha localitzat el cos sense vida del jove i l'acompanyant ha estat traslladat al Pont de Suert, on ha rebut atenció psicològica.
0: El Departament dels Pirineus Orientals, a la Catalunya del Nord, mantindrà la seva denominació un cop coneguts els resultats de la consulta ciutadana sobre el nom de la regió que s'ha fet aquest estiu. Hi han participat més de 38.000 persones. Perpinyà, Laura Bertran.
3: El nom administratiu de la Catalunya del Nord continuarà sent Pirineus Orientals després de guanyar amb un 47% dels vots la consulta que ha organitzat el Consell Departamental aquest estiu, a la qual ha participat un 10% del cens electoral. Poc darrere, amb 42%, ha arribat la segona opció, Pirineus Catalans, i finalment a la tercera i darrera plaça, un 10% per Pirineus Mediterrani, que era l'opció més turística. Escoltem la valoració del vicepresident del Consell Departamental, Nicolás García.
4: 47% de les persones que han votat han decidit el statu quo, de quedar amb el nom Pirineu Oriental. No hem medit el que podria portar aquest canvi de nom a molts àmbits, doncs ho cal acceptar. 42% han votat per Pirineu Català, això vol dir que és un resultat que és, malgrat tot, un bon resultat.
3: La notícia és, doncs, que la Catalunya del Nord no canviarà de nom i es mantindrà en Pirineus Orientals.
5: Here we go, finally.
24: Okay. You're wound up a little tight. What's up?
5: Nothing. Still might be in line.
24: We're not that late.
0: El videojoc més esperat del moment, el GTA 6, està provocant centenars de reaccions d'admiració amb el nou tràiler que ha publicat a Netflix i YouTube. La darrera versió d'aquesta saga d'èxit ja fa mesos que és polèmica pel preu elevat que tindrà, però aquest divendres només s'han sentit elogis. Tothom queda impressionat per la física dels objectes, el tractament de la llum que recorda Cyberpunk 2077 i el reforç del roleplay que veu de l'altra saga d'èxit èxit de Rockstar, Red Dead Redemption, i que el joc va fi en una consola bàsica.
25: Locura, tío.
26: Madre mía, tío. Lo esperado, dicen por aquí, pues sí. Pues sí.
27: Esto es un puto escándalo. O sea, esto es algo que no hemos visto en esta generación de momento. Es un nivel de puto hiperrealismo que se te va la castaña.
28: ¡Hostia, cómo se ve! ¡Hostia, la playa! Eso era para pararlo y verlo, ¿eh?
29: Me flipa.
30: Qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad.
29: Me flipa, tío.
26: Sinceramente, después de ver esto, es que es una locura. Es una
0: barbaridad. Només quatre creadors de continguts de tot el món han pogut accedir a les oficines de Rockstar per veure com és de debò, i un d'ells és el youtuber malaguen resident a Andorra, el Rubius.
31: Seguramente estemos ante uno de los mejores juegos de la historia. Y sé que vais a llamar exagerado, fanboy, vendido, que me estoy cegando por el hype, pero es que no sois conscientes de
0: todo. El videojoc surt el 19 de novembre i hi ha estudis que calculen que aquell dia la productivitat només als Estats Units caurà en 1.000 milions de dòlars per la gent que no anirà a treballar per poder estrenar el joc.
7: 3CAT Info.
0: Catalunya Ràdio arrenca dilluns la nova temporada en què s'incorporen noves veus com Òscar Nin a la tarda, de Francesc Garriga, i David Carabent al Catalunya Migdia. Entre les novetats de la programació hi ha que s'avança l'hora del Catalunya Nit amb Manel Elias i Agnès Marquès, com detalla el director del Catalunya Ràdio, Jordi Borda.
32: Ajuntem el Tot Costa i el Catalunya Nit. El Catalunya Nit l'avancem amb el Manel i l'Agnès.
33: Per tant, aniran a les 9 del vespre.
32: A les 9 del vespre, i això vol dir que la Virgí i les dones i els dies passaran a les 11 i seran encara més gamberres.
33: Espera, és a dir, el Garriga a les 4.
32: De 4 a 7
33: al Tot Costa.
32: Aquest any és l'any del Garriga.
0: El matí de Catalunya Ràdio també incorpora espais nous, ho explica Ricard Ostrell.
33: De 7 a 9 hem reformulat tota la part informativa. I l'Oriol es trobarà més claus encara informatives per entendre el que està passant, perquè ve un any una mica complex. I després posarem molt accent també en la salut, perquè farem molt èmfasi, per exemple, en la salut animal. Parlarem molt d'avenços científics, també en medicina volem posar molt l'accent.
0: Tot plegat amb un repte que explica la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Romà.
2: Hem fet cobertures molt importants, com han sigut les de l'eclipsi o quan hi ha hagut incendis o altres necessitats. I, per tant, encarem la nova temporada, jo crec que amb un repte que és seguir consolidant aquest model, ser capaços de tenir la millor ràdio en català, diria, al món, i que aquesta ràdio en català, a més, vagi creixent també amb un consum digital, que cada vegada també és més important.
0: També se celebraran molts aniversaris, com els 20 anys de l'Enigmarius, els 10 anys del Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà, o els 40 de Catalunya Música.
7: Esports.
0: Amb en David Ubach.
6: Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments de grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny d'aquest divendres, Julián s'ha exercitat en solitari. De tota manera, el davanter argentí pretès pel Barça està descartat per jugar amb els matalassers aquest dissabte al camp del Sevilla, y de la seva situació n'ha parlat al seu tècnic, Diego Simeone.
8: De parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros.
6: També relatiu al Barça, qui sí que s'ha exercitat aquest divendres per primera vegada amb els blaugranes ha estat el porter croat Livaković. Aquest dissabte també juga l'Espanyol.
7: 3Cat Info.
6: Els blanquiblaus disputaran el primer partit a domicili al camp de la Real Societat, que dimecres va caure al Bernabéu. Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, ha valorat molt positivament la incorporació de Brian Zaragoza.
9: Ha sido un gran trabajo de dirección deportiva, en este caso del club, para traer un jugador de nivel que creemos que nos va a ayudar, que era el jugador que también nosotros pedíamos desde el cuerpo técnico. Es un jugador que tiene un nivel diferencial.
6: Això sí, l'extrem cedit pel Bayern haurà d'esperar a debutar, ja que està descartat per jugar aquesta jornada 3. El Real Societat Espanyol el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte primera també es disputarà el Llevant Betis. La tercera jornada s'ha obert, de fet, aquest divendres amb els següents enfrontaments. El Racing de Santander 3, Elx 2 i l'Alavés 1, Villarreal 0. Aquest dissabte arrenca la Lliga Femenina.
7: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Novament en tres conjunts catalans, el Barça, l'Espanyol i el Badalona Women. Les blanquiblaves debutaran aquest dissabte mateix al camp de l'Eibar i la seva preparadora, Sara Monforte, ha detallat quin Espanyol vol.
10: Un equip que agradi a qui vegi el partit, no? Que sí que li agrada tindre la pilota, però que també sap jugar en transicions, que també sap defendre en bloc quan li toca. Un equip que domini tots els moments del joc. Competitiu i amb molts recursos.
6: A la segona divisió masculina, tots dos conjunts catalans de la categoria disputen aquest dissabte el seu partit de la tercera jornada, buscant el primer triomf. El Girona, amb un sol punt, rebrà Montilivi a les Palmes, el segon classificat, sense Unagi ni Porto, que són baixa per lesió. El tècnic dels gironins, Quique Álvarez, ha assegurat que veu la plantilla més mentalitzada i ha deixat entreveure algunes rotacions.
11: Igual aquesta mentalitat canvia, no? I espero que sigui així. Jo he vist la gent molt més connectada aquesta setmana, en general. Amb això escollirem una mica el que estigui per competir, no?
6: El Sabadell, per la seva banda, s'estrenarà a la nova Creu Alta després de dos empats fora, rebent l'Almeria, que és novè. L'entrenador sabadellenc, Ferran Costa, ha demanat suport i comprensió a la seva afició.
12: Hem de tenir una mirada constructiva i d'acompanyament cap als nostres jugadors. O sigui, qui vingui aquí esperant veure a Lewandowski, aquí no està Lewandowski, no va així.
6: Per cert, que el Sabadell ha anunciat el seu 13è reforç. Es tracta del polivalent futbolista de 20 anys, Patrick Nuamà, cedit pel Sassuolo fins a final de temporada. Nuamà és internacional amb Itàlia en categories inferiors. Deixem ara el futbol i obrim bloc poliesportiu.
7: L'actualitat esportiva a fons.
6: La selecció espanyola masculina d'hoquei herba s'ha classificat per a la final del Mundial dels Països Baixos i Bèlgica. El combinat espanyol, amb 12 catalans, s'ha imposat a la primera semifinal al conjunt neerlandès per 3-4. Una victòria que valorava així els micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio el porter Lluís Calzado.
13: A l'última semifinal dels Jocs vam perdre contra ells 4-0. En aquella semifinal no vam ser nosaltres i avui hem pogut demostrar que som el que hem demostrat avui i que anem a per totes sempre.
6: La final de diumenge serà contra Alemanya, que ha derrotat Argentina per 2-1 a la segona semifinal. Al Mundial de Piragüisme, en la modalitat d'esprint que es fa aquests dies a Poznan, a Polònia, la palista de Banyoles, Laia Pèlex, ha aconseguit la medalla de plata després d'acabar segona a la final de la prova del K1000. I en futbol sala ha quedat configurada la final masculina de la Copa Catalunya, que enfrontarà aquest dissabte el Catgas Energia de Santa Coloma, l'equip anfitrió, i el Barça. Els marcadors de les semifinals han estat els següents. Rubí 1, Catgas Energia 7 i Sala 5 Martorell 1, Barça 8. Aquest dissabte també hi haurà la final femenina entre les Corts i el Rubí. La setena etapa de la Vuelta a Espanya de 150 km de muntanya entre Vall d'Alba i Vall de Linares ha depredat el triomf en solitari del noruec de l'1X Andreas Leknessund, que ha estat el millor de l'escapada del dia. A la classificació general, Tadej Pogačar li ha esgarrapat 16 segons més a Enric Mas, de manera que ara l'eslové de l'Emirates li treu al balear del Movistar 3 minuts i 50 segons. Aquest dissabte, vuitena etapa, 171 km entre Puçol i Xeraco, propicis per a l'esprint massiu.
1: Són 8:15.
0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El govern espanyol demana a Europa l'ajuda de Frontex i l'Europol per accelerar el triatge de migrants que encara hi ha a Ceuta un mes després de l'entrada massiva. Ho ha sol·licitat el ministre Grande Marlaska, que des del Congrés ha fet una crida a la calma als carrers de Ceuta i ha culpat el PP i Vox dels incidents dels últims dies. Els veïns de 18 habitatges del Putxet de Barcelona afectats per l'esvoranc de les obres de l'L9 encara no saben quan podran tornar a casa. La Generalitat preveu un primer retorn d'aquí 5 setmanes, però la resta hauran d'esperar fins a principis de l'any que ve. I localitzada viva una de les 3 persones desaparegudes de nacionalitat espanyola després de l'arribada massiva al Nepal i al Tíbet. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i a prop de 2.500 els desapareguts. Tot plegat, ara ho ampliarem. A més, a partir d'ara també us explicarem que Salvador Illa assegura que Catalunya serà solidària amb l'acollida de migrants de Ceuta. Ho ha dit aquest divendres durant la primera jornada de la reunió d'inici de curs del seu govern al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer. Repassarem les mostres de condol popular i dels líders mundials per la mort als 89 anys del rei Harald de Noruega, el monarca més longeu d'Europa. Agafarà el relleu el príncep hereu Hakon, casat amb la controvertida princesa Medmari. I anirem fins a Cisjordània, allà una cançó escrita per un raper de la zona ha sacsejat el sector cultural palestí. La composició critica un artista de renom, Saint Levant, per utilitzar el sentiment palestí a les seves obres amb finalitats comercials. I en esports, què destaques, David Ubach?
6: Que Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments de grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny, s'ha exercitat en solitari. Aquest dissabte, l'Espanyol a la Lliga visita la Real Societat, encara sense el nou vingut, Brian Zaragoza.
0: Pel que fa al temps, aquest últim cap de setmana de l'agost serà del tot estable, 2 dies de sol i 2 dies sense precipitacions al lloc del país. Les temperatures de dissabte seran les normals d'aquestes dates, amb fresc al matí i amb calor suau al migdia. Les màximes més altes del dia rondaran els 33 graus. El govern espanyol demana la intervenció de la Unió Europea a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada de milers de migrants. Volen que les agències Frontex i Europol els ajudin a identificar els 5.000 migrants que es calcula que hi ha i triar quins tenen dret d'asil i quins han de retornar al Marroc. És el que ha sol·licitat per carta aquest divendres el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que al matí ha comparegut al Congrés juntament amb els titulars d'Exteriors i de Migracions. Tots tres han fet una crida a la calma després dels actes violents que han tingut lloc en els últims dies i han culpat el PP i l'extrema dreta d'incitar a l'odi per interès electoral. Madrid, Dani Sánchez de Aja.
3: A diferència dels últims dies, este divendres, la Creu Roja sí que ha pogut repartir menjar entre els migrants que campen a la platja sense incidents. Les manifestacions han estat pacífiques. Des del PP, tant Elías Bendodo com el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, havien demanat als veïns desmarcar-se dels violents.
4: Violència no se puede responder con más violencia.
14: Los violentos no nos representan. Pretenden dividirnos.
3: Però tot i això, des del Congrés, el ministre Grande Marlaska culpava el PP i Vox d'encendre la metxa i explotar l'odi.
15: La ultraderecha y ahora también la derecha hablan de invasores, delincuentes, llaman a cazar inmigrantes se han decidido a buscar el aprovechamiento político o, lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento en las calles de Ceuta.
3: I el titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, explicava com una internacional reaccionària, que segons ell va dir Elon Musk a Rússia, va aprofitar la tragèdia per assegurar desestabilitzar Europa.
5: Mega influencers ultraconservadores convirtieron las imágenes en ejemplo, y cito textualmente, de una invasión compuesta por hombres en edad militar.
3: Tots dos han coincidit també a negar errors del CNI. Diuen que no es podia preveure una arribada tan massiva de persones perquè es va gestar a les xarxes. I n'exculpen el Marroc i agraeixen la seva col·laboració entre crítiques de l'oposició i els socis per una postura tèbia i ridícula, diuen, cap al règim a l'agüita.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que Catalunya acollirà amb solidaritat immigrants de Ceuta. El president, que ha reunit el seu govern al monestir de les Avellanes, a la Noguera, garanteix que aniran per feina a l'hora de resoldre les carpetes pendents del nou curs polític. Des d'Os del Balaguer, Jordi Corbalan.
16: Missatge del president contra el discurs del PP i Vox, però també contra els recels de Junts que Catalunya acull immigrants de Ceuta.
17: Calen, per descomptat, fronteres segures. Calen normes clares, però també cal capacitat d'acollida. En dues paraules, ordre i valor.
16: El president encara el nou curs polític amb el compromís que el govern resoldrà amb fermesa reptes pendents com l'educació, l'habitatge, les infraestructures i el finançament.
17: Uns cridaran, gesticularan,

0: compromisos en matèria forestal.
1: Volem que no siga un anunci només, que no siga propaganda només, perquè hi ha qüestions transcendentals que encara no s'han fet. El 50% de les franges antiincendis del país estan per fer i no s'ha fet cap dels corredors tallafoc estratègics que s'havien anunciat.
0: A Barcelona, els veïns de 18 habitatges del barri del Putxet, afectats per l'esvoranc de les obres de l'L9, encara no saben quan podran tornar a casa. La Generalitat preveu que els residents d'un dels edificis afectats hi puguin tornar d'aquí unes 5 setmanes, però la resta hauran d'esperar fins a principis de l'any vinent. El director general d'Infraestructures de la Generalitat, Ramon Ramírez, diu que no autoritzaran cap més retorn fins a estar completament segurs que el terreny està estabilitzat.
2: Quan passa una cosa d'aquestes, és difícil saber el terreny què li passa. La zona on estem treballant ara, les condicions del terreny són les que són, és a dir, admet molt ciment. No sabem si aquesta admissió de ciment era una condició natural prèvia o és conseqüència de l'incident. En tot cas, fins que no arribem a uns nivells de pressió correctes, no podem aturar-nos.
0: Dels 8 locals que encara tenen la persiana baixada, només un podrà recuperar la seva activitat comercial aquest octubre. Els altres 7 ja saben segur que no podran reobrir les portes aquest any.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Nepal ha informat que s'ha rescatat en vida una de les 3 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes en l'arribada de dimecres a la frontera entre el Nepal i el Tíbet, tot i que, de moment, no ha transcendit més detalls sobre la seva identitat ni el seu estat de salut, i el Ministeri d'Exteriors espanyol no ho confirma. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i a prop de 2.500 els desapareguts. D'aquests, més de 600 són turistes de 35 nacionalitats diferents. Les tasques de rescat s'estan fent pendents de l'evolució del riu pel perill de desbordament de 2 llacs que s'han format i que, si es desborden, podrien provocar una situació similar a la de dimecres. L'altra dificultat és l'accés a la zona, on hi ha àrees totalment cobertes pel fang i carreteres i ponts destruïts, a més detalls de llums habituals. Una de les imatges d'aquest divendres ha estat el rescat de més d'un centenar de treballadors de l'interior d'un túnel d'una central hidroelèctrica. Hi ha més de 900 treballadors com ells incomunicats perquè el torrent d'aigua es va endur una dotzena de plantes actives i 15 en construcció. Les tasques són lentes i la inquietud entre les persones que esperen notícies dels seus familiars va en augment.
4: Hi ha un cop.
5: Busco el meu oncle. Havia sortit a caminar per la muntanya i està desaparegut. Havia anat a la zona fronterera entre la Xina i el Nepal.
6: Molta gent ho ha perdut tot. La casa, la família, és devastador perquè han de començar des de zero i això és molt difícil.
0: De fet, l'altre punt d'atenció és l'ajuda humanitària. La Creu Roja calcula que almenys hi ha 93.000 afectats amb necessitats urgents. Nacho Puig, president i fundador de l'ONG Bajador Social Project, a 3CAT Info.
7: En un primer moment, el més necessari són béns bàsics. En el cas d'aquestes famílies, doncs és aigua corrent, és menjar o és intentar reparar aquestes torres elèctriques per restablir l'electricitat. Però encara estem en aquestes tasques d'identificar quina és la millor manera d'ajudar aquestes comunitats.
0: Davant els oferiments internacionals, Katmandú diu que no els calen rescatistes, sinó ajuda financera. A la part tibetana, el president xinès Xi Jinping ha participat en una reunió per organitzar l'emergència i ha ordenat mobilitzar tots els mitjans disponibles. Fins i tot s'ha ofert a col·laborar en les tasques del Nepal. Greenpeace alerta que l'escalfament global augmenta el risc d'inundacions, esllavissades i allaus a l'Himàlaia després d'aquestes greus riuades que han afectat el Nepal. Tot i que encara no es pot determinar el paper exacte del canvi climàtic en aquest episodi, les primeres investigacions apunten a l'esfondrament d'una glacera com a causa més probable. El responsable de canvi climàtic de l'entitat, Pedro Zorrilla, avisa que cal preparar-se globalment.
8: En Espanya se traduce en el agravamiento de sequías, tormentas o los incendios como los de este verano. Mientras, en el Himalaya esto se traduce en un incremento disparado del riesgo de inundaciones devastadoras como esta. Las señales que nos da el planeta son demoledoras y no admiten esperas.
0: Greenpeace també demana preparar-se millor davant d'aquests fenòmens i accelerar l'abandonament dels combustibles fòssils. Anem ara cap a Irlanda perquè el primer ministre britànic, Andy Burnham, ha dit que no contempla un referèndum sobre la unificació irlandesa. En canvi, pel Sinn

0: Féin, guanyador de les eleccions nord-irlandeses, el futur només el poden decidir els habitants de l'illa d'Irlanda. Ens ho explica des de Londres Quim Olivares.
1: A la seva primera visita a Belfast com a primer ministre, Andy Burnham ha dit que en la dècada passada hi va haver massa divisió al Regne Unit i que ara cal concentrar-se en altres temes. Sentim-lo.
2: Hi ha hagut un referèndum sobre el Brexit. Abans vam tenir el de la independència escocesa. La ruptura que sorgeixen d'aquestes situacions triga molt a curar-se i et fan retrocedir i no et pots concentrar en el que tenim aquí i ara, el cost de la vida.
1: El Sinn Féin denuncia que Burnham no pot negar el dret a l'autodeterminació. Sentim ara la seva líder, Mary Lou McDonald.
3: Enterrar el cap a la sorra no és un pla, no és una estratègia, no és intel·ligent i no és acceptable per nosaltres.
1: En canvi, el Partit Unionista Democràtic ha acollit amb satisfacció la negativa de Burnham. L'acord de Divendres Sant del 1998, que va posar fi a anys de violència sectària, estipula un referèndum si el ministre britànic responsable d'Irlanda del Nord creu que és probable que la majoria voti a favor d'unir-se a la República d'Irlanda.
0: Condol dels principals líders mundials i centenars de persones presents al Palau Reial d'Oslo per acomiadar el rei Harald de Noruega, que ha mort als 89 anys. Era el cap d'estat en actiu més longeu d'Europa. Serà recordat com una figura popular, estimat com un avi. Així ho deia una ciutadana de Noruega d'origen etíop.
4: Personalment diré que ell ho era tot per nosaltres, sobretot tenint en compte que som immigrants. Ens va fer sentir com a casa i ens va fer sentir estimats. Per tant, va ser com l'avi que mai no vaig tenir.
0: El relleu del rei Harald l'agafarà el seu fill, que adoptarà el nom de Håkon VIII. La seva dona, la princesa Medmarit, es convertirà en reina consort, malgrat estar envoltada en polèmiques com l'amistat que tenia amb el delinqüent sexual Jeffrey Epstein. Més coses. Mor als 34 anys a Uganda el monarca més precoç del món, Oyo Nimba, més conegut com a rei Oyo, que va pujar al tron del regne ugandès de Toro quan només tenia 3 anys. La notícia ha sorprès els ugandesos, que no sabien que el rei Oyo estava malalt. Fonts pròximes al difunt diuen que havia rebut tractament mèdic als Estats Units. El rei Oyo tenia fama de ser molt reservat. No es va arribar a casa mai, malgrat els seus súbdits que li ho demanaven. I només se sap que era molt aficionat al futbol i seguidor de l'Arsenal. Toro és un dels 5 regnes tradicionals reconeguts des del 1995 per la Constitució d'Uganda, antiga colònia britànica, després de tenir-los prohibits durant 3 dècades. I el president de Sèrbia, el nacionalista Aleksandar Vučić, acusa el Tribunal Penal Internacional per l'antiga Iugoslàvia d'inhumà per no haver deixat que morís al seu país l'excomandant de l'exèrcit serbi de Bòsnia, Ratko Mladić, condemnat a cadena perpètua per crims de guerra i també per genocidi. Mladić va morir dijous a La Haia als 83 anys mentre complia la pena de presó. El ministre de Justícia de Sèrbia ha assegurat aquest divendres que el general Mladić serà enterrat amb honors d'estat una vegada sigui repatriat del seu cos.
5: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info. El temps.
0: Néstor Gómez.
6: Aquest és el darrer cap de setmana del mes d'agost i serà totalment estable. I no només estable, sinó amb un gran domini del sol de cap a cap, tant dissabte com diumenge. De fet, només s'espera que aquesta tarda pugui aparèixer algun núvol esquifit a l'àrea del Pirineu, però ja diem, tenim pel davant un dia sense pluges, ni avui ni demà enlloc del país. El que sí que podem esperar amb aquesta estabilitat és que les temperatures pugin. Sobretot, pujarà una miqueta cap a l'interior del país, màximes d'uns 32 graus, les més altes no passaran dels 33, és a dir, que unes temperatures, diríem, típiques del mes d'agost per aquestes dates, 33 graus cap a ponent i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Avui baixaran una mica les màximes a la façana costanera. Deixem enrere els 34 graus de divendres a Barcelona i avui les màximes rondaran la xifra dels 30. De cara a demà diumenge, ampli domini del sol, l'estabilitat es manté sense excepció en lloc del país, no s'esperen precipitacions en cap comarca de Catalunya, Catalunya ni durant les tardes, i el que sí que podem esperar aquest diumenge és una miqueta més de calor. S'enfilarà una mica el termòmetre cap a la xifra dels 35 graus. De temperatures desbocades no se n'esperen, però sí que podrien pujar una miqueta més de cara a mitjans de la setmana que ve.
5: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut 20 persones en un nou dispositiu que empaia al Camp de Tarragona. Els agents han centrat l'atenció en les principals estacions de trens i d'autobusos de la demarcació i en poblacions de costa com Salou i Cambrils. Tarragona, Ricard Buigas.
7: Una setantena de Mossos han participat en aquest operatiu policial de xoc per combatre la multireincidència i la delinqüència itinerant. Han detingut 20 persones i n'han identificat més de 500 que acumulen més de 2.200 antecedents. Entre els arrestats hi ha presumptes autors de furt, robatoris amb força, tràfic de drogues i falsificació documental. En l'àmbit administratiu han interposat més de 40 denúncies per tinença de drogues i 5 per portar armes prohibides. A més, han tramitat prop de 30 denúncies de trànsit. Aquesta vegada l'operatiu Campai s'ha desplegat per les estacions de trens i autobusos de Tarragona, Reus, Valls i Sant Vicenç de Calders. També han actuat en alguns barris d'aquestes poblacions. A més, han centrat l'atenció en punts de la Costa Daurada que aquests dies tenen un elevat volum de turistes com Salou i Cambrils. Els detinguts passaran a disposició judicial durant les pròximes hores.
0: El Consell Comarcal de la Garrotxa reclama al Departament d'Interior els agents de Mossos d'Esquadra que els va prometre. Asseguren que són essencials per als pobles petits que no tenen policia local. Girona, Núria Peraire.
8: A la Garrotxa hi ha sobretot pobles petits i disseminats amb molt terreny que no tenen policia local i per això necessiten els Mossos i asseguren que els que hi ha no són suficients. El Departament d'Interior, al maig del 2025, els en va prometre 20 més. Els que n'han arribat són 14, però des del Consell Comarcal expliquen que a l'hora que arriben els nous, alguns altres s'han anat jubilant. Remarquen que durant les festes majors de l'estiu han hagut de contractar personal de seguretat privat per falta d'agents. Ho explica el president Albert Danés.
9: Que ens va comprometre que aquest estiu hi serien, encara no hi són, i sí que nosaltres hem fet una carta ara també al departament, doncs, que aquests efectius vinguin ja cap a la comarca, perquè necessitem més efectius a la comarca.
8: Recorden que tot i que la capital Olot sí que té policia local, igualment necessita la presència dels Mossos. Per tot plegat reclama els agents que falten, que considera que encara són uns 7.
0: L'aeroport d'Andorra a la Seu d'Urgell connectarà l'any que ve amb París. És el que preveu el nou contracte per a les línies regulars que impulsa el govern andorrà i que també mantindrà els vols a Madrid i Palma. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
10: La nova concessió pels vols comercials, que ha d'entrar en vigor l'1 de gener, preveu dos vols setmanals a París, que se sumaran als que també es fan a Palma i a Madrid. Conxita Marsol és la ministra andorrana de Presidència.
11: Aquesta nova convocatòria fixa una sèrie de requisits mínims per mantenir les connexions amb Palma i Madrid i incorpora com a principal novetat que hi hagi la connexió amb París, reforçant així l'obertura internacional de l'aeroport.
10: Uns vols subvencionats pel govern andorrà que portarà fins a 5 milions d'euros cada any per mantenir-los. Fins al 16 d'agost aquest estiu han passat per l'aeroport de la Seu gairebé 9.000 passatgers, amb una quarantena de viatgers a cada vol de mitjana. Tot i això, les operacions dels últims mesos han estat marcades per les desviacions i anul·lacions pel mal temps, sobretot a l'hivern i a la primavera.
0: Una cançó ha sacsejat el panorama cultural a Palestina. L'ha escrit un raper de Cisjordània i l'ha dedicada a un artista de molt més renom que viu en la diàspora envoltat de luxe. La cançó ha obert un debat sobre què significa ser palestí i, sobretot, qui té dret a fer-ne bandera. Jordi Brascó.
12: Aquesta cançó del raper de Cisjordània Shabs Dit ha revolucionat Palestina, el centre de la diana. Saint Levant, el músic palestí més cèlebre del moment, a qui Shabs Dit acusa d'explotar els seus orígens des de la superficialitat i de fer servir els símbols de la lluita palestina només per estètica i per fer diners. El periodista cultural Fadi Badarne ens posa en context.
13: La principal crítica és que és un cantant palestí que es presenta com a palestí i que porta tatuat Jerusalem per a nosaltres. Va guanyar molts fans pel fet de ser palestí i en l'últim any s'ha tornat molt comercial.
12: Campanyes per Prada i vídeos amb personalitats àrabs com Mia Khalifa. Saint Levant té passaport francès, va estudiar en escoles estrangeres i ha viscut la major part de la vida fora de Palestina. Shabs Dit, en canvi, és de Kafr Aqab, un suburbi de Ramallah. Les seves cançons parlen del que suposa conviure amb la violència de l'ocupació israeliana. Dues maneres de presentar-se al món, que segons Badarne poden ser complementàries.
13: Cadascú fa les coses a la seva manera, ja sigui cantant sobre l'amor, sobre el drama o sobre la tristesa. I no cal que pronunciïn la paraula Palestina, perquè la gent sàpiga que tots dos són palestins que utilitzen l'art per resistir i lluitar contra l'opressió.
12: Potser per això al final de la cançó Shevchdit ofereix la mà a Sant Levant. Una cosa tenen en comú, actuïn on actuïn, sempre els acompanya una bandera palestina.
0: Precisament Isabel Coixet i també altres cineastes, a més de la Premi Nobel Annie Ernaux o el cantant de Pink Floyd Roger Waters, firmen una carta oberta dirigida a la Mostra de Venècia perquè engegui accions concretes en suport de Palestina. La carta la promou el col·lectiu Venice for Palestine, que l'any passat ja va dur a terme una acció similar que va aconseguir que dos actors pro-Israel renunciessin a anar al certamen, tot i estar convidats. Enguany, demanant que, tenint en compte que hi ha tres pel·lícules palestines a la secció oficial, la bandera palestina unegi al costat de les de la resta de països representants. Els films que s'hi podran veure, com Citizen Osama, Conversation with the Sea i el documental NASA dels oscaritzats directors de No Other Land, cal destacar que l'any passat va guanyar el Lleó de Plata, la vot de Hein Rajab, un film tunisià sobre la matança a Gaza. La Mostra de Venècia comença dimecres de la setmana que ve.
14: My name is Tanya Head, and I'm the president of the World Trade Center Survivor Network.
15: Are you sure you want me to talk about her? Because in the 9/11 community, I'm not allowed to talk.
0: I arriba als cinemes el documental La Supervivent. L'11S va ser només el principi, en què el cineasta Quique Maillo narra la història de Tanya Head, una barcelonina que es va fer passar per supervivent dels atemptats de les Torres Bessones de Nova York. El documental, participat per 3CAT, s'ha estrenat aquest divendres als cinemes i es podrà veure aviat el Sense Ficció. El cas va sortir a la llum el 2007, quan Tanya Head ja portava anys com a màxima representant dels supervivents dels atemptats de l'11S del 2001. El New York Times va descobrir que la suposada víctima era una impostora i poc després La Vanguardia va revelar que la seva identitat real era Alicia Esteve, nascuda a Barcelona. El director del documental, Quique Maillo, destaca què els va interessar del cas.
16: Dient que tu vas estar allà quan estaves a Barcelona o dir que el teu promès va morir a aquella torre és immoral, però a la mateixa vegada, i això és el que ens agrada i és el que és magnètic del personatge, on està el contrast, és que ella va dedicar-s'hi amb cor i ànima a pujar l'associació i va aconseguir ajudes estatals, moltíssims milions, va estar a Washington defensant la seva causa.
0: El documental també es podrà veure a la plataforma Filmin a partir de l'11 de setembre, el dia del 25è aniversari dels atemptats.
17: Què estarà pensant? Encara se'n recordarà d'aquella nit sense dormir, a punt de caure en l'oblit.
0: I el grup valencià La Fúmiga ha anunciat un tercer concert de comiat al Sant Jordi Club de Barcelona el 18 d'octubre. L'actuació afegida al recinte de Montjuïc serà en horari matinal per facilitar que hi puguin anar famílies i públic d'arreu del país. El nou concert s'afegeix a les dues nits ja anunciades, el 16 i 17 d'octubre, que van exhaurir entrades en només una hora, igual que va passar amb els dos concerts al Roig Arena de València el 30 i 31 d'octubre.
5: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X. Esports.
0: Amb en David Ubach.
18: Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments de grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny d'aquest divendres, Julián s'ha exercitat en solitari. De tota manera, el davanter argentí pretès pel Barça està descartat per jugar amb els matalassers aquest dissabte al camp del Sevilla i de la seva situació n'ha parlat el seu tècnic, Diego Simeone.
19: De parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros.
18: També relatiu al Barça, qui sí que s'ha exercitat aquest divendres per primera vegada amb els blaugranes ha estat el porter croat Livakovic. Aquest dissabte també juga l'Espanyol.
5: 3CAT Info.
18: Els blanquiblaus disputaran el primer partit a domicili al camp de la Real Societat, que dimecres va caure al Bernabéu. Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, ha valorat molt positivament la incorporació de Brian Zaragoza.
20: Ha sido un gran trabajo de dirección deportiva, en este caso del club, para traer un jugador de nivel que creemos que nos va a ayudar, que era el jugador que también nosotros pedíamos desde el cuerpo técnico. Es un jugador que tiene un nivel diferencial.
18: Això sí, l'extrem cedit pel Bayern haurà d'esperar a debutar, ja que està descartat per jugar aquesta jornada 3. El Real Societat Espanyol el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. La tercera jornada primera s'ha obert aquest divendres amb els següents enfrontaments. Racing de Santander 3, Elx 2 i a la vegada 1, Villarreal 0. Aquest dissabte arrenca la Lliga Femenina.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
18: Novament amb tres conjunts catalans, el Barça, l'Espanyol i el Badalona Women, les blanquiblaves debutaran aquest mateix dissabte al camp de l'Eibar i la seva preparadora, Sara Monforte, ha detallat quin Espanyol vol.
21: Un equip que agradi a qui vegi el partit, no? Que sí que li agrada tindre la pilota, però que també sap jugar en transicions, que també sap defendre en bloc quan li toca. Un equip que domini tot el moment del joc, competitiu i amb molts recursos.
18: A la segona divisió masculina, tots dos conjunts catalans de la categoria disputen aquest dissabte com a locals el seu partit de la tercera jornada i buscant el primer triomf. El Girona rebrà les Palmes, mentre que el Sabadell s'enfrontarà a la nova Creu Alta a l'Almeria. Deixem ara el futbol i obrim bloc poliesportiu.
5: 3CAT Info.
18: La selecció espanyola masculina d'hoquei herba s'ha classificat per a la final del Mundial dels Països Baixos i Bèlgica. El combinat espanyol, amb 12 catalans, s'ha imposat a la primera semifinal al conjunt neerlandès per 3-4. Una victòria que valorava així els micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio el porter Lluís Calzado. Sentim aquestes declaracions a Catalunya Ràdio de Calzado.
22: A l'última semifinal dels Jocs vam perdre contra ells 4-0. En aquella semifinal no vam ser nosaltres i avui hem pogut demostrar que som el que hem demostrat avui i que anem a per totes sempre.
18: La final de diumenge serà contra Alemanya, que ha derrotat Argentina per 2-1 a la segona semifinal. Pel que fa al Mundial de Piragüisme en la modalitat d'esprint que es fa aquests dies a Poznan, a Polònia, la palista de Banyoles, Laia Pèlex, ha aconseguit la medalla de plata després d'acabar segona a la final de la prova del K1000. I en futbol sala ha quedat definida la final masculina de la Copa Catalunya, que enfrontarà aquest dissabte el CatGas Energia Santa Coloma, l'equip anfitrió i el Barça. Els marcadors de les semifinals han estat els següents. Rubí 1, CatGas Energia 7 i Sala 5 Martorell 1, Barça 8. La setena etapa de la Vuelta a Espanya de 150 km de muntanya entre Vall d'Alba i Vall de Linares ha deparat el triomf en solitari del noruec de l'1X Andreas Legnesund, que ha estat el millor de l'escapada del dia. A la classificació general, Tadej Pogacar li ha esgarrapat 16 segons més a Enric Mas, de manera que ara l'eslové de l'Emirates li treu al balear del Movistar 3 minuts i 50 segons. Mas, amb tot, veu el got mig ple.
23: Contentos de la actuación, contentos con el equipo. Queda muchísima vuelta, es una morning final la primera semana, así que poco a poco.
18: Encara sobre dues rodes, parlem de motor. L'italià Marco Bezzecchi, amb Aprilia, ha liderat la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Aragó de MotoGP amb nou rècord a la pista. Al seu darrere, els germans Márquez, de Ducati, amb Àlex segon i Marc tercer. El gran dels Márquez considera que els precedents favorables al canyís compten més aviat poc.
24: No será fácil, no está dicho de que estamos en un circuito favorable o que he conseguido muchas victorias en el pasado que vaya a ser fácil.
18: Els altres dos catalans, Àlex Rins i Pol Espargaró, hauran de passar per la repesca. Aquest dissabte, curses...
25: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
26: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
27: El 98.0 de la freqüència modulada.
26: Ràdio Castelldefels. Ràdio Castelldefels. Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: La setmana recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dilluns.
2: L'Ajuntament de Castelldefels ha aprovat definitivament la nova ordenança de mobilitat, una normativa que regula l'ús de vehicles de mobilitat personal coneguts com a BMP, com els patinets elèctrics, davant de l'increment de la seva presència als carrers de la ciutat. La nova regulació estableix per on poden circular aquests vehicles, fixa limitacions de velocitat i contempla sancions per als comportaments indeguts que en alguns casos poden arribar als 1.000 euros. A més, la policia local pot retirar els vehicles de la via pública si incompleixen la normativa o presenten un perill per a la seguretat. La preocupació municipal arriba en un moment en el que la sinistralitat relacionada amb els vehicles de mobilitat personal ha experimentat un important increment. En una entrevista concedida a Ràdio Castelldefels, el sergent de la policia local, Víctor Picón, ha alertat de l'augment tant dels accidents com dels vehicles manipulats per superar els límits legals de velocitat.
3: I que estem notant un increment durant aquest estiu, però a més des de l'inici d'any, amb el número d'accidents d'aquests UMPs. Demanem molta precaució, recordem la normativa dels UMPs, properament entrarà en vigor l'utilització del casc, però ens estem trobant, malauradament, molts UMPs que estan modificats i que agafen velocitats importants. L'UMP ha de tenir de fabricació una velocitat màxima de 25 km per hora, no pot superar en cap cas 25 km per hora i ens estem trobant amb molts vehicles que agafen més de 25 km per hora. O fins i tot fabricats únicament per circuit, que són els menys, però la majoria que ens trobem és que estan modificats, els porten a tallers, els modifiquen d'alguna manera, fins i tot amb software. Ens hem trobat instal·lacions molt barrueres de motors annexos al propi motor que allà porta i agafen molta velocitat. Amb el perill que comporta un accident a aquestes velocitats, perill d'incendi quan el posen a carregar a casa i, i després la denúncia i tot el que comporta aquesta denúncia.
2: Picón ha explicat que aquest estiu s'ha detectat un increment dels accidents amb patinets elèctrics, una tendència que ja arrossega des de principis d'any. El sergent ha recordat que aquests vehicles no poden superar els 25 km per hora de velocitat màxima, però ha denunciat que molts dels aparells controlats per la policia han estat modificats per assolir les velocitats superiors. Les dades de la policia local reflecteixen aquesta situació. Així ens ho detallava Víctor Picón, sergent de la policia.
3: De fet, en el que porta d'any, crec que portem 62, no recordo exactament, més de 60 ingressos en dipòsit d'aquest tipus de vehicle, perquè recordem que aquells vehicles que agafen velocitats de més de 25 km per hora es retiren de via pública, són ingressats al dipòsit municipal, i més de 200 denúncies envers aquest tipus de vehicles. Estem notant un increment, i no és perquè estem, a més de fent més controls amb aquest tipus de vehicle, perquè estem notant que està incrementant les ferides i en accidents. I a més aquests accidents no porten casc i tenen una potència lesiva important, perquè al final, per la dinàmica de l'accident, el primer que topa amb la via, amb el terra, és el cap. I llavors els traumatismes facials, cranoencefàlics, són importants. I ens trobem, a més, en nois joves amb ferides importants.
2: En aquest context, el sergent ha explicat que la policia local ha intensificat els controls sobre aquests vehicles. També ha subratllat especialment la gravetat de les lesions que es produeixen en aquest tipus de sinistres. Segons assenyala, molts usuaris continuen sense casc. La nova ordenança també deixa clar quines són les conductes prohibides. Escoltem com ens ho detalla el sergent de la policia.
3: No poden circular persones de vianants, han de circular amb una única persona, són vehicles d'una única plaça, com ja hem dit, amb un límit de velocitat de 25 km per hora, no poden circular amb auriculars, no poden circular manipulant el telèfon mòbil, no poden circular beguts, no poden circular drogats, i a més ja han de circular amb l'assegurança en vigor. És important que ja des de fa un temps han de tenir assegurança en vigor. No poden circular persones de vianants, carrils bicis o en el seu defecte la calçada. De tenir matrícula. Tots els vehicles des de gener del 2024 estan obligats a tenir la matrícula. I per això està l'assegurança de responsabilitat civil, perquè puguin fer front a aquestes despeses mèdiques, a aquestes despeses de material, perquè és que si no, a més, serà la família que, sent un menor, perquè moltes vegades són menors, són els responsables subsidiaris de tant les denúncies com la responsabilitat civil que porta aquest tipus d'accidents. Per tant, és important que tinguin la documentació en regla, matrícula, inscripció i assegurança, i que condueixin amb cura.
2: Amb aquesta nova ordenança, l'Ajuntament pretén adaptar la mobilitat urbana a la realitat actual i reduir el nombre d'accidents derivat d'un ús inadequat dels patinets elèctrics, garantint una convivència més segura entre els conductors, ciclistes i vianants.
1: Ha estat notícia aquest dimarts.
2: El programa municipal A la nit, altra moguda ha tancat la cinquena edició amb més de 1.300 participants i una valoració positiva per part dels serveis municipals implicats. La iniciativa es va desenvolupar entre el 2 de maig i el 31 de juliol amb activitats esportives lúdiques i socioeducatives durant les nits dels caps de setmana. L'objectiu és oferir als joves de Castelldefels una alternativa gratuïta, segura i saludable a altres formes d'oci nocturn relacionades amb el consum d'alcohol o altres substàncies. Els mateixos joves també han participat en el disseny d'una part de les activitats. A través de grups de treball han pogut expressar les seves preferències i contribuir a definir una programació més ajustada als seus interessos. La cap de Participació i Convivència de l'Ajuntament de Castelldefels, Àngela Rubí, valora els resultats d'aquesta cinquena edició i destaca la participació del jovent en el disseny de les propostes. L'escoltem.
4: Doncs nosaltres fem una valoració molt positiva. És el cinquè any del programa i han tornat a participar més de 1.000 joves. I, per tant, només en poder oferir-los un model d'oci segur i saludable, per nosaltres ja és tot un èxit, no? Aquí hauríem d'afegir també que hem fet un codisseny amb els joves en moltes de les activitats, les han prioritzat ells, que normalment acostumen a ser les mateixes, perquè al final hem de veure també un tema de viabilitat, però novament han participat en els grups focals, no sé, van ser uns 60 joves en aquest disseny, i per tant, bueno, des de l'àrea de participació d'això, per nosaltres també és un punt positiu, no?
2: Les dades recollides durant l'edició confirmen la consolidació del programa entre el jovent de Castelldefels. Segons el balanç actualitzat, aquest any hi han participat 1.354 joves, dels quals 1.018 han estat nois i nois i 336 noies. El volei ha tornat a ser l'activitat amb més participació, amb 395 persones. També han tingut una bona resposta a l'acertac, al futbol, al bàsquet i les sessions de tonificació. La programació s'ha mantingut durant 3 mesos amb un total de 12 sessions per activitat. Aquesta continuïtat ha permès que una part dels joves incorporés les propostes a la seva rutina d'oci dels divendres i dissabtes a la nit. El tècnic del CIAP, del Servei d'Intervenció de l'Espai Públic de Castelldefels, Pol Rebollo, repassa les xifres principals de participació i les activitats que han reunit més joves.
5: Aquest any han participat 1.354 joves, en total 1.018 nois i 336 noies. I bueno, les activitats que ha participat més gent, ja com cada any s'està com reafirmant, és el vòlei amb 395 persones, seguit de l'azertag i del futbol, i també de tonificació i de bàsquet, que han sigut com les activitats que han reunit més gent. I bueno, la veritat és que ha sigut un èxit totes aquestes activitats. S'han fet 102 sessions al llarg d'aquests tres mesos i bé, un total de 12 sessions per activitat.
2: El programa no es limita a organitzar activitats esportives de lleure. Una altra de les seves línies de treball és la intervenció socioeducativa als carrers de Castelldefels durant les nits. Aquesta tasca correspon al CIAP, al Servei d'Intervenció a l'Espai Públic adreçat als joves. Els seus professionals recorren diferents zones de la ciutat per informar sobre les activitats, aproximar-se als grups de joves i intervenir quan es detecta detecten situacions que poden afectar la convivència. Algunes de les activitats del programa s'organitzen precisament en espais on habitualment es poden produir concentracions de joves o consum d'alcohol. D'aquesta manera es dona un ús alternatiu a aquests punts de trobada i s'afavoreix una ocupació saludable i responsable de l'espai públic. Durant aquesta edició, el CIEP ha intervingut un total de 39 situacions de botellot. Segons les dades aportades pel servei, 21 d'aquestes concentracions s'han pogut dissoldre mitjançant el diàleg, la mediació i les recomanacions dels professionals. Els integrants del Servei d'Intervenció de l'Espai Públic adreçat als joves, Pol Rebollo i Marina Duran, expliquen com se seleccionen els espais on es fan les activitats i com actua el servei durant les situacions de botellot.
6: Doncs bé, la veritat és que han estat espais molt, molt encertats, no?, per al tipus d'activitats que volíem fer. Els joves al final també són espais que coneixen, que són, diguéssim, espais que es coneixen de la ciutat perquè ells són... són habitants de Castelldefels, llavors, bé, no sé si tens alguna cosa
5: sí,
6: a dir.
5: Sí, alguns dels espais al final també es trien perquè són espais on normalment pot haver-hi algun conflicte de convivència per la nit, o sigui, espais on es donen botellons o els joves hi estan per fer consum normalment, i aleshores al substituir-ho amb aquesta activitat també se li dona un altre ús a aquest espai i al final també genera una convivència pues, veïnal diferent, no? I els joves també entenen com aquell lloc si pot estar d'una altra manera, no només fent un consum de botellots. I seguint amb el tema dels botellots, nosaltres durant les nits el que fem són intervencions quan ens trobem algun botellot pel carrer, i el que demanem a aquests joves que estan fent botellot és que marxin de l'espai, no?, perquè estan generant segurament un problema de convivència. Aleshores, nosaltres hem intervingut en un total de 39 botellots, d'aquests un total de 21 han sigut dissolts, i la veritat és que els joves sempre ens responen superbé i bueno, reben com molt bé que el servei del CIEP, no?, estigui per la nit i els digui com aquestes recomanacions de potser no beure o no deixar la brutícia a l'espai o marxar en un altre lloc més adequat.
2: Més enllà de les intervencions davant possibles conflictes, una part important de la feina del CIEP consisteix en establir vincles de confiança amb els joves. Durant les tardes i les nits d'activitat, els professionals recorren els carrers i expliquen personalment el programa als grups que hi troben. Aquesta difusió directa permet arribar als joves que potser no coneixen les activitats a través de les xarxes socials o els canals municipals. El contacte presencial també facilita que els joves identifiquin els professionals del servei i s'hi puguin adreçar quan necessiten informació, orientació o un espai de conversa. En aquesta edició s'han comptabilitzat 144 intervencions de vinculació, la xifra més alta registrada per ara pel programa. Els integrants del Servei d'Intervenció a l'Espai Públic adreçat als joves, en Pol Rebollo i Marina Duran, expliquen com es desenvolupa aquest contacte directe i la importància dels vincles establerts amb el jovent de Castelldefels.
5: Mira, una cosa curiosa que també volia dir és que nosaltres, durant aquestes tardes i aquestes nits que estem coordinant aquestes activitats, nosaltres el que fem és difusió en persona cap als joves que ens trobem pel carrer, no? O sigui, nosaltres anem donant voltes pel carrer i cada grup de joves que ens trobem els hi presentem el programa de la nit una altra moguda, i al final també és una forma de vincular amb ells i que no només s'enterin per xarxes o per altres formes de comunicació, sinó ja en persona els hi entreguem un flyer. I aleshores hem parlat amb més de 1.000 joves als que els hi hem entregat un flyer en mà, i a més han conegut el servei, que també és una cosa positiva per nosaltres en el nostre dia a dia, que ens coneguin el màxim possible.
6: I crec que ara no tenim aquesta dada, però una cosa molt interessant que hem vist aquest any és que hem fet moltíssimes intervencions de vincle, de trobar-nos amb xavals. Són aquestes?
5: Sí.
6: 144 intervencions de vincle. Al final, estar l'equip a la nit, coneixem molt els xavals, també es poden anar a parlar amb nosaltres, podem estar parlant amb ells, que al final també són intervencions que funcionen molt bé, perquè potser no estàs intervenint en cap botellot, però aquesta gent ja va a l'activitat, o simplement fa vincle per la nit i es replanteja què feia aquella nit, no? Llavors és com una dada molt important que ens ha cridat molt l'atenció, perquè crec que és la més alta que tenim d'intervencions, les de vincle.
2: La cinquena edició de la nit Altramoguda va finalitzar el 31 de juliol. La programació esportiva s'havia clausurat uns dies abans, el 25 de juliol, amb una nit de tornejos al Centre Esportiu Municipal de Can Roca. Els responsables municipals analitzaran ara la participació registrada durant els mesos de maig, juny, juliol, i així com el funcionament de les activitats, els espais i els horaris. Aquest balanç servirà per introduir possibles ajustos en la pròxima edició i continuar adaptant la programació a les preferències i necessitats del jovent. Amb la combinació d'esport, lleure i intervenció socioeducativa, el programa busca consolidar alternatives d'oci nocturn més saludables, reforçar els vincles amb els joves i afavorir una millor convivència als espais públics de Castelldefels. El Teatre Plaza i la Sala Margarida a Xirgo ja tenen preparada la programació cultural del darrer trimestre de 2026. Les entrades per assistir als diferents espectacles de la temporada ja estan posats a la venda. La nova campanya es presenta sota el lema Inspira, una proposta amb la que es vol reconèixer el talent i la sensibilitat de les directores d'arts escèniques de Castelldefels i la seva contribució a la vida cultural de la ciutat. Tot i que el gruix de la temporada començarà a l'octubre, al setembre hi haurà una primera activitat teatral que servirà per reprendre la programació després de l'estiu. El tècnic de cultura de l'Ajuntament de Castelldefels, Paco Ávila, explica com arrenca la nova temporada i avança aquesta primera proposta prevista per al mes de setembre.
7: Recién estamos acabando la temporada de verano, de estas fiestas, y ahora estamos, de hecho ya hemos programado toda la temporada de teatro, música, de cara al último trimestre de este año. Empezaremos las entradas, como tú bien dices, ya están en Entrápolis, ya se pueden comprar en la plataforma de venta de entradas del Ayuntamiento Entrápolis o en la página web del Teatro Plaza, ya, a partir de ya. Entonces, bueno, empezamos en septiembre. En septiembre hacemos un espectáculo de teatro amateur a cargo de Diviértete, que se llama En el convento, Secretos al descubierto, del grupo de teatro Diviértete. Y en octubre empezamos lo que sería bien bien la temporada de música y teatro.
2: A partir de l'octubre, el Teatre Plaza concentrarà bona part de l'oferta d'arts escèniques. La temporada s'obrirà els dies 2, 3 i 4 amb The Jazz, un tribut musical Chicago a càrrec de la companyia La Quarta Paret. La Sala Margarida Xirgo també tindrà un paper destacat dins la programació. El mes d'octubre acollirà les projeccions de Lugares Comunes el dimecres 21 i l'Antàrtida Dominio 1 del divendres 23. A aquestes propostes s'hi afegirà una oferta àmplia d'humor, teatre musical i música en directe en presència de creadors i intèrprets vinculats a Castelldefels. El tècnic de cultura de l'Ajuntament de Castelldefels, Paco Ávila, presenta les principals cites del mes d'octubre i destaca especialment l'aposta del talent musical de la ciutat. L'escoltem.
7: Empezaremos el día 10 de octubre, con un espectáculo de monólogos que se llama Corta el cable rojo, que es un monólogo muy divertido que está triunfando en Barcelona y que hemos tenido la posibilidad de traerlo a Castelldefels. Luego también tenemos el musical Friends, la adaptación del musical de la famosa serie americana Friends. Hay una adaptación para teatro musical que también se trae a Castelldefels. El 18 de octubre, la Nereida Fau, que es una chica de Castelldefels, cantautora, con un concierto muy íntimo, en acústico, se lleva al Teatro Plaza. Y luego acabaremos en octubre, para antes de la Castañada, siempre hacemos un impro show de terror alrededor de la Castañada, también es con la compañía Impro Show. En octubre también tenemos un concierto que nos hace mucha ilusión, que son tres músicos de Castelldefels, que son el Curro García, el Camil Castellá y David Peris. Son tres reconocidos músicos. Nos harán un concierto, una propuesta especial para Castelldefels, en el cual podremos ver la evolución de los tres músicos. Son tres virtuosos, son gente muy buena. Entonces, sí, con todo su grupo de amigos, todos músicos conocidos en Castelldefels, nos harán un concierto en el Teatro Plaza, exactamente el 24 de octubre por la tarde, y yo creo que es una buena oportunidad para poder ver una propuesta diferente de música, ¿no? Yo creo que vale la pena apostar por la gente de Castelldefels, y estos son grandes músicos.
2: La temporada continuarà al novembre amb les noves propostes escèniques. Els dies 14 i 15, Performing Arts portarà al Teatre Plaza una adaptació del musical de Dràcula, amb guió i direcció de la mateixa companyia. El divendres 20 de novembre serà el torn de No me toques el cuento. L'espectacle formarà part de la programació organitzada amb motiu del Dia Internacional per l'eliminació de la violència envers les dones i les nenes. Pel que fa al desembre, el cinema familiar també tindrà presència a la cartellera. El dissabte 5 es projectarà una pel·lícula d'animació en català i dimarts 22 la proposta serà un clàssic cinematogràfic de Nadal. La resta de l'oferta dels mesos de novembre i desembre combinarà òpera en un petit format, monòlegs, jazz, teatre familiar i música nadalenca. El tècnic de Cultura de l'Ajuntament, Paco Ávila, repassa alguna de les actuacions que complementaran la temporada i presenta el concert que es tancarà la programació de 2026. La programació s'adreça a públics de diferents edats i combina companyies professionals, propostes familiars i espectacles protagonitzats per artistes locals. L'objectiu és acostar les arts escèniques a la ciutadania i facilitar l'accés als equipaments culturals municipals. La venda anticipada ja està oberta i la programació disposa de diferents tarifes i reduccions per facilitar l'assistència als espectacles. El tècnic de Cultura, Paco Ávila, detalla les diferents opcions disponibles per adquirir les entrades, les bonificacions previstes per diversos col·lectius.
7: Gente que esté interesada, pues que se meta en la plataforma Entrápolis, que es la plataforma de venta de entradas, o en la página web del Teatro Plaza, o si hay gente que tiene más dificultades, puede ir a la OAC y ahí también pueden comprar las entradas. Tenemos la política de descuentos, hay descuento para grupos, para mayores de 65, para personas con discapacidad, para monoparentales, no sé, hay un montón de descuentos. Y aparte, ya de por sí los espectáculos tienen precios bastante reducidos, ¿no? Porque es una política de accesibilidad al teatro, ¿no? Y aún así hay todo un abanico de descuentos muy interesantes, ¿no? Yo creo que la gente, estudiantes, jóvenes, menos de 25, o sea que hay para todo el mundo.
2: Els horaris, els preus i les condicions específiques de cada espectacle es poden consultar al web municipal i a la pàgina del Teatre Plaza. La programació cultural de tardor reunirà activitats entre els mesos d'octubre i desembre amb una oferta que busca combinar la participació dels creadors de Castelldefels amb l'arribada a la ciutat de companyies i artistes reconeguts.
1: Ha estat notícia aquest dimecres.
2: Castelldefels continua avançant en la modernització de les seves instal·lacions esportives amb un conjunt d'actuacions que busquen millorar la qualitat dels equipaments, reforçar la seguretat dels usuaris i adaptar els espais a les necessitats actuals de la pràctica esportiva. Una de les intervencions ja en marxa és la renovació de la pista de bàsquet de El Burrito, situada al barri de Can Vinader. Es tracta d'un espai de lliure accés que registra una elevada afluència durant tot l'any i que, amb el pas del temps, havia acumulat diversos desperfectes derivats de l'ús continuat. El cap de secció d'obres i edificis municipals, Rubén Peláez, explica l'estat en què es troba la instal·lació abans de l'inici dels treballs.
8: Bueno, la pista és una instal·lació oberta al públic, a peu de carrer, que tenia un ús o que té un ús força intensiu i pues, el pas dels anys, l'utilització, el desgast, pues, ha fet necessari pues, intervenir per renovar, per posar al dia, per reparar els defectes que s'han anat produint amb l'ús i tornar-la a posar-la pues, diguem-ne, com nova.
2: La reforma permetrà actuar sobre tots els elements principals de la pista. A banda de reparar el paviment existent, també se substituiran les cistelles i es renovarà completament la imatge de l'espai, amb un nou acabat superficial i el repintat de les línies de joc. L'objectiu és que la instal·lació ofereixi unes millors prestacions per a la pràctica esportiva i recuperi unes condicions òptimes per als seus usuaris. Rubén Peláez detalla els principals millores previstes.
8: Renovació del paviment, el pintatge de les línies, la renovació dels equipaments, de les cistelles. El que es trobaran els usuaris pues, és una pista nova, una pista nova de trinca per continuar-la utilitzant com fins ara. Això vincula pues, amb el fet de que una mica més amunt, el que era el pavelló Can Vinader, que tenia unes pistes exteriors, doncs aquestes pistes exteriors esdevindran un nou pavelló, una ampliació del pavelló existent, i llavors pues, la necessitat de tenir pistes d'ús lliure pues, pren força. Llavors d'aquí l'interès en que aquesta instal·lació estigui com nova. Des que es va fer la instal·lació fa molts anys ara, doncs el tema dels materials, dels paviments esportius, doncs, ha evolucionat molt. Llavors doncs, la pintura que tindrà, el material que s'emprarà, doncs, té unes característiques millors de cara a la pràctica de l'esport, al rebot de la pilota, a l'adherència, i bueno, doncs, permet també uns acabats amb colors, i el fet de renovar totes les línies doncs, donarà un efecte visual molt que farà molta patxoca.
2: La renovació arriba en un moment en el que la pràctica del bàsquet continua guanyant presència a la ciutat. De fet, segons expliquen des del consistori, la necessitat de disposar de pistes exteriors en bones condicions s'ha fet cada vegada més evident per la gran utilització que en fan jugadors i entitats esportives. Sobre aquesta demanda de creixement dels usuaris es refereix el responsable municipal. L'escoltem.
8: Bueno, no tant els veïns com els usuaris de les instal·lacions de bàsquet que bueno, pues que tenen una demanda molt alta i s'ha anat detectant que la demanda ha anat creixent i bueno, no ho demanen tant els veïns com els practicants habituals. També amb els clubs de bàsquet municipals, vull dir, hi ha un interès transversal en que es puguin disposar d'aquestes instal·lacions.
2: La previsió de que les obres de El Burrito estiguin finalitzades durant la tercera setmana de setembre. Paral·lelament, el consistori ja treballa en una altra actuació destacada a la pista multiesportiva La Pineda. En aquest cas, es durà a terme una renovació integral de la instal·lació que inclourà la substitució de la superfície actual per una de nova amb gespa artificial, la col·locació d'un nou tancament perimetral i la instal·lació de porteries i cistelles que permetran comptabilitzar diferents disciplines esportives. La nova pista tindrà unes dimensions aproximades de 20 per 14 metres i incorporarà millores en matèria d'accessibilitat perquè les persones amb mobilitat reduïda puguin accedir-hi amb facilitat. Les obres estan previstes per la primera setmana d'octubre i tindran una durada aproximada de 15 dies. Aquestes actuacions formen part d'una línia de treball més àmplia destinada a ampliar i modernitzar els espais esportius de la ciutat, tant els equipaments coberts com les instal·lacions a l'aire lliure. El cap de secció d'obres i edificis municipals, Rubén Peláez, emmarca aquests projectes dins de l'estratègia municipal que de millora de les infraestructures esportives. L'escoltem.
8: És la línia de renovar i ampliar els espais per la pràctica esportiva a la ciutat que, bueno, pues que tenim encetada de fa temps. Tenim dues obres grans emblemàtiques, que són el que et comentava, l'ampliació del pavelló de Can Vinader i la pista poliesportiva Can Roca, que esdevindrà un altre pavelló esportiu tancat, i després l'impuls als espais de pràctica exterior, de pràctica lliure de l'esport, com aquesta pista, com la de Pineda, pues són instal·lacions existents que tenen molt ús, que tenen molt de desgast i que pues, ja els hi tocava una renovació.
2: A més de les actuacions de les pistes exteriors, l'Ajuntament també executarà diverses millores al Centre Esportiu de Can Roca. A partir del 31 d'agost començaran les obres d'ampliació de la sala de fitness, una actuació que es farà aprofitant un període de menor afluència d'usuaris. Els treballs consistiran en modificar la distribució interior de l'espai, incorporant una part de l'actual sala de cycling a la zona de fitness per incrementar-ne la superfície i la capacitat. Aquesta intervenció obligarà a suspendre temporalment les sessions de ciclisme indoor i a tancar la zona d'estiraments fins al 14 de setembre. A més, la piscina d'ensenyament del centre romandrà tancada fins al 30 de setembre per substituir l'equip de deshumificació i garantir el correcte funcionament de la instal·lació. Amb aquest conjunt d'actuacions, Castelldefels reforça l'aposta per la renovació dels equipaments esportius municipals amb l'objectiu d'oferir espais més moderns, segurs i adaptats a les necessitats actuals de la ciutadania. A els veïns i veïnes de Castelldefels disposen d'aquesta setmana d'una nova eina per conèixer amb detall l'activitat aeroportuària que afecta el municipi. Es tracta d'un portal estadístic impulsat per l'Ajuntament a través de l'Oficina Municipal de Seguiment i Control de l'Aeroport, coneguda com l'OMSICA, que recull i presenta de forma gràfica diverses dades vinculades als vols que passen per l'espai aeri de la ciutat. La plataforma s'ha creat amb l'objectiu de facilitar l'accés a informació que fins ara estava dispersa en diferents fonts i oferir una visió específica centrada en la realitat de Castelldefels. El responsable de l'OMSICA, Daniel Lirio, explica l'origen i la finalitat d'aquest nou portal.
9: Hemos habilitado en la web de la UMSICA, ¿no? En la web del ayuntamiento, para quien no lo sepa, pues castelldefels.org, en el apartado Surveys, ahí se puede acceder a la web de la Oficina Municipal de Seguimiento y Control del Aeropuerto. Hemos habilitado un nuevo apartado con dadas de Castelldefels, ¿no? Con datos de Castelldefels de la operativa aeroportuaria. Bueno, básicamente son datos que mostramos por, bueno, como se sabe, bueno, hay una afectación acústica relevante en el municipio de Castelldefels. Y bueno, muchos ciudadanos pues tienen la percepción, ¿no? Pues que está habiendo pues un incremento de vuelos y demás. Entonces, estos datos pues vienen a contrastar pues esta percepción que tienen los ciudadanos, pues aquí se pueden consultar exactamente cuántos vuelos están pasando por Castelldefels y por qué motivos, básicamente.
2: El nou espai permet consultar indicadors relacionats amb el comportament de l'activitat aeroportuària sobre el municipi. Entre altres aspectes, els usuaris poden accedir als nivells de soroll registrats pels sistemes de mesurament instal·lats a Castelldefels, identificar els esdeveniments acústics associats al pas dels avions i conèixer com evoluciona aquesta activitat al llarg del temps. Segons expliquen des de l'Ajuntament, una de les fortaleses de la plataforma és que la informació es presenta de manera visual i fàcilment interpretable, fet que permet acostar dades tècniques a qualsevol ciutadà interessat. El responsable de l'OMSICA detalla quina informació es pot consultar actualment.
9: Este apartado de la página web lo hemos puesto disponible esta misma semana, ya está disponible, ya se pueden consultar los datos y estamos ahora pues ampliando el rango de fechas que se pueden consultar, ¿no? Estamos intentando, bueno, de los últimos meses, por ejemplo, el mes de junio ya está disponible, de julio también hay algunos datos y también vamos a ir incorporando pues datos de los meses pasados para que así la ciudadanía pues pueda comparar pues cuántos vuelos sobrevolaron otros meses, ¿no? Y han sobrevolado ahora. Entonces, pues mira, por ejemplo, de niveles sonoros, ¿no? Que es uno de los gráficos así más interesantes que hay, pues son los eventos acústicos que ha habido sobre el municipio, donde se muestra pues los decibelios, ¿no? Que ha provocado cada uno de los aviones. Este apartado, pues tenemos pues día a día, pues todos los eventos que hemos tenido en el mes de junio, por ejemplo.
2: La nova eina també permet fer un seguiment molt específic de l'activitat diària. Els usuaris poden seleccionar una dada concreta i comprovar quina va ser la intensitat del trànsit aeri, en quines hores es concentraven més moviments i quina incidència acústica van generar els diferents vols enregistrats. A més, el portal incorpora gràfics comparatius que faciliten l'anàlisi de tendències i l'evolució mensual dels sobrevols que afecten la ciutat. Sobre aquestes funcionalitats parla Daniel Liro.
9: En este gráfico es muy curioso, pues eso, porque se ven pues las franjas del día donde ha habido más eventos seguidos, en las franjas del día que ha habido eventos aislados, entonces pues en un día concreto pues se puede acceder y mirar en qué momento del día y cuánto ha sido pues el nivel acústico pues que generaron esos aviones que pasaron. Además de poder contrastar el ruido máximo, ¿no? Que hizo pues cada uno de los aviones que pasaron, también se puede comparar mes a mes el número total de aviones que sobrevolaron el municipio. Además se puede consultar si fue porque operaciones de aterrizaje o operaciones de despegue. Entonces, pues se puede ver ahí un poco la comparativa de los últimos meses, la evolución de, bueno, de este incremento, ¿no? De los vuelos totales que tiene el aeropuerto y de esos vuelos, ¿cuántos son los que han pasado sobre Castelldefels?
2: Una altra utilitat destacada és la possibilitat d'entendre millor les variacions que percep la ciutadania en determinats moments de l'any. Sovint, els períodes amb major presència d'avions sobre Castelldefels estan relacionats amb canvis temporals en l'operativa aeroportuària, especialment quan les condicions meteorològiques obliguen a modificar l'ús habitual de les pistes. Aquestes circumstàncies poden provocar un increment del sobrevol sobre algunes zones del municipi. Així ens ho explicava Daniel.
9: Bueno, muchos ciudadanos saben, bueno, y para quien no lo sepa, pues lo explicamos ahora. Muchas de las operaciones de aviones que pasan sobre el municipio de Castelldefels son motivadas por una situación de viento especial, ¿no? Digamos que existe una cosa, que es la configuración preferente, en la que los aviones no deberían sobrevolar sobre Castelldefels. Cuando hay una situación de viento adversa, cambia esta configuración de pistas, se aplica a la configuración de pistas que se denomina no preferente, y entonces en estos días es cuando continuamente está sobrevolando un avión tras otro sobre Castelldefels. Entonces, ¿qué ocurre? Hay meses en los que esta situación de viento es más frecuente, ¿no? Esta situación no tan, digamos, habitual, y otros meses pues que esta

0: disponibles pues en otras páginas web, ¿no? Principalmente pues son datos que proporciona pues AENA en su página web, digamos, en el apartado ambiental. ¿Qué ofrecemos nosotros? Estos datos están filtrados y adaptados a una perspectiva de Castelldefels. Es decir, pues de todas esas operaciones y los datos acústicos que muestran, pues digamos, otras fuentes de información, aquí los mostramos para el ciudadano de Castelldefels, para la ciudadanía que pueda pues comprenderlos mejor. Para acceder, bueno, la forma más fácil es entrando en la página web del ayuntamiento, castelldefels.org. Justo recientemente aparece una publicación de la noticia, ¿no?, en la que se da aviso a la ciudadanía de este nuevo apartado. Desde la noticia está el enlace directo y, si no, se puede acceder también en el apartado de servicios del ayuntamiento. Ahí hay uno de esos servicios, aparece la oficina municipal del aeropuerto. Se hace una actualización conforme, digamos, o las fuentes en las que se basan estos datos van incorporando nuevos datos. Desde el ayuntamiento pues se van incorporando a estos gráficos de visualización, que además pues son muy interactivos, ¿no?, para que el ciudadano pueda ir día por día comparando y pueda pues interpretar y valorar pues por sí mismos, ¿no?, la información.
1: L'Ajuntament preveu continuar ampliant el contingut del portal durant els pròxims mesos amb noves dades i sèries històriques. La intenció és reforçar la transparència informativa i oferir a la ciutadania una visió cada vegada més completa de l'impacte que l'activitat de l'aeroport de Barcelona té sobre Castelldefels.
2: Ha estat notícia aquest dijous.
1: Les escoles públiques de Castelldefels aprofiten els mesos d'estiu per posar al dia les seves instal·lacions. L'Ajuntament, a través de la secció d'obres i edificis, està executant treballs de manteniment als seus centres públics d'educació infantil i primària de la ciutat, amb actuacions que inclouen pintura d'aules, reformes de lavabos, renovacions de fusteria, millores als patis i reparacions d'instal·lacions. Aquest estiu, a més, el consistori ha destinat una partida extraordinària de 40.000 euros per impulsar les millores en 6 escoles públiques: Jacint Verdaguer, Margalló, Can Roca, Torre Barona, Edumar i Antoni Gaudí. Paral·lelament, la Generalitat ha anunciat una aportació de 6.667 euros per cadascun dels centres dels quals són públics de la ciutat. El regidor d'Educació de l'Ajuntament de Castelldefels, Ramon Amador, va destacar en aquests estudis de Ràdio Castelldefels que aquestes actuacions van més enllà del manteniment habitual gràcies a les subvencions específiques de la Generalitat. L'escoltem.
3: Aquest any farem molt més. Molt més per què? Perquè la Generalitat ha destinat, i s'agraeix també tot aquest esforç que fa el Departament d'Educació, d'una partida d'una subvenció a tots els centres de primària del municipi públics per fer reformes de millora més grans que no només el petit manteniment, no? Es diu la RAM, vale? Rehabilitació, acondicionament i millora, val? I en no res, des d'edificis, que estem treballant també conjuntament, presentarem a totes les direccions un full de planificació de millores i, a part, doncs, escoltar, perquè sigui transparent, com també quines prioritats tenen ells en els seus centres, no? O sigui, per una banda, tenim aquesta, abans d'acabar el curs, nosaltres demanem a tots els centres aquesta llista de millores, petites millores, als centres, que ja les tenim i estan programades per fer-les en període vacacional, però també, a part, doncs, tenim aquesta subvenció de la Generalitat, que s'agraeix, com ho he comentat, per fer grans millores d'infraestructures, no? En aquest cas ja tenim previstes, doncs, també pel tema de climatització, no d'estiu però sí de l'hivern, de diferents canvis a calderes en centres que són molt velles i que no funcionen molt bé, per exemple.
1: Les actuacions formen part del treball de coordinació que es fa cada any amb les direccions dels centres per detectar necessitats i programar intervencions durant el període no lectiu. A més, l'Ajuntament aprofita les diferents línies de subvenció disponibles per incrementar els recursos destinats a la millora.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Tu parròquia. El programa que te pone al día de las actividades de tu iglesia de Castelldefels. Tu parroquia. Todos los domingos a las 9 de la mañana.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
3: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Els bons llibres són camps magnètics i de la seva atracció no podem fugir, deia Italo Calvino. Amb aquesta cita comencem el programa d'avui del Club dels Experts. Jo sóc la Misha i em trobo al British School of Barcelona per conèixer quins llibres han entusiasmat els seus alumnes últimament. Però primer de tot, anem a fer les presentacions.
1: Bon dia, jo sóc Marçal, sóc alumne del BSB i tinc 13 anys.
0: Molt bé.
2: Bon dia, sóc Daniel i sóc també estudiant del BSB. A 12 anys.
0: Benvingut.
3: Bon dia, el meu nom és Luca, sóc estudiant del BSB i tinc 12 anys.
4: Hola, jo sóc Andrea, tinc 12 anys i també sóc estudiant del BSB.
0: Molt bé, benvinguts i benvingudes. Ara sí, anem a començar amb la primera secció d'avui, que és una clàssica, recomanacions. Així que anem a veure quins llibres us han entusiasmat últimament. Comencem.
1: Doncs a mi un llibre que m'ha agradat molt ha sigut Xarxes, d'Eloi Moreno. Mm. Doncs l'any passat al col·le em vaig llegir el llibre d'Invisible i em va agradar molt. I doncs aquest any he decidit comprar-me Xarxes, que és la continuació, i també m'ha semblat un llibre molt interessant.
0: Uau, molt bona recomanació. He de dir que tinc pendent a l'Eloi Moreno, però sí que agrada moltíssim Invisible. I tot així, hi ha gent que Xarxes no li ha agradat tant. Tu què creus? Està al nivell d'Invisible?
1: A veure, Xarxes i Invisible són similars, però també són diferents. O sigui, Invisible jo crec que tracta més de la soledat que es sent quan ningú sap els teus problemes. Mentre Xarxes sí que és més de la soledat que sents quan... O sigui, hi ha tanta gent que et coneix, hi ha tanta gent que et segueix, que ja no sap qui és la gent que realment és la que estimes. Mm. I ja, doncs, al final et sents sol.
0: Uau, ostres, sí, és veritat, són dos tipus de soledats diferents, no? Però a la vegada complementàries. Uau, realment són temes molt interessants. El llibre t'ha emocionat, t'ha agradat? Has connectat amb els personatges?
1: Sí, a veure, m'ha agradat molt. Jo sí que m'he sentit identificat amb algun personatge. Hi ha un que es diu Kiri, és una nena que s'ha desentès de les xarxes socials. Jo sóc un nen que no té mòbil, no tinc xarxes socials i no tinc res, o sigui, no passa res. Mm-hmm. No, jo segueixo el dia, m'entero de les coses, a vegades miro les notícies i, doncs, això. No crec que sigui tan important estar al dia de tot el que passa a les xarxes socials, perquè també hi ha també molta mentira i ja no saps el que creure't.
0: Uau, quina superreflexió que acabes de fer, Marçal. Estic 100% d'acord. Jo sí que tinc xarxes socials perquè m'agrada molt parlar de llibres, per exemple, a través de les comunitats dels bookstagrammers, dels booktokers, però he de dir que si no fos per això, tampoc tindria xarxes socials. Així que, clar que sí, visquem la vida al límit i al dia. Molt bé, seguim amb les recomanacions.
2: Jo sóc Daniel i... un llibre que m'ha agradat molt va ser un que vaig llegir aquest any, que va ser una autobiografia del tennista Andrea Agassi, explicant com ha estat fent una cosa que no l'ha agradat mai, però que amb el diners i tot ha tenido que, que seguir fent-lo. I m'agrada molt perquè... presenta una idea de com viveix el deport del tennis, molt peculiar, i m'agrada molt veure les diferents idees de com les ha afectat tenir una carrera professional.
0: Uau, ostres, ara entrem en el terreny de la no-ficció. Uau, o sigui, una autobiografia d'un esportista. A tu t'agrada el tennis, Daniel?
2: Jo faig tennis els dimarts de totes les setmanes i m'agrada molt, la veritat.
0: I però quants anys fa que fas tennis?
2: 5, 6.
0: Oh, uau, sí. I t'has sentit identificat amb aquest tennista?
2: No, perquè a mi m'agrada molt el tennis i jo no ho vull fer a nivell professional. Jo l'únic que vull fer és divertir-me.
0: Clar, és veritat, són dues visions diferents, no? Jugar al tennis per passar-t'ho bé o per, doncs, una forma professional, no? I per la pressió d'ostres, no? M'hi va el futur professional. Déu-n'hi-do, ostres, que interessant. I la biografia es centra només en el tennis o també parla de la seva infantesa?
2: Sí, en veritat, parla molt de la seva infantesa i com el seu pare le pressionava per entrenar molt al tennis i ser un professional. I també de la seva vida social i les seves nòvies i com vaig sofrir les ruptures i això.
0: Uau, realment no som conscients a vegades quan pensem en la gent famosa tota la pressió que senten, efectivament, i que hi ha moltes vegades alguns esportistes que al final acaben perdent fins i tot la passió per aquests esports. Doncs, ostres, una reflexió molt interessant, important no perdre mai la passió per allò que fem. Molt bé, gràcies per la recomanació. Recorda'ns el nom del llibre?
2: Una autobiografia d'Andrea Gassi.
0: Molt bé. Seguim.
3: Pues, el meu nom és Luca. Jo recomendaria un llibre que vam llegir a tercer de primària, que es diu The Wild Robot, que va d'un robot que està en el wild, com diu el nom, i no té sentiments, no coneixes nada, i té que conèixer i té que sobrevivir en la naturalesa.
0: Ostres, aquest és una història molt bonica, he de dir que no l'he llegit, però sé que es va fer una pel·lícula animada fa poc. L'has vista?
3: No, però m'hi hauria agradat verla.
0: Ahà, t'hauria agradat. Jo també la tinc pendent, però la gent diu que és molt emotiu i molt bonic. El llibre també és bonic, és emotiu?
3: Sí, és emotiu perquè a vegades tu sents que a vegades tens que fer amics i no entens on estàs, i te sents un poc com el personatge.
0: O sigui, és molt, molt important, sentir, poder-nos sentir identificats amb personatges així. Uau, apuntadíssim. El llibre és àgil de llegir? És fàcil?
3: És fàcil, perquè no tens que tenir molta edat per entendre com el llibre, com de la història i tot.
0: Molt bé, doncs seria un llibre ideal per també començar a llegir, no?
3: Sí.
0: Molt bé. Perfecte, doncs apuntadíssim, The Wild Robot, fantàstic. Doncs per últim, però no menys important...
4: Jo, bueno, si em puc dir dos...
0: Oh, Jan, sí. Vinga, va, vale, express, bueno, vinga.
4: M'agrada molt llegir. I aquest, de la Susan Collins, The Hunger Games, que també ha estat traduït. Jo el vaig llegir en una setmana.
0: Uau!
4: Em va agradar molt la història i tot el que passa... És, bueno, em va agradar molt. Hi ha molta emoció, jo de vegades el llegia i estaven les meves amigues i estava com temblando perquè m'agradava molt, entrava molt al llibre. I després l'altre és el de Ingo, que és el meu llibre preferit, que és una saga de 4 llibres. Ingo, The Deep, The Crossing of Ingo i... The Tide Knot, i no està traduït, només està en anglès, de la Helen Dunmore, però m'agrada molt. I també és una mica d'acció perquè passen moltes coses, però no és com el de Hunger Games. I també és de ciència-ficció i em va agradar molt.
0: Wow, ok. Doncs en primer lloc tenim The Hunger Games, que has llegit tota la saga?
4: No.
0: Només el primer, de moment. I vols, tens ganes de llegir els altres?
4: Sí, perquè, a veure, té un final que et deixa ahir i ara què passarà?
0: Sí, exacte. O sigui, t'has quedat amb ganes de continuar.
4: Sí.
0: I la pel·lícula l'has vist?
4: L'estic veient.
0: I què tal? T'agrada més el llibre o la pel·lícula?
4: El llibre.
0: Ah.
4: La pel·lícula, bueno, tallen molts trossos del llibre, però... El llibre em va agradar molt més.
0: Molt bé, doncs sí, The Hunger Games, aquesta distopia que no passa mai de moda. I parla'm d'aquest altre llibre que has recomanat. De què tracta?
4: Pues és d'aquesta noia, Sapphire, que té un germà que es diu Connor, i el seu pare, al capítol 2 del primer llibre, el pare pues, desapareix, no se sap què li ha passat, va sortir amb la barca perquè viuen a Austràlia, com a prop del mar, va agafar la barca i no se sap què li ha passat, no torna a casa. I des d'allí doncs, descobreixen aquest altre món, que és com sota l'aigua, que és Ingo, que és aquest altre món. i és molt interessant i molt divertit, jo crec.
0: Uau, doncs apuntadíssims els dos. Per cert, algú més ha vist les pel·lícules o coneix la història dels Jocs de la Fam, de The Hunger Games?
4: Bueno, no? L'estem llegint a classe.
2: L'estem llegint tots del nostre curs a classe i és molt interessant a tot, ens agrada molt.
0: Molt bé. Clar, aprofito, doncs, ja que l'esteu llegint o coneixeu una mica la història, aprofito i us llenço la pregunta. Vosaltres voldríeu participar als Jocs de la Fam?
4: No. Però vamos, no.
2: No.
0: Ho teniu claríssim, no? Sí. I quant de temps creus que duraríeu? Jo crec que només de sortir ja, pum, m'eliminarien de seguida.
4: Sí. No tindria temps ni de veure que ja...
0: Ni de poder anar a la cornucòpia, ni res. No. I vosaltres què creieu?
1: A veure, jo, bueno, tornant a la pregunta d'abans,
0: sí.
1: Me'l vaig llegir l'any passat a la classe i també m'he vist la pel·lícula. Uf, jo la pel·lícula... A veure, és que clar, una vegada t'has llegit el llibre, clar, és com que tu ja t'has fet una imatge de lo que és el teu cap i quan veus la pel·lícula dius però no té res a veure.
0: Mm.
1: O sigui, és molt millor el llibre. Al final tu t'estàs creant aquest món teu que s'adapta al que a tu t'agrada i la pel·lícula al final et decepciona. A mi moltes vegades em passa això.
0: Jo també sóc molt crítica amb les adaptacions de llibres a la gran pantalla, però he dit que com a mínim la primera és bastant fidel. És bastant fidel, però és veritat que no, quan t'imagines les coses dintre del cap...
4: Jo, si puc dir, al principi, com aquest llibre el van dividir en tres parts. The Reaping, crec. Mm-hmm. The Games i The Victors, si no m'equivoco. O The Tributes, alguna cosa així.
0: Mm-hmm.
4: El primer tros tallen molts trossos a la pel·lícula, hi ha moltes parts que no surten. Però...
0: Més directes a l'acció,
4: sí.
0: No? Molt bé. I vosaltres, Daniel, què faríeu si estiguéssiu als Jocs de la Fam? Seríeu dels de fugir, intentar amagar-vos, intentar lluitar, intentar aconseguir provisions?
4: No,
0: què faríeu?
4: Tu has
0: amagat-te, ho tens claríssim. Vosaltres, què faríeu?
2: Pues jo el que faria és escondre-me de tots i pues,
4: espera que el matin els
2: poder
4: altres.
2: Comer, jo què sé, els animals o alguna cosa així. Perquè, i esperar que els últims es moren de fam.
0: Mm-hmm.
3: Jo m'esconderia, com ha dit Daniel, i estaria matant animals... I si intentaria fer amb com pedres afilades, si m'encontro algun que està quasi mort, pues ho remato i m'ho puc comeure.
0: Clar, uau! Clar, és que als Jocs de la Fam has de prendre mesures molt dràstiques, però clar, imagina't que estàs enmig d'un desert. O clar, perquè no saps mai com serà l'arena, no?, dels jocs. Uf, és que és molt complicat. Però sí, jo crec que també intentaria amagar-me i que els altres s'ho facin tot.
4: Sí. Es maten entre ells i jo mataré l'últim.
0: Exacte. Molt bé, doncs, moltes gràcies per les recomanacions. Prenem nota de tot. Desitjo que no ens trobem mai, ni haguem de jugar mai als Jocs de la Fam perquè ho tindríem molt cru. Doncs ara sí, anem a fer una petita pausa musical i tornem de seguida aquí al Club dels Experts. Molt bé, quina cançó escoltarem?
4: Unwritten.
0: Mm-hmm, de... Natasha Bedingfield, que de fet, abans de començar ens hem posat a cantar-la i tot, sí o no? Som molt fans, jo també m'agrada molt la cançó. Us deixem amb aquesta cançó que ens anima a viure, no?, la nostra vida, perquè al final el destí no està escrit. Escoltem Unwritten i tornem de seguida aquí al Club dels Experts.

Acabeu d'escoltar Unwritten, de Natasha Bedingfield. Estem aquí al Club dels Experts, els alumnes de The British School of Barcelona, i anem a jugar a un joc que ens encanta aquí al Club dels Experts, que és el Què preferiries?

0: En què consisteix aquest joc? Doncs en que jo m'he preparat unes preguntes extremes per a lectors de què preferiries i us hauré de fer triar quina de les dues opcions, doncs, és la menys dolenta o amb quina us quedaríeu. Ja us aviso que són preguntes complicades per a lectors. No sé, ara potser ho teniu claríssim i escolliu superràpid, eh? Però a mi em costaria decidir. Preparats? Preparada? Molt bé. Doncs la primera pregunta és... què preferiries? Haver d'esperar 5 anys per llegir el final d'una saga o llegir-la ara, però que et facin tots els spoilers abans de començar? Fort, eh? És a dir, haver d'esperar-te per saber com acaba o tenir el llibre però que et facin tots els spoilers.
1: Esperar 5 anys, perquè així la intriga em fa disfrutar-lo molt més.
0: Molt bé, o sigui, el Daniel ho té claríssim, tu esperaries. Ui, és que jo se'm dona fatal això d'esperar, eh? Però és veritat que els spoilers és complicat. A veure, Luca, tu com ho veus?
2: Jo també esperaria 5 anys, perquè si te diuen tots els spoilers al principi, ja no tens moltes ganes de llegir-te el llibre.
0: I tu, Marcel, com ho veus?
3: Jo sí, jo m'esperaria als 5 anys, perquè és el que diu el Luca. Si al final et diuen tots els spoilers, no t'agràcia llegir el llibre. I, ara, també és veritat que si t'esperes 5 anys, a lo millor aquesta intriga, aquestes ganes, se't van passant, però jo crec que valdria la pena.
0: Clar, a vegades, encara que sàpigues la trama, tens ganes de llegir com ha passat. No sé, Andrea, tu com ho veus?
4: Jo prefereixo els spoilers. Quan estava llegint The Hunger Games, la majoria de la gent de la meva classe ja l'havia llegit. O sigui, ja abans de començar el llibre, jo ja sabia com acabava, més o menys.
0: Et va fer spoiler? Tot...
4: sí.
0: A veure, vull noms perquè vull anar a parlar amb aquestes persones.
4: No sé exactament, però molta gent de la meva classe... Bueno, després quan parlem a la classe també... Ai, sí, fan no sé què i diuen no sé què. Ah, vale, moltes gràcies. Moltes gràcies.
0: Però igualment,
4: anava a llegir.
0: Però igualment t'ho has passat bé llegint-lo.
4: Sí, molt.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Ostres, doncs veig que teniu bastant clar, eh? Molt bé, primera pregunta superada. Anem a veure si la segona és més difícil. Què preferiríeu? Tenir l'habilitat de llegir menys, però no poder llegir cap més llibre, o seguir sent com ara, és a dir, poder llegir llibres, però no poder llegir menys, a no ser que algú tingui una habilitat ara sorpresa.
4: Què?
0: Menys, llegir els pensaments de la gent.
4: Ah.
0: És a dir, llegir els pensaments de la gent, és a dir, jo saber ara mateix què estàs pensant tu dintre del teu cap, però no poder llegir cap més llibre, o quedar-te com estàs, poder llegir llibres, però no poder llegir menys.
4: Quedar-me com estic, perquè, pues, a veure, això no ho puc canviar com estic ara, o sigui, pues, o me quedo així o no me quedo nada, o sigui, és que com estic, estic bé.
0: O sigui, preferiries poder seguir llegint?
4: Sí.
3: Jo crec que sí que preferiria seguir llegint, perquè, o sigui, crec que llegir menys tampoc et convé massa, perquè poden haver situacions en les que si saps el que pensa una altra persona, hi ha coses que potser tu no has de saber. Que no t'interessa. Llavors jo crec que surts perdent de... O sigui, no t'agradaria llegir menys i no podries llegir, sortiries perdent el doble. O sigui, jo em quedo com estic i puc seguir llegint.
0: Daniel, tu què en penses?
1: Jo crec que el que faria és quedar-me com estic, perquè té raó Marcel quan dic que... hi ha algunes coses que és millor que no sepes i llegir és meravellós i poder llegir és una habilitat molt bona.
0: Uau! Luca, tu que estàs d'acord amb el Daniel?
2: Estic d'acord amb tots perquè si tu pots llegir menys i t'estàs llegint un llibre i aquesta persona està pensant en el final del llibre... I el llegeixis, ja és com el que havia dit abans, que ja no té gràcia llegir el llibre.
0: Uau, és a dir, que et faries autoespoilers llegint els pensaments de la gent que està pensant al final dels llibres. Uau, m'acaba d'explotar el cap ara mateix. Molt bona reflexió, una... Luca. Sí, sí, em digues, Andrea.
4: Mira que si llegeix ment no pots llegir llibres.
0: Clar, però imagina't que tu estàs llegint... Jo ara t'estic llegint a tu la ment i tu estàs pensant, sí, perquè al final dels Jocs de la Fam, pa, pa, pa, pa, pa. Llavors jo no he llegit el llibre, però t'he llegit la ment.
4: Ja, però com que no el podràs llegir igualment el llibre.
0: Ja. és veritat. Oh, bueno... Però clar, també és veritat que podries llavors llegir els llibres a través de la ment de les altres persones. Tu podries estar llegint i et podria estar llegint a tu la ment, llavors jo estaria llegint a través teu. Com us quedeu? Ah, hem hackejat la pregunta! Li hem donat la volta! Molt bé, molt bé. Aquesta ha sigut rara, eh? Doncs anem a per l'última pregunta. I és, què preferiríeu? Descobrir que el teu millor amic o amiga... odia el teu llibre preferit o compartir un dels teus llibres preferits amb la persona que et cau pitjor?
4: No sé, ninguna... O sigui, ninguna és...
0: Ninguna és bona?
4: No, ninguna és...
0: No és tan dolenta?
4: No.
0: Uau. No veus tan terrible? Imagina't que... jo què sé, un amic o amiga et diu és que no suporto els Jocs de la Fam, és que són avorridíssims. No suporto.
4: Pues vale, no llegeixis.
0: És molt tolerant l'Andrea, m'agrada.
3: No, sí, jo penso igual. O sigui, si no t'agrada un llibre, no el llegeixis. O sigui, jo, a mi m'agrada, pues, jo què sé, xarxes. Pues si al meu millor amic no li agrada xarxes, que no el llegeixi i el seguirà llegint. A mi em dona molt igual.
0: Molt bé, Luca, tu què penses?
2: Sí, igual, perquè si a mi m'agrada un llibre i a ti no t'agrada... pots escollir si llegir-lo o no. Mm-hmm. Així que...
1: Home, la veritat és que jo prefereix compartir el meu llibre preferit amb algú que no em caigui molt bé.
0: Molt perquè, bé, així m'agrada, que hi hagi diferència. Per què?
1: Perquè és que si descobreix que el meu amic no l'agrada el meu llibre favorit, ja no és el meu amic.
0: Molt, aquí jo crec que el Daniel està dient el que tots estem pensant al fons. No. A veure, estic molt d'acord en que al final l'amistat ho pot tot i podem tenir opinions diferents i seguir sent amics. En un món ideal així serien les coses, però uf, jo sóc molt fan. A mi, per exemple, m'agrada molt Terry Pratchett i si a algú no li agrada Terry Pratchett és com, no sé jo si ens podem portar bé. No, però...
4: Ara, jo sempre que parlo amb la meva amiga del llibre i quan l'estava llegint, que el vaig llegir en una setmana, em deia sempre que pesada que ets amb el llibre, o quan veig sempre les sèries, que sempre li parlo, era, prefereixo sempre que a la meva amiga o al meu amic li agradi més, és clar, però si no, pues no passa res, perquè ja m'ha passat més d'un cop que pues, no li agrada el llibre, o la pel·lícula, o la sèrie...
0: Mireu, estic molt d'acord, de veritat, amb tot el que heu dit vosaltres, però també em quedo amb la reflexió que ha fet el Daniel, perquè i si descobreixes que algú que no et cau bé li agrada, com això, no?, el teu llibre preferit, i descobreixes que tens més coses en comú amb aquesta persona i a través d'això us feu amics? No? No se sap mai. Les voltes que dona la vida. Molt bé, nois, noies, de veritat, moltíssimes gràcies. Heu contestat com uns veritables experts. Estic 100% d'acord amb les vostres respostes i moltíssimes gràcies per les vostres recomanacions. Desitjo que seguiu llegint i us ho seguiu passant igual de bé. Moltíssimes gràcies. Fins a la propera. Adeu.
4: Adeu.
3: Adeu. Merci.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: Amics de Ràdio Castelldefels, encara no heu sentit cap programa de veneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Habaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les habaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.
2: Tu parròquia. El programa que te pone al día de las actividades de tu iglesia de Castelldefels. Tu parroquia. Todos los domingos a las 9 de la mañana en Radio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana. Aquí.

0: Doncs amb nosaltres, perdó, Víctor Picón, sergent de la policia local de Castelldefels. Molt bon dia, Víctor.
1: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlem de les incidències succeïdes aquest cap de setmana a Castelldefels. Prop de 200 actuacions en les quals va intervenir la policia local i destaquem tres. Sobretot, Víctor, una relacionada amb l'ús de drons on no tocava.
1: Sí, exacte. Durant el cap de setmana hem pogut denunciar una persona que estava sobrevolant un dron per sobre d'edificis i persones sense tenir la documentació adient. Recordem que han de tenir registre operador, el certificat de pilot i, a més, aquesta persona no tenia a la vista el dron. Això pot causar un perill, pot perdre la vista del dron, pot caure, pot xocar contra algun edifici. Per tant, recomanem que es tingui en compte la documentació i totes les mesures de seguretat. I si tenen qualsevol dubte de la normativa de dron, que es posin en contacte amb nosaltres, que els podrem orientar.
0: Doncs la segona intervenció té a veure amb un accident d'un patinet o un vehicle de mobilitat personal, un VMP, que va acabar amb la persona usuària a l'Hospital de Viladecans.
1: Va ser un accident d'un VMP i deixa'm anar que aprofiti per dir que estem notant un increment durant aquest estiu, però a més des de l'inici d'any, amb el número d'accidents d'aquests VMPs. Demanem molta precaució, recordem la normativa dels VMPs, properament entrarà en vigor l'utilització del casc, però ens estem trobant, malauradament, molts VMPs que estan modificats i que agafen velocitats importants. L'UMP ha de tenir de fabricació una velocitat màxima de 25 km per hora, no pot superar en cap cas 25 km per hora i ens estem trobant amb molts vehicles que agafen més de 25 km per hora.
0: És a dir, que han estat trucats o manipulats en algun lloc.
1: Sí, exacte. Han estat o fins i tot fabricats únicament per circuit, que són els menys, però la majoria que ens trobem és que estan modificats, els porten a tallers i els modifiquen d'alguna manera, fins i tot amb software. Ens hem trobat instal·lacions molt barrueres de motors annexos al propi motor que allà porta i agafen molta velocitat. Amb el perill que comporta un accident a aquestes velocitats, perill d'incendi quan el posen a carregar a casa i, bueno, i després la denúncia i tot el que comporta aquesta denúncia.
0: Recordem també algunes coses que no poden fer aquests vehicles de mobilitat personal, els patinets.
1: Sí, mira, per exemple, no poden circular persones de vianants, han de circular amb una única persona, són vehicles d'una única plaça, com ja hem dit, amb un límit de velocitat de 25 km per hora, no poden circular amb auriculars, no poden circular manipulant el telèfon mòbil, no poden circular beguts, no poden circular drogats, i a més ja han de circular amb l'assegurança en vigor. És important que ja des de fa un temps han de tenir assegurança en vigor.
0: És prohibit també que es desplacin a zones de vianants, persones de vianants.
1: Sí, exacte. No poden circular persones de vianants, carrils bicis o, en el seu defecte, la calçada.
0: Han de tenir matrícula aquests vehicles?
1: Han de tenir matrícula. Tots els vehicles des de gener del 2024 estan obligats a tenir la matrícula.
0: Doncs recordem que el passat ple de juliol es va aprovar una ordenança que regula l'ús d'aquests patinets i que, com dèiem al començament, Víctor, és que és un fet que s'han incrementat els accidents.
1: Sí, nosaltres estem notant moltíssim els accidents, i no només els accidents, sinó les actuacions amb els UMPs. De fet, en el que porta d'any, crec que portem 62, no recordo exactament, més de 60 ingressos en dipòsit d'aquest tipus de vehicle, perquè recordem que aquells vehicles que agafen velocitats de més de 25 km per hora es retiren de via pública, són ingressats al dipòsit municipal, i més de 200 denúncies envers aquest tipus de vehicles. Estem notant un increment, i no és perquè estem, a més de fent més controls amb aquest tipus de vehicle, perquè estem notant que està incrementant les ferides i en accidents. I a més aquests accidents no porten casc i tenen una potència lesiva important, perquè al final, per la dinàmica de l'accident, el primer que topa amb la via, amb el terra, és el cap. I llavors doncs, els traumatismes facials, cranioencefàlics, són importants. I ens trobem, a més, en nois joves amb ferides importants.
0: A més d'impactes que poden tenir envers altres persones que estan caminant en aquell moment pel carrer.
1: Per suposat, algun atropellament o fins i tot amb un altre cotxe. I per això està l'assegurança de responsabilitat civil, perquè puguin fer front a aquestes despeses mèdiques, a aquestes despeses de material, perquè és que si no, a més, serà la família, que és sent un menor, perquè moltes vegades són menors, són els responsables subsidiaris de tant les denúncies com la responsabilitat civil que porta aquest tipus d'accidents. Per tant, és important que tinguin la documentació en regla, matrícula, inscripció i assegurança, i que condueixen amb cura.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Víctor Picón, sergent de la policia local, per aquestes informacions sobre incidències succeïdes al cap de setmana i sobre les coses que s'ha de tenir en compte les persones usuàries d'aquests vehicles de mobilitat personal o patinets.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, bon dia.

0: Diuen que va ser la primera cançó de rock and roll doncs, cantada en català. Parlarem ara precisament d'aquesta banda, de la banda Trapera del Río, perquè saps que el seu cantant Murphy Gray, el nom real del qual era Miguel Ángel Sánchez Tenedor, va morir el passat 5 de gener, deixant doncs, bastant orfa l'escena del rock en Catalunya i en tota Espanya, podríem dir. La banda Trapera del Río va començar l'any 1976 des del barri de Sant Ildefons, o també conegut com a Ciutat Satèl·lit en Cornellà. Durant la seva època en actiu, la banda Trapera van explorar diverses formes del rock and roll i es va considerar, segons alguns entesos, hi ha també matisos, jo aquí no penso el mateix, que van ser els precursors del punk en Espanya. Com deien, estem escoltant Ciutat Perdida, que molts consideren que és la primera cançó de rock dur en català. Van estar actius des de l'any 1976 fins al 82. El 1993 se'ls reedita el seu primer disc i llançar el segon, Guante de Guillotina, la banda es va reunir. Van registrar dos discos, un en viu, Directo a los Cojones, i un altre en estudi, Mente en Blanco, i es van separar de nou l'any 1996. Va ser el 2019 quan la banda va tornar als escenaris fins al seu concert de comiat, que va ser el 25 de març del 2010, celebrat a les Rambles de Barcelona. Després d'això, l'any 2016, el grup es va reunificar per celebrar el seu 40è aniversari, una reunió que va continuar Parlem amb una persona que va formar part de la vida, de la història de la banda Trapera del Río, el baixista Jordi Pujadas, àlies El Subidas, que es veia més de Castelldefels. Molt bon dia, Jordi.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Des de quan vius a Castelldefels? Des dels anys 90, no?
1: Sí, des dels 90. 90, em sembla que el 94 o 95 vaig venir a viure aquí, sí.
0: I quan t'incorpores tu a la banda? Quin any?
1: Jo a la banda m'hi vaig incorporar a finals del 79. De l'any 1979, era a finals del 79. Era.
0: O sigui, vas participar també en el primer disc?
1: No.
0: En aquest no?
1: No. Jo l'únic disc en el que no he participat és en el primer, que ja estava editat, i amb tots els altres, sí, clar, tots els altres.
0: Com va ser la teva incorporació a la banda?
1: Bueno, jo en aquella època tenia 19 anys i buscava poder treballar amb alguna banda professional. I ells tenien, clar, el disc editat, tocaven per tot Espanya i tal, i bueno, doncs, va ser per un anunci que vaig posar a Newfonum i em van contestar, em van dir que sí, no em van dir ni que era la banda Trapera, vaig anar a provar i bueno, els hi va agradar molt com tocava. Es veu que havien provat altres baixistes i tal i no els hi convencien, no estaven molt convençuts, però bueno, jo és que en aquella època tocava moltes hores cada dia i feia rock progressiu, feia jazz fusion, coses així, clar, tenia molta habilitat als dits, no? Aleshores, doncs clar, per mi, fer corxeres a 180 doncs era relativament fàcil, no? I sí, els va agradar molt i vaig començar a tocar amb ells ja, de seguida.
0: Mm. Qui va ser la teva primera impressió? Com vas conèixer la banda?
1: Bueno, clar, per mi era un món diferent, era un món absolutament diferent. Jo venia d'una altra història. Aleshores, doncs, bueno, me'n recordo que sí, que clar, tot el que era la banda i tot l'ambient de la banda era com, bueno, ja et dic, molt, molt diferent. O sigui, era molt dur, molt, molt...
0: Clar, sí, si eren curriquis, no? Sí, també, sí, sí. I ja se fos... I no,
1: sí. Clar, sí.
0: Ho anat a parar.
1: Sí, bueno, clar, una mica sí. Però bueno, jo, clar, la música és música. I quan tu toques, toques. I a mi jo, tocant el que toqui, disfruto. M'és igual. I de seguida em vaig incorporar, bueno, de seguida em vaig fer això, no? I bueno, al cap, mira, jo vaig entrar amb ells i al cap d'una setmana tocàvem al Palau d'Esports de Bilbao. En una setmana em vaig estudiar tot el repertori.
0: Ostres.
1: En una setmana. I vam tocar el Palau d'Esports de Bilbao. I a més, hi ha fotografies. I aleshores tocava amb un Fender Precision sense trastes. O sigui, el màstil era com el d'un contrabaix. I clar, tocar rock and roll punk amb un baix així, doncs era molt... Això no us ha fet el Jonas Hellborn i clar, està molt amunt aquest. Però... Però sí, sí, i bueno, vaig disfrutar moltíssim. Jo sempre he disfrutat molt, amb la banda, sempre. Sempre he disfrutat molt, sí.
0: Hi ha certa unanimitat per part de la crítica en considerar la banda, i ho deia al començament, a la presentació, com un grup precursor del punk a Espanya, tot i que vosaltres heu defensat que la banda sempre ha fet rock, no?, en realitat.
1: Bueno, aquí hi ha un tema de matisos. És veritat que van... que ells amb el seu primer disc i les seves primeres actuacions van ser els precursors del... Era punk, sí que era punk, però era un punk elaborat. Era un punt que musicalment ja era més elaborat. Després, amb els següents discos i tal, ja la música no és punk ni de conya. És un rock and roll, inclús ja en l'últim disco hi ha temes que són hasta funky. Vull dir que no té res a veure. Però sí que és veritat que les lletres sempre han sigut antisistema, absolutament antisistema. No polítiques, socials, que és diferent. Els grups del nord, per exemple, que van sortir després de la trapera, doncs, Cortatu, els Neu Gorriaga, la Polla Records, tots aquests, la Plata de Tu, tots aquests han sigut més polítics. O sigui, han fet lletres més polítiques, diguem-ne, no? Amb essència. En canvi, la trapera no, la trapera sempre ha sigut social. O sigui, sempre ha estat a favor de l'obrero, a favor d'esquerres, però a nivells... I sempre antisistema, però social, d'una manera social, no política, no? Aleshores, clar, què tenim? Pues tenim que les lletres sí que són antisistema, sobretot el primer disc, i la música, bueno, l'actitud... Sobretot l'actitud del Morphy en directe era molt punk, molt punk. Era molt, molt descarada, no? I sempre ho va ser, perquè ell era així, no? La resta de la banda, el que intentàvem era pues, fer la música el millor ben feta possible a nivell de rock and roll, a nivell de rock dur, no? Per això que hi ha aquest matís, o sigui que va ser la primera banda de punk? Sí, perquè de fet van ser els primers que van començar amb aquesta actitud en un escenari aquí a Espanya, no? Però després ha continuat sent un grup de punk com a tal? No, jo diria que hi ha aquest matís, no? Que amb les lletres sí que hi ha un tema antisistema, però la música sempre ha sigut molt més elaborada, uns sols de guitarra que amb el punk no hi són, unes línies de baix de bateria que amb el punk no hi són, vull dir, és una qüestió més elaborada.
0: Ara parlaven de la funció doncs, antisistema de crítica social de la banda. Aquest tema és Venir de les cloaques, així s'anomena també un documental, a mi em va agradar moltíssim, de Daniel Arasant, que ara estàvem parlant d'ell, que es va presentar al Festival Inèdit de Barcelona, va guanyar un premi, i on fa el recorregut una mica de la història de la banda, surten gravacions antigues també de com era el Cornellà de finals dels 70, principis del 80, una ciutat que tenia, com moltes de l'extra ràdio, carecia de tot, no? No tenia infraestructures ni tan sols, de gent que era treballadora i tenia molt, molt mancances a nivell social, i el que denuncia també la banda trapera del Riu, les seves cançons.
1: Sí. Bueno, com barro hasta el pantalón, ja t'ho diu, eh? Com barro hasta el pantalón, amb les mobilets i tal, i era... Jo venia de Barcelona, jo anava a Cornellà...
0: Per mi, no?
1: Pues jo anava allà a passejar i ja està. Però jo, clar, jo venia de Barcelona, que no era exactament el mateix. A veure, al final dels 80, tot arreu, en totes partes se cocinaves, però sí que és veritat que l'extraradi i Cornellà, sobretot, era la ciutat sin ley. Ja li deien la ciutat sin ley. I allà, bueno... es veien, clar, la situació social era la que era, no? Molt precària, molt... Hòstia, és que les lletres de la trapera són molt bones per això, perquè ho reflexen molt, molt bé.
0: Com era aquella època. Realment la banda, però no va tenir una continuïtat al llarg de la seva història, i un primer període d'activitat, uns 8 anys, no? Un altre d'uns 4 o 5. Això va lastrar, creus tu, les possibilitats comercial, o aquesta inconstància va determinar, va passar factura a la banda al final?
1: Jo sempre he pensat que sí, i encara moltes vegades... M'he sorprès de que realment sigui una banda que es considera una banda de culte entre segons quin tipus de cercles, no? havent desaparegut tant temps, perquè les bandes normalment tenen, o sigui, una banda de rock té que anar arrossegant la clientela, no? I la va augmentant. Clar, si desapareixes, això és molt complicat. La primera vegada ens vam desfer pel que ens vam desfer, perquè, bueno, doncs el Morfis va enganxar el cavall i tot això era un lío, era un problema. I després, en els anys 90, quan va sortir el tema del CD, que van començar els CDs, es va reeditar el primer i es van vendre 20 o 25.000 còpies d'una tacada i, bueno, la discogràfica ens va dir, bueno, pues, escolta, pues, tornem a juntar i anem a veure què podem fer i inclús podem fer un altre disc. I això sí, ens vam tornar a juntar i va ser la segona vegada. Mm-hmm. I després ens vam tornar a desfer. Però, bueno, això ja va ser per una altra cosa. I després vam tornar, però llavors resulta que... Bueno, no, els vam desfent, no. Va morir el Modesto. No? Clar.
0: El guitarrista.
1: Sí. Mm. Llavors jo vaig pensar, bueno, doncs aquí això s'ha acabat. Però resulta que el Raül, el fill del Joan, que era el bateria, era un nano que és un tio que de petit no jugava amb soldadets ni camions, jugava amb la guitarra del seu tio Modesto, no? I el tio pues, toca. Bueno, ell, a més, és un gran artista i té la seva pròpia producció, no? Diguéssim. Però, clar, els temes de l'altre Pere els clavava tots, els puntets, tot. I el Joan va dir, pues pot tocar el Raül i tal. Hòstia, va dir, pues venga, vam provar, i sí, i molt bé. Llavors es va incorporar també el Fossi, que és un guitarrista basc, i vam tirar endavant així, fins que, clar, el 2010 va morir el Joan, també, de... I aleshores, clar, ens vam tornar a quedar, doncs així, llavors ens vam tornar a desfer i tal. Llavors el 2016, un dia em vaig trobar jo amb el Morfi i, hombre, tío, què passa, tal, pues mira... Y el tío me dijo, este año haríamos 40 años la trapera. Digo, coño, no jodas, sí, tal, sí, oye, ¿montamos un pollo? Pues venga, va, vamos a montar un pollo. Vam muntar el pollo i vam començar... I, bueno, ell va incorporar el Bolo, que és una bateria de Subterranean Kids, que és una institució, anem on anem, i bueno, vam quadrar la banda i sonava allò, mare meva... però molt bé, molt contundent, superpotent. Bueno, llavors hem anat continuant del 2016 fins ara.

0: Esta, aquí tenemos un altre tema de la reverència de la banda Trapera del Río, Padre Nuestro. Encara tu penses que estaria vigent la crítica social que portava les lletres del grup?
1: Home, totalment. I si no, mira-te-les una per una. És una cosa que continua vigent, absolutament. Repassa la que vulguis. Però el Padre Nuestro, per exemple, pues és una crítica absoluta a el que està passant. Ja està. Cada vegada hi ha més rics i cada vegada hi ha més pobres, que són més pobres, i és el que hi ha. Bueno, pues...
0: El Primavera del Sound vau tocar també. Què va significar? Pues un festival...
1: Va ser una cosa molt rara.
0: Festival de Barcelona.
1: Això del Primavera del Sound va ser tremendo, perquè ens van venir a buscar, que no ho he acabat d'entendre mai. Van contactar amb el... Em sembla que va ser amb el Fossi o amb el mànager, que llavors era el Vikingo. Bueno, i van contactar que volien, bueno, que si volíem, clar, un caché molt, molt guapo, tal. Home, Primavera del Sound és un lloc que nosaltres no hi quadràvem gaire, però a Primavera del Sound sempre, almenys fins a aquella època, sempre introduïa un grup, una banda revulsiva, una miqueta, no?, que se sortia de lo que era la idea del Primavera del Sound, no? I llavors, en aquest cas, doncs, bueno, doncs vam pensar en nosaltres. I sí, vam tocar. I a més va ser molt curiós, perquè va ser el dia de la moció de censura del PSOE al Mariano Rajoy.
0: Bueno... No, històrica, eh?
1: Històric. Per això et dic que me'n recordo molt bé. I hi ha un moment, entre tema i tema, no sé quins temes són, que el Morfe fa un speech contra el Mariano Rajoy, no? I allò és boníssim, és brutal. Li diu que, bueno, que nos veremos que te vaya bien el viaje a las cloacas del infierno, que no sé, bueno, el tio el posa per a parir i va estar molt bé. De fet, tenim tot el concert en directe, que no és molt llant. Sembla que eren 3/4 d'hora. Aquests festivals et fan tocar 3/4 d'hora i punto, no? No pots passar. I el tenim amb cru, amb 32 pistes, i estem pensant a veure si ens agradaria remasteritzar-ho, i bueno, masteritzar-ho més aviat, i poder-ho treure. Estaria molt bé, perquè va ser un dia i una cosa molt, molt, molt especial. Molt especial. Sobretot per això, perquè va ser el dia de la moció de censura. És que va ser tremendo. Va estar molt bé.
0: Doncs, parlant del Primavera Sound, t'has de preguntar, ho segueixen les noves generacions? Abans parlaves de que el fill de la bateria,
1: sí,
0: doncs, s'ha agregat a la banda i ha participat, un noi jove. I clar, encara continuant gent com el Raül, el fill del Juan, o més gent jove que ha sentit els seus pares, els seus oncles, l'altra generació, escoltar la banda Trapera i està ahí?
1: Sí, bueno, totalment. Jo en els últims concerts que hem fet, tots aquests anys des del 2016, després vam treure l'últim disc, el que manda el futuro, que és un disc brutal, és boníssim, i en directe jo he vist, fixa't tu, gent de 20 anys, de 22, 25, cantant els temes de l'últim disco. Ja no dels anteriors, sinó és que de l'últim disc. I, clar, ho veus els avis, els pares i els nets o fills. Els veus tots allà, que salten i estan cantant i estan... Clar, pensa que la nostra generació tenim 60 i pico anys. Tots tenim nets. Jo no en tinc, però jo tinc una filla molt maca. Però no
0: és que estiguin nets, no?
1: El normal és que els 60 i pico es puguin tenir, estiguin nets, no? I els veus els pares, els pares dels pares i els nets. I allà, pues, saltant i brincant, i sí, la Trapera, ja ho crec, sempre arrossegat molt. Totes les generacions, això sí que ho ha tingut. Ara,
0: que
1: és això.
0: Pocs grups, eh?
1: Sí. Bueno, no,
0: jo, espectre,
1: bueno, jo suposo que si vas a veure grups del nord, també passarà igual, perquè clar, això fa... A veure, no ho sé, però altres bandes que també porten un bagatge de 40 anys, per exemple, doncs, lògicament, doncs, bueno, els van a veure els avis, els pares i els nets. I això serà així. Nosaltres, perquè ara, bueno, doncs això, doncs ara faríem 45 o 46 anys. I
0: ara, bueno, què passarà amb la banda? Després de la mort de Morfi?
1: Bueno, després de la mort del Morfi no se sap, perquè clar, quan va morir el Modesto, jo vaig dir, bueno, la banda s'ha acabat. Però bueno, se va posar el Raül i no es va acabar, sinó que va tenir una continuïtat, i una continuïtat forta, no?, en base. Quan va morir el Joan, ja vam dir, hòstia, aquí s'ha acabat i tal. Però bueno, no, se va posar el bolo i, mare meva, és un bateria, bueno... Hi ha llocs que anem, que el van a veure amb ell i no a la Trapera, o sigui, perquè és un tio que és una institució, no? I ara el Morphy, clar, el Morphy és diferent, clar, el Morphy és l'essència, no? És l'essència. No ho sé.
0: Però què estàs fent, Jordi?
1: Jo tinc una banda de funky, que a mi és el que m'agrada, és el funky, fem versions i fem algun tema propi, estem, però bueno, per divertir-nos i per passar-nos-ho bé. Però, bueno, no sé, mira, va sortir una pintada al pont amb un dels ponts de Cornellà, no sé quin és exactament, però ha corregut molt per les xarxes, que posa la trapera, diu, la trapera vive, Morphy Gray descansa en paz. Què vol dir això? Que vol dir que la gent espera que la trapera no es mori, no, saps? Bueno, ja veurem, està tot a l'aire, eh? Love is in the air, i en aquest cas no solament el love, sinó tot l'altre, no? Però bueno, està a l'aire, no ho sé. Jo, a mi em sabria molt greu, perquè hi ha molt de bagatge, hi ha molta música, no ho sé, ja veurem. El que sí farem de moment serà en el seu moment...
0: Un homenatge al concert.
1: Sí, farem un homenatge per tot l'alto, tremendo, i a lo millor segurament volem que sigui itinerant, perquè clar, nosaltres tenim seguidors a molts llocs d'Espanya, a Madrid tenim moltíssim, Saragossa, tot el nord, tot, tenim molta... I a lo millor serà un homenatge que ens agradaria que fos itinerant. A veure com ho farem, perquè és complicat fer-ho, eh? Però sí que ens agradaria fer alguna cosa important, no? Perquè el Morphy s'ho mereix.
0: Precisament la meva darrera pregunta, Jordi, tu com descriuries a Morphy? Vols dir que era una persona descarada que es menjava a l'escenari amb un carisma brutal,
1: sí.
0: També, però tu que el vas conèixer molt més de prop.
1: Bueno, pues ell era així, ell en un moment, clar, a veure, un cop es va anar fent més gran i ara últimament, pues, clar, també era una persona delicada de salut. Les coses com siguin, no? Llavors, doncs ja estava molt més tranquil. Però als anys 80, als anys 90, et liava un poll on t'anava. Jo me'n recordo una vegada, tocàvem a Pamplona i vam passar amb la furgoneta per una tenda de disfresses i el tio, para! Vam parar allà i tal. I al tio no se li acut res més que comprar-se un gorro de Guàrdia Civil.
0: Ai, provocando, no?
1: I el primer que fa quan sortim a l'escenari, una sala gran, no me'n recordo com es deia la sala, una sala gran, estava patadíssima de gent, el primer que diu, sortim, i el tio el primer que diu és, amb el gorro de Guàrdia Civil, buenas noches, etarras, hijos de puta! I clar, dius, madre mía, espera, tio, es va fer un silenci brutal. I vam començar a trucar i la gent es va tirar endavant i va, la puta mare, clar, perquè era un provocador, ell sempre havia provocat. Als anys 90 hi ha gravacions de la sala garatge que el tio es baixa els pantalons, ensenya el cul, es fot el micro pel cul, unes coses tremendes, clar, ell era això, era provocació pura.
0: Doncs, jo
1: molt divertit per l'altra banda, molt divertit, sí. Però bueno.
0: Doncs espero que ens avisis quan es faci el concert homenatge a la banda Tapera del Río, aquest concert que espero que sigui i tindran quan passi per Barcelona. Molts èxits amb la teva banda de funky també.
1: A veure, sí, home, sí, és divertit, és funny.
0: El Fari ja continua gaudint de la música i moltes gràcies per haver vingut a explicar-nos doncs, tot el que vas viure, a part el que vas viure, evidentment, el que et pots explicar, el que es pot explicar també amb la banda de Tapera del Río.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i sí, a la que fem alguna cosa us en enterareu.
0: Que vagi molt bé, Jordi.
1: Gràcies.

0: Doncs el passat 31 de juliol finalitzava una nova edició de la nit, una altra moguda, que havia començat el 2 de maig, per fer una valoració de l'edició d'aquest any, d'aquesta proposta, amb nosaltres, Àngela Rubí, coordinadora general de tot això. Què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, Anna.
0: I el Pol Rebollo i la Marina Duran, tècnics del CIEP. Què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Servei d'intervenció en l'espai públic.
2: Sí.
0: Són aquestes sigles. Doncs què podríem explicar, Àngela, com ha acabat l'edició d'enguany de la nit d'una altra moguda?
1: Doncs nosaltres fem una valoració molt positiva. És el cinquè any del programa i han tornat a participar més de 1.000 joves. I, per tant, només en poder oferir-los un model d'oci segur i saludable, per nosaltres ja és tot un èxit, no? Aquí hauríem d'afegir també que hem fet un codisseny amb els joves de moltes de les activitats, s'han prioritzat ells, que normalment acostumen a ser les mateixes, perquè al final hem de veure també un tema de viabilitat, però novament han participat en els grups focals, no sé, van ser uns 60 joves en aquest disseny, i per tant, bueno, des de l'àrea de participació, això per nosaltres també és un punt positiu, no?
0: Recordem en què consistia aquest programa, quins són els seus objectius?
1: Doncs la finalitat principal és poder oferir un model d'oci alternatiu al consum d'alcohol o de tòxics en els joves del municipi. Evidentment són activitats gratuïtes per facilitar l'accés i els fem en un calendari que per ells és més festiu, no? Cap de setmana, divendres, dissabte a la nit, que és quan ells sortirien de copes o de discoteca. I el calendari l'hem anat canviant al llarg dels anys. Ara portem dues temporades que el fem del maig al juliol, però sempre és viu. Tenim una comissió en la que després valorarem la participació en funció dels mesos i anem ajustant una miqueta en funció de la realitat que tenim, no? Aquest any fèiem una valoració a priori de, ostres, ha baixat al juliol la participació en comparació amb el mes de juny o de maig. Creiem que és perquè durant el curs escolar això forma part de la seva rutina. A la nit una altra moguda ja el tenen molt consolidat i, per tant, igual que queden per fer el futbol, doncs després van a fer un laser tag i ja està com molt interioritzat, no? I que el mes de juliol també, amb l'època de vacances, costa una mica més, hi ha canvis. Tot i que oferim els tornejos de 8 hores i aquí doncs la participació creix, no? Perquè han participat més d'una cinquantena de joves a cada torneig. Però sí que és veritat que hi ha una petita davallada, no? Llavors, bueno, pues això ho haurem de valorar a la comissió, si l'any que ve mantenim aquest calendari, si provem altres mesos. Vam començar provant a l'agost fins i tot, imagina't, no? I anem ajustant una miqueta en funció de les necessitats i les demandes.
0: Pol, Marina, a quants joves han participat enguany a la nit d'una altra moguda?
3: Aquest any han participat 1.354 joves, en total 1.018 nois i 336 noies. I bueno, les activitats que ha participat més gent, ja com cada any s'està com reafirmant, és el vòlei amb 395 persones, seguit del laser tag i del futbol, i també de tonificació i de bàsquet, que han sigut com les activitats que han reunit més gent. I bueno, la veritat és que ha sigut un èxit totes aquestes activitats. S'han fet 102 sessions al llarg d'aquests tres mesos i bé, un total de 12 sessions per activitat.
2: Sí, i estem molt contents, la veritat, pels resultats, també pel tarannà del programa dels joves. Ha estat un bon any, la veritat.
0: Sobretot es feu esment d'activitats esportives, que jo crec que és molt interessant també, no?
2: Sí.
0: La bona acollida.
2: Totalment, tenen molt d'èxit. Al final els joves ho agraeixen molt també tenir aquests espais i tenir això, el que hem parlat abans, no? Una alternativa d'oci nocturn més saludable, i al final és això. L'important és que s'ho passen molt bé, que es crea un molt bon ambient i que al final estem fent el que els joves volen tenir.
1: Comentàvem abans, Anna, que les lúdiques, és veritat que hi ha algunes que, clar, la fas una vegada, com l'escape room, i ja l'has vista, no? Hi ha d'altres, com el laser tag, que com és un joc grupal, et dona peu a poder repetir-la cada cap de setmana. I això també era un component a valorar de cara a l'any vinent. Aquestes, que una vegada feta doncs ja no té sentit tornar a repetir-la, doncs potser fer-la, oferir-la de manera més puntual, i per això les esportives les mantenim amb la rutina, perquè funcionen sempre un laser tag i les altres van variant en funció del que els joves demanen, però també funciona una mica de la realitat, no? Si no té sentit fer-la més que una vegada, doncs haurem de posar-la amb menor freqüència.
0: Clar. I què em diu dels espais on s'han fet les activitats?
2: Doncs bé, la veritat és que han estat espais molt, molt encertats, no?, per al tipus d'activitats que volíem fer. Els joves al final també són espais que coneixen, que són, diguéssim, espais que es coneixen de la ciutat perquè ells són són habitants de Castelldefels. Llavors, bé, no sé si tens alguna cosa a dir.
3: Sí, alguns dels espais al final també es trien perquè són espais on normalment pot haver-hi algun conflicte de convivència per la nit, o sigui, espais on es donen botellons o els joves hi estan per fer consum normalment, i aleshores al substituir-ho amb aquesta activitat també se li dona un altre ús a aquest espai i al final també genera una convivència doncs, veïnal diferent, no? I els joves també entenen com a aquell lloc si pot estar d'una altra manera, no només fent un consum de botellots. I seguint amb el tema dels botellots, nosaltres durant les nits el que fem són intervencions quan ens trobem algun botellot pel carrer, i el que demanem a aquests joves que estan fent botellot és que marxin de l'espai, no? Perquè estan generant segurament un problema de convivència. Aleshores, nosaltres hem intervingut en un total de 39 botellots, d'aquests un total de 21 han sigut dissolts, i la veritat és que els joves sempre ens responen superbé i bueno, reben com molt bé que el servei del CIEP, no, estigui per la nit i els digui com aquestes recomanacions de potser no beure o no deixar la brutícia a l'espai o marxar en un altre lloc més adequat.
2: I tenir l'alternativa de les activitats també ho agraeixen. La veritat és que aquest any molts dels joves amb els que hem intervingut perquè estaven fent alguna mena de botellot o de soroll han deixat de fer-ho per anar a les activitats. Llavors també és un... que sents que la teva feina està funcionant, no? I que s'està fent bé i que són activitats que al final funcionen.
0: Clar, es tracta d'això, de fer un plan, un altre plan, un altre oci alternatiu.
1: Sí, mira, nosaltres dèiem que només amb reduir el consum ja era tot un èxit, no? Si tenien pensat o previst, o la nit acabava amb 5 copes i amb aquesta oferta doncs només consumien una o dues, per nosaltres ja és un èxit aquesta reducció, perquè no treballem amb l'objectiu de consum zero, no? No som projecte home. Tenim un altre objectiu, no? Que és instaurar i veure, com ha dit el Pol, no? Usos diferents del seu temps de lleure, dels espais de la ciutat, que no passin per un tema de toxicitat cap a ells o cap al veïnat, cap a l'espai, no? Que sigui pues, això, de mantenir, i també un objectiu del programa principal és aquesta convivència i aquesta cohesió en el territori, no? Llavors hem de buscar l'equilibri una miqueta entre poder oferir i transgredir una mica els horaris diurns de l'adult, no? Que els joves necessiten transgredir, sortir a la nit i aquests espais de trobada, sense generar una altra molèstia en el veïnat.
0: Doncs parlem dels horaris. Valoreu canviar-los, continuar amb els horaris habituals del programa?
1: Hi ha un tema que és que, com és un programa d'oci nocturn, han de començar a mínim a les 10 de la nit, perquè és l'horari que marca que comença la nit. No? Algun any hem variat una miqueta i també anem variant l'horari en el que finalitza l'activitat, una mica en funció de l'afluència de gent. Normalment varia una miqueta en les esportives, aquella última mitjoreta. D'acabar les dues, d'acabar les tres, dues i mitja, anem oscil·lant. Cada any, no? Revisem un altre cop la participació i anem ajustant. És veritat que el monitoratge, si veu que són dos quarts i no hi ha joves, ja tanca també, tampoc és que quedem allà quan queda poca estona si no hi ha joves, no? Però bueno, més o menys tenim un horari, penso que bastant efectiu ja. Hi ha un altre tema que és el pressupost, que hem d'adequar-ho també al pressupost, a el que ens arriba, i les lúdiques doncs, tenen un cost elevat a les esportives i, per tant, oferim sessions de 2-3 hores, sempre finalitzant abans que les esportives. Bueno, anem ajustant en funció del pressupost, ara tornarem a treballar-ho ja de cara a l'any vinent.
0: Molt bé, ja seria la sisena, no? Com deies, Angela, el programa ja molt consolidat.
1: Sí, està subvencionat una part per la Diputació de Barcelona. Aquest any, a més, hem tingut una subvenció extraordinària que ha donat la Diputació als municipis per treballar diferents incidents que han passat relacionats amb l'oci nocturn, i nosaltres hem dedicat una part en aquest programa, no? Precisament en tema de prevenció, doncs, a reforçar vigilàncies de seguretat privada o il·luminació a la platja, tot aquest tema més preventiu amb les activitats, un equip d'interventores també, que podríem assimilar una miqueta al CIE, però encara només a les festes majors, bueno, amb aquest tarannà, però sí que ens ha donat per poder reforçar les activitats. Aquest any hem tingut moltíssimes en comparació amb altres anys. Tant de bo l'any que ve fos igual.
0: Quines dades més teniu, Pol, Marina, del programa?
3: Mira, una cosa curiosa que també volia dir és que nosaltres, durant aquestes tardes i aquestes nits que estem coordinant aquestes activitats, nosaltres el que fem és difusió en persona cap als joves que ens trobem pel carrer, no? O sigui, nosaltres anem donant voltes pel carrer i cada grup de joves que ens trobem els hi presentem el programa de la nit una altra moguda, i al final també és una forma de vincular amb ells i que no només s'enterin per xarxes o per altres formes de comunicació, sinó ja en persona els hi entreguem un flyer. I aleshores hem parlat amb més de 1.000 joves els que els hi hem entregat un flyer en mà i a més han conegut el servei, que també és una cosa positiva per nosaltres en el nostre dia a dia, que ens coneguin el màxim possible.
2: I crec que ara no tenim aquesta dada, però una cosa molt interessant que hem vist aquest any és que hem fet moltíssimes intervencions de vincle, de trobar-nos amb xavals. Són aquestes?
3: Sí.
2: 144 intervencions de vincle. Al final, estar l'equip a la nit, coneixem molt els xavals, també es poden anar a parlar amb nosaltres, podem estar parlant amb ells, que al final també són intervencions que funcionen molt bé, perquè potser no estàs intervenint en cap botellot, però aquesta gent ja va a l'activitat, o simplement fa vincle per la nit i es replanteja què feia aquella nit, no? Llavors és com una dada molt important que ens ha cridat molt l'atenció perquè crec que és la més alta que tenim d'intervencions, les de vincle.
0: Que curiós. Hi ha un perfil de jove que participa en aquest programa? O podem tenir perfils molt variats? No un perfil homogeni, no?
3: No hi ha un perfil superhomogeni, es depèn de l'activitat. Cada activitat també atrau el seu tipus de... O sigui, el tipus de públic, no? I al final també és l'interessant de diversificar tant les activitats, perquè no és el mateix la gent que ens ve el vòlei o la gent que ens ve, per exemple, comentàvem abans, l'espai caní i l'escape room, és les activitats que reuneixen més noies. I això també a nosaltres pues, ens interessa, no? Perquè a vegades hi ha una bretxa de gènere, no? En certes activitats i poder diversificar-ho i arribar a tothom doncs és important, no? I el mateix amb el perfil de jove que potser ocupa l'espai públic de certa manera, no? O sigui, consumint o des del botellot o altres joves que per nosaltres també és important que vinguin a la nit una altra moguda perquè potser és la primera vegada que surten per la nit i en el seu oci nocturn, no? I per les famílies també és una forma de que confiïn i que passin les seves primeres nits a la fresca de juliol i que sàpiguen que no és des del consum o des de la festa, sinó des d'un altre tipus d'oci.
1: És veritat, cada any ens trobem alguna família que acompanya el jove o la jove a l'activitat per assegurar-se que és una activitat que ofereix l'Ajuntament o trucades que també m'han fet aquest estiu, no? En plan, això ofereix l'Ajuntament i després han vingut a intentar entrar per veure el jove participant en el futbol, no? I li hem de dir, no pots entrar perquè és un espai pensat per a joves.
0: Clar, clar.
1: Si deixem entrar les famílies ja perd aquesta essència, ja pots quedar-te pel voltant, no? I esperar el que vulguis, no? Però és curiós perquè hi ha aquesta oportunitat que brindem a aquests joves que no fan encara aquest oci nocturn i que comencen a fer-ho perquè l'Ajuntament ofereix aquest espai, no, segur i els expliquem a més totes les formacions que fem en tots els protocols dels assetjaments i violències a l'espai d'oci, als vigilants, a l'equip del CIEP, llavors es queden com molt tranquils, no, ostres, que guai.
0: En aquest sentit no hi ha hagut incidències remarcables, no?
3: No, la veritat és que ha sigut un any, per sort, tranquil i ha anat tot molt bé.
1: Sí, les incidències normalment acostumen a ser un trencament d'un dit, a fer algun esport
3: sí.
1: o...
3: Sí.
1: alguna...
0: Clar, relacionat amb l'activitat
1: sí.
0: pròpiament dita, oi?
1: Esportiva, sí, sí.
0: Pues molt bé, moltíssimes gràcies, Àngela Rubí, coordinadora del projecte La nit d'una altra moguda, i a Pol Rebolli i Marina Duran, del Servei d'Intervenció a l'Espai Públic, que han estat allà a cada activitat amb el jovent directament. Moltíssimes gràcies,
2: gràcies
0: per les vostres dades, les vostres impressions, les vostres valoracions de La nit d'una altra moguda, cinquena edició ja d'aquest programa que proposa un oci alternatiu per al jovent i que ells estan preparant de cara a l'any vinent.
1: Gràcies, Anna.
0: A vosaltres.
2: Gràcies.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: L'Escola de la Dona, el centre de formació no reglada de persones adultes de la Diputació de Barcelona, obre de l'1 al 4 de setembre el període de sol·licitud de matrícula per al curs 2026-2027 per a no alumnat i alumnat que vol fer noves especialitats. Doncs parlem del tema amb Laia Franco, gerenta de l'àrea de feminismes de la Diputació de Barcelona. Molt bon dia, Laia.
1: Hola, bon dia a tothom. Què tal?
0: Què destacaries de l'oferta del centre per al curs vinent?
1: Mira, destacaria dues coses. Una, principalment, reforçar que l'escola segueix sent un projecte de formació inclusiva, de formació que referma el compromís amb els tres eixos principals pels que aposta la Diputació de Barcelona, que és per la professionalització, per la formació al llarg de la vida i per la igualtat i la cohesió social. I en aquesta línia destacar tota la part més operativa amb l'obertura de l'aplicació de l'eDona, que és un instrument que hem estat treballant durant 2 anys amb l'equip de tecnologies de la casa per facilitar una major accessibilitat tant a l'hora de la matrícula com amb l'espai de formació virtual, que vam començar ja en l'època de la Covid, com la majoria d'institucions formatives. I, per altra banda, tot el que fa, a part de tota l'oferta nova formativa, que tenim més de 30 matrícules, que si t'interessa després podem aprofundir una mica,
0: sí,
1: d'àmbits de formació, sí que voldria destacar tots els projectes que al voltant del que és l'aula de l'Escola de la Dona, tot el que acompanya aquesta formació per persones adultes, hem estat treballant durant els darrers anys i ara d'alguna manera com que surten de l'armari. No? I en aquest sentit destacar l'espai segur. L'escola començarà a formar part dels equipaments segurs que estem promocionant des de l'àrea de Feminismes i Igualtat. Vam fer l'any passat i un model de protocol per equipaments municipals, que hem estat treballant amb l'àrea d'esports, no? Que hem estat difonent per tot el territori, i com no podia ser d'una altra manera, l'Escola de la Dona comença, no? Aquest curs començarà a ser un espai segur més de la xarxa de la Diputació de Barcelona, a través de l'aprovació d'un protocol de la prevenció i acompanyament amb violències masclistes i LGTBI-fòbiques. I això per què t'ho dic? Perquè és important destacar que espais de formació, moltes vegades surten situacions, no?, de violència masclista i LGTBI-fòbiques. Per posar-te un exemple, pots estar cosint, xerrant amb les companyes o pots estar pintant, no?, i poden sortir situacions de la teva vida personal, i aquest protocol el que preveu, el que facilita, com si diguéssim, són eines també a l'equip docent per treballar tots aquests aspectes, i hem obert un servei d'acompanyament amb una entitat especialista. I d'altra banda, com no podia ser d'una altra manera, que l'escola sigui un espai segur on qualsevol forma de violència masclista i teofòbica sigui com atesa entre tots els agents que ens movem dins d'aquest edifici de l'escola, no només dins l'edifici, sinó també a nivell de relacions alumnat-professorat, etcètera, no? Perquè sabem que aquestes situacions es donen en tots els àmbits de la vida. I després, destacar-te també el servei d'orientació i acompanyament sociolaboral que també tenim, no? Hem posat a disposició, tenim una persona experta en aquest àmbit, perquè tota aquesta línia de professionalització de l'escola la volem, no?, com reforçar, i sobretot en els àmbits on tenim els itineraris d'especialització, que són il·lustració, moda i pastisseria, que la gent, sobretot la gent jove, que cada vegada tenim més gent jove, tot i que el percentatge de persones adultes majors de 65 anys encara és molt alt en l'escola, que tingui, no?, aquest acompanyament a l'hora de, no?, desplegar alguna iniciativa professional, demanar acompanyament, assessorament, etc. I, podria dir moltes altres coses, que tinc tot el calaix, però no sé si vols... I després, perdona, una cosa que és molt important, que és que la Diputació de Barcelona, des de l'any passat, hem entrat a formar part del Consorci de Normalització Lingüística. I això, tot i que l'escola ja tenia una aposta dins de la línia de Llengües i Humanitats, de formació intensiva en la llengua catalana i en tots els seus diferents nivells, sí que el fet que la Diputació és consorci ens fa que puguem ofertar cursos amb el nivell, no? I de manera coordinada amb el consorci i de manera gratuïta, sobretot al nivell inicial A1 i al nivell bàsic A2, no? Per facilitar aquesta, no, cohesió i aquesta integració en la llengua catalana, que és tan important.
0: Laia, explicaves...
1: Sí, digue'm.
0: Sí, dic que explicaves una mica el perfil de l'alumnat que teniu. S'ha de dir que l'oferta del centre va adreçada a tothom que tingui interès per la seva oferta formativa.
1: Sí. És una escola d'adults. Això sí que perquè hem tingut també, no, persones de 16, 17 anys, sobretot en els àmbits més d'ofici i en l'àmbit d'il·lustració i moda, que estan interessades, persones que estan interessades, però està clar que és a partir de 18 anys. I sí que el perfil, diguéssim que amb dades tancades del curs anterior, tenim un 87% de dones. Tenim, no, entre 10 i 12% d'homes, i estem començant a recollir les dades, no, de manera no binària, com si digués, bueno, sí, és així, i comencem a tenir 6 persones que s'identifiquen no binàries, etcètera, no? Comencem a mirar amb aquesta perspectiva, però és veritat que tenim un percentatge de dones, bueno, per la tradició que té l'escola i perquè segurament les dones estem participant més en aquests espais, no? I després, a nivell d'edats, pues sí, mira, de 65%, ai, 65 anys cap a dalt, estem entorn d'un 61%. Sí. Però bueno, ja comencem a tenir un 13% menors de 45 anys, fet que és interessant també perquè, bueno, perquè també l'intercanvi intergeneracional i aquest tipus de formació que arribi a gent més jove, doncs també és part del projecte d'escola.
0: Sí, perquè en aquest sentit vosaltres dieu que com a patrimoni pedagògic conveneu el saber fer manual, la creativitat, però també la transmissió de coneixements, evidentment en una adaptació a la realitat actual.
1: Sí, correcte. Bueno, de fet, tot el que té a veure amb els àmbits d'ofici, és a dir, moda, il·lustració, patronatge, noves tecnologies... és el que més, d'alguna manera, anem actualitzant, però tenint en compte que l'escola de la dona és molt reconeguda, bueno, ja, bueno, els seus orígens, no? va ser creada per ser una escola de tall per a les dones de classes populars al segle XIX, no? I per tant, tot aquest llinatge que tenim d'aprenentatge i de coneixement en l'àmbit de la moda i del tall és reconegut també a nivell com institucional fora de l'àmbit educatiu, no? És a dir, pues, venen a buscar alumnat per anar a planxar, no? Una cosa com, no? Tenim un estès de planxa, una formació en planxa que només es dona a l'Escola de la Dona. L'any passat aquest any hem estat participant en el projecte de l'òpera del Liceu amb la Blanquerna, que ha format part de la programació del Grec. I alumnat de l'escola ha estat dissenyant, no? I creant el vestuari d'una de les, no, de les obres creades, no? És a dir, que tota aquesta part és molt important i a més l'escola ha de ser un instrument públic, el servei públic de la, no, de la millora de l'ocupació, no, de la inclusió social, etc, però sense deixar de banda tota aquesta part de formació al llarg de la vida que la gent, no, més adulta, la gent sènior, pugui continuar desenvolupant capacitats, coneixements i sobretot xarxa. Jo crec que l'escola també és un espai molt de xarxa. Jo, no, animem, no, a que la gent formi part de l'escola perquè es creen dinàmiques, no, personals i socials que són moltes vegades molt invisibles, però són molt importants a la vida i més en els contextos actuals.
0: Un tema interessant, al meu parer, és que també a l'oferta formativa incorporeu l'aprenentatge d'oficis tradicionals, que bona part d'ells s'estan perdent.
1: Exacte. És tota aquesta part que té del, no, del cosir, del planxar, del fer barrets artesanalment i també tota la part de cuina. Tenim tot un departament de cuina, tant des de l'àmbit de la professionalització com la formació al llarg de la vida, no? I són en aquests tres àmbits, moda, il·lustració i cuina, que és des d'on també des de fa 2 anys llancem el que li diem laboratoris professionalitzadors, que són espais més pensats com a seminari, que estan oberts tant a persones que estan realitzant els itineraris d'aquestes tres grans disciplines, com a persones que estiguin interessades en aprofundir, i l'interessant és que portem persones de fora, expertes professionals que estan en àmbits professionals, a treballar temàtiques específiques durant, no?, 30-60 hores, depèn dels laboratoris, per aprofundir d'una manera molt més pràctica, no? I és el que no hem de deixar de ser, no? És el que més hem de reforçar des de l'escola de la dona, certament.
0: Recentment també l'EIA s'han signat convenis de pràctiques en 4 empreses.
1: Sí, tenim signades 4 convenis amb empreses, perquè, bueno, en aquesta línia que et comentava, algunes empreses específiques els interessa tot el contingut de formació que donem, l'especificitat de l'escola. I, per tant, hem establert convenis. Fa molts anys que tenim relacions, però bueno, les relacions, no?, també es van com madurant i consolidant i formalitzant, i ara les hem consolidat finalment amb convenis perquè alguns alumnes i algunes alumnes de l'escola puguin fer pràctiques professionals en aquestes empreses, certament. Sí.
0: Doncs, per finalitzar, Laia, com ho poden fer les persones que vulguin participar, que es vulguin matricular a l'Escola de la Dona aquest període?
1: Mira, el dia 1 de setembre, és a dir, dimarts, obrim el període de preinscripció, no matriculació. O sigui, la gent pot, a través de la pàgina web de l'escola, on ho teniu tot indicat, fer una preinscripció. Ara comencem el torn lliure, que li diem, és a dir, el juny es va matricular tota la gent de continuïtat que ja estava participant al curs anterior a l'escola. Donem aquesta obertura a que la gent pugui tenir la seva continuïtat. Us he de dir que estem al voltant d'uns 50-55% de matrícules ja plena, no?, de tots els cursos. I de l'1 al 4 de setembre, i llavors nosaltres rebrem les preinscripcions per ordre correlatiu. El dia 7 de setembre es fa un sorteig que va des del primer número fins a l'última preinscripció. Surt un número, a partir del qual és com una de les escoles, a partir del qual comencem l'ordre de matrícula. Això ho hem fet perquè sigui més com democràtic i obert i transparent el fet l'ordre de matrícula, que no sigui la primera persona que ha corregut a venir-se a preinscriure, que sigui la que té el primer dret a materialitzar aquesta matrícula. Llavors, una altra cosa interessant és dir buscar, tot i que promocionem que es faci la matrícula via web, des de fa 4 anys instal·lem una aula a l'espai Francesca Bonmaison, a la planta baixa, per facilitar tant, per una banda, la matrícula per a aquelles persones, tenint en compte també que l'escola és una escola inclusiva, és a dir, que hi ha el perfil de persones que hi participen i que estan interessades, tenim que parlar un tema de franja d'edat, bàsicament, amb tot l'àmbit de la bretxa digital, que tinguin totes les facilitats i els acompanyem a materialitzar i executar aquesta matrícula a nivell administratiu. I també estaran a disposició l'equip de docents, que tenim 40 meravellosos i meravelloses docents a l'Escola Dona, per explicar, no?, si tenen alguns dubtes sobre els continguts, etcètera, etcètera. Tot això a partir de l'1 de setembre a l'espai Francesca Bonmaison. I a partir del dia 7 de setembre comença matrícula i, bueno, el compromís, no?, perquè això és l'administració pública, és que en 10 dies gestionem la matrícula de cara al curs que començarà a l'octubre. Si teniu qualsevol dubte, vull dir, a la web està el telèfon, està l'equip a disposició, i si no, presencialment a Sant Pere Més Baix, a l'espai Francesca Bonmaison.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per aquestes informacions, Laia Franco, gerenta de l'àrea de feminismes de la Diputació de Barcelona, i que vagi molt bé el nou curs a l'Escola de la Dona.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Bon dia.
1: Que vagi molt bé el curs. Adéu, bon dia.

0: El Parc del Garraf busca persones voluntàries per al seguiment de la migració d'aus rapinyaires. El seguiment es farà de l'1 de setembre al 15 d'octubre al Mirador de Canòpolis. Inclourà un taller previ de formació a la pleta adreçat a les persones participants. Parlem del tema amb el Josep Lluís Herrera, director del Parc Natural del Garraf. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Moltes gràcies.
0: En què consisteix aquesta activitat?
1: Doncs bé, és una activitat que realment fa molts anys que va començar. Van començar l'any 89 amb una sèrie de voluntaris, de persones voluntàries que van començar a fer aquest seguiment de les aus de la migració de les rapinyaires que venen del nord d'Europa i troben per les corrents d'aire, doncs acaben de passar sempre per aquesta zona del Parc del Garraf. I això són més de 30 anys ja que s'està fent. Va començar amb un grup de voluntaris, com dèiem, i ara és des de l'equip del Parc del Garraf que intentem coordinar doncs, aquest seguiment, sempre amb la col·laboració de totes aquestes persones voluntàries.
0: Aquestes persones han de tenir certs coneixements d'ornitologia?
1: No necessàriament. Sí que és veritat que ens interessa més la gent aficionada o que tingui interès per conèixer aquest món, no?, de l'ornitologia, però tenim de tot. Tenim des de persones molt expertes en aquest tema a persones que just acaben de començar o que encara no han començat. Per tant, sí que és veritat que intentem que siguin voluntàries durant més d'un dia, o sigui que el que ens interessa és cobrir el màxim de dies des de l'1 de setembre fins al 15 d'octubre, que són les dates en les quals hem detectat més pas per aquesta zona, però no és necessària una expertesa prèvia, uns coneixements molt, molt, molt elevats en aquest tema de l'ornitologia.
0: I què és el que han de fer aquestes persones voluntàries?
1: Doncs el que hem de fer és cobrir això des de les 9 de matí fins a les 5 de la tarda, que són les hores en les quals es passa més. Ens adrecem a la zona del Mirador de Canòpolis, que està al costat molt a prop de l'oficina del parc, en el centre d'informació de la Pleta. I des d'aquest punt el que fem és anar mirant en una direcció, normalment passen per la mateixa direcció, i anar identificant aquestes espècies, aquests individus de les diferents espècies que van passant. I tot això ho anem anotant en uns registres, unes taules. A més de les espècies, ens interessa molt doncs, la meteorologia que tenim aquell dia. Si està ennuvolat, si està assolellat, de quina direcció bufa el vent, i més o menys de quina velocitat, i llavors tot això ho anem anotant unes fitxes i amb aquestes fitxes anem fent un seguiment, una comparativa dels més de 30 anys, com havíem dit abans, que portem fent aquest seguiment. Per tant, sobretot és identificar les espècies. Normalment és la regla de tot. Hi ha gent que és més aficionada o més coneixements i gent que acaba de començar. Per tant, sempre tenim l'ajuda d'algú que ens pot donar un cop de mà a acabar d'identificar.
0: I com deies, tot i que no cal ser expert amb aus, sí que oferiu un taller per a les persones voluntàries que participin de la iniciativa aquest diumenge.
1: És això, aquest diumenge a les 11 del matí a l'oficina de la Pleta, el municipi de Sitges, però molt a prop de Castelldefels, doncs tenim aquesta primera sessió. Sí que és interessant que les persones que vulguin venir que ens puguin fer arribar un correu al correu del parc, pep.garraf@diva.cat, per tenir constància de les persones. De moment ja tenim 20 persones interessades, però encara podem acollir alguna persona més. En aquest taller, bàsicament el que farem és això, explicar com s'ha d'omplir aquesta fitxa, explicarem alguns casos comuns de les espècies més comunes de rapinyaires que passen per aquesta zona i també casos de possibles confusions entre una rapinyaire i una altra. També, a més d'aquest seguiment, no?, que sobretot això no em canso de dir, que el podem fer gràcies a totes les persones voluntàries, a la participació d'aquesta dona un cop de mà durant tots aquests anys, doncs a més és un punt molt, molt idoni per la fotografia d'aus, perquè realment passen bastant a prop. Sí que és veritat que necessites tenir algun zoom, però amb un poc zoom és una zona molt, molt idònia per a aquesta fotografia d'aus que ara s'està tornant que està una mica més de moda, no? Podríem dir.
0: Doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos els continguts més destacats d'aquesta iniciativa. Moltíssimes gràcies a Josep Lluís Herrera, director del Parc Natural del Garraf, en aquesta campanya de buscar persones voluntàries per al seguiment de la migració de les aus rapinyaires. Moltíssimes gràcies. Bon dia.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Molt bon dia.

0: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.
1: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Doncs amb nosaltres la Yolanda Zamora, bibliotecària de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado de Castelldefels, per parlar de llibres també aquest estiu. Sabeu que les vacances és un temps, jo diria, d'or per llegir aquests llibres, o bé que acaben d'arribar com a novetats, o relegir aquests llibres que sempre ens fa goig tornar a tocar, perquè tenim més temps lliure, la lectura exigeix, doncs, temps de dedicació. Doncs avui barrejarem els viatges d'aquesta època vacacional amb la literatura, perquè parlarem de llibres que representen uns jocs en particular. Què tal, Yolanda? Què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: És així.
1: És així, sí. Us proposem viatjar amb els llibres i també els eters, les eternes destinacions d'estiu, el poble, una illa, l'altre punt del món, a veure què...
0: Què tal?
1: Què tal?
0: Pues parlem el primer dels llibres. La Lisa Sí va escriure La noia del té. On està ambientada?
1: En aquest cas, Anna, viatgem a la Xina. Ho fem amb La noia del té, que es va publicar amb l'editorial Amsterdam, i com ben deies, és de la Lisa Sí. La Lisa Sí és una escriptora francesa d'origen xinès, però està instal·lada als Estats Units, en contacte directe amb la Chinatown de Los Angeles. I sempre centra les seves novel·les costumistes a la cultura xinesa. La varen conèixer amb L'illa de les dones del mar o El cercle de les dones de la senyora Tan, i ara ens trasllada en concret a les muntanyes de Yunnan, al sud-oest de la Xina. Allà viu la protagonista, que és la Li Yan. La Li Yan viu amb la seva família, tots membres de la tribu dels Aka, dedicats al conreu del té. I això ja diu molt també de la història. Però quan la Li Yan, per una qüestió accidental, queda embarassada, tot canvia, perquè la tradició dicta que ha de matar el seu nadó per salvar-lo, i ella decideix que no. El que fa realment és donar-lo a un orfenat. Fins aquí una part de la història. Després coneixem a la nena que va deixar l'orfenat i que ha crescut a Califòrnia amb una família adoptiva, amb una família benestant. És la Haley. Però què passa? La vida ens porta a investigar sobre el nostre passat, i la Haley vol conèixer més de les seves arrels i dels seus orígens. Però la Li Yan, alhora, vol intentar retrobar aquella filla que havia deixat a l'orfenat. I així és com es creuen el camí de les dues. I com és el títol del llibre, La noia del té, aquesta lectura s'ha de tastar com una bona tassa de té, barrejant tradició i modernitat, i és una lectura molt, molt bonica.
0: Doncs deixem la Xina per venir més cap aquí, per venir cap a Sau, que a més és el nom d'una banda musical, van tenir el Pep Sala no fa gaire per aquí, doncs és una novel·la també del Ferran García.
1: Sí, Sau, publicat per Males Herbes, va estar Premi Llibreter de Literatura Catalana d'enguany. I si els llibreters, el gremi de llibreters, reconeixen una novel·la, això ja vol dir que hi ha qualitat. El títol és ben clar. Sau, si pensem en Sau, podem pensar en el grup musical, però també en el pantà de Sau, en la natura, l'aventura, la foscor i el passat, no?, que a vegades remet a aquell poble que queda amagat, no?, perquè queda enfonsat per les aigües. És una novel·la on el paisatge és també un protagonista molt important. És un paisatge salvatge i cru. I Sau inclou dues històries, aparentment independents, però que connectaran. S'ha de llegir per saber per què connecten. Per una banda, ens porta a principis del segle XX, on la família Sala de Bruc torna de les seves plantacions de Guinea Equatorial a la plana de Vic, i tornen amb dues esclaves. Per tant, ja tenim un tema, l'esclavitud a casa nostra. I l'altra història, anys més tard, als anys 60, el poble de Sant Romà de Sau, a punt de desaparèixer sota les aigües del Ter, un mort fa que dos amics hagin de fugir d'allà. I és que, igual que el poble o el campanari desapareix, el passat també fa desaparèixer certes històries, i amb aquesta novel·la les recuperem. Hi ha elements de realisme màgic, hi ha elements sobrenaturals, hi ha foscor, però val la pena.
0: Doncs de Ferran García anem a una novel·la del Santos Martínez, Ropa suelta, que també passa en un lloc molt reconegut per a tothom.
1: Sí. ¿Quién no va al pueblo en verano, no? En concret és Fuentelibrilla. Fuentelibrilla, que és un poble de Múrcia d'uns 600 habitants.
0: Existeix de la veritat.
1: Ah, exacte. I el Santos Martínez, que és el seu escriptor, ens explica una història que no és autoficció, però hi ha elements que coincideixen amb la seva vida. Però bueno, no és autobiogràfica. Ropa suelta està publicada per l'editorial Hoja de Lata, una petita editorial, que ens porta moltes joies. És una sàtira que desmitifica la vida al poble. De fet, l'editorial Hoja de Lata va fer una faixa publicitant aquesta novel·la com a la gran novel·la rural murciana. Tot i que, entre broma i mig en sèrio. El seu protagonista és el Santini, que és un jove de 29 anys, és escriptor, que torna per Nadal a Fuentelibrilla per celebrar les festes amb la família, però també per celebrar la jubilació del seu pare. El seu pare és el Matías Martínez, àlies el Ropa Suelta, que és un pare una mica bastant autoritari, amb el que el Santini porta 10 anys sense tenir relació. Llavors, el Santini pensa, bueno, coincideix que ara ha quedat a l'atur, que la seva situació personal no és gaire bona, i ha decidit que es veu capaç de fer front a retrobar-se amb el seu pare, amb la resta de la família, i bueno, en realitat el que passa és que és més una necessitat de supervivència

0: amb gent o que socialitza en el bar del poble, a la plaça del poble, i al llarg de la lectura, a banda de passar bons moments perquè hi ha situacions còmiques, també coneixem la crueltat de la vida a Fuentelibrilla. És una finestra a la vida rural i més enllà del mes o dels 15 dies que passem de vacances al poble, no? Que és tot ben diferent.
1: I tant. Pues parlant de famílies, si una família és el títol de la novel·la de l'Alba Dalmau, en aquest cas cap a on viatgem?
0: Bueno, viatgem cap al present. I el concepte de família, perquè el concepte de família és viu. L'Alba Dalmau publica amb Angle Editorial aquesta història i és que una cosa és la família imposada i una altra ben diferent és l'escollida, no? Els vincles més enllà de la sang. La seva protagonista és la Paloma i la Paloma treballa com a auxiliar de vol i veu com la seva vida canvia quan es queda embarassada, connectant amb el que dèiem abans, la Li Yan, no? A la noia del té també havia canviat la seva vida per un embaràs. La nova situació de la Paloma, que és la protagonista, li donarà lloc a unes relacions noves, uns vincles nous. Llavors es relaciona molt amb una excompanya de l'institut amb qui ara comparteix pis, es relaciona amb la Simona, una àvia que viu en una residència que la Paloma visita amb freqüència, amb el Marcel, que és un apicultor, o bé amb el Joel, que treballa al geriàtric. I és que la Paloma, que és la protagonista, veu com la vida canvia alhora que el seu nadó va creixent, la seva millor amiga, la Simona, que és una dona gran, va desapareixent. És una lectura generacional que reflexiona sobre la solitud actual, la maternitat en soledat, però també la importància de reinventar-se. I és una lectura senzilla i àgil, enganxa molt, inclou molt de diàleg, però volia compartir amb vosaltres una reflexió que fa la Paloma, la protagonista, entre el seu nadó i la seva millor amiga, la Simona, que és la dona gran, que visita amb freqüència. És cruel la rapidesa en què es desplega la vida i la lentitud en què es replega, però potser està feta expressament, perquè al principi la visquem intensament i després tinguem temps per recordar-la.
1: Ahí queda.
0: Ahí queda.
1: Molt bé. Doncs anem a altre lloc, el que ens porta el Matt Maig, La vida impossible.
0: Exacte.
1: La vida impossible, és en castellà,
0: La vida
1: no?
0: impossible, sí. Publicada en castellà, en aquest cas, per l'editorial ADN. Ens porta a Eivissa, més enllà de les festes i les discoteques, no? Ens porta a les platges, a les reserves naturals, altra vida. L'escriptor britànic Matt Haig l'havien conegut per la Biblioteca de la mitjanit, que havia estat bestseller, i ara ens porta aquesta altra història sobre les segones oportunitats. La seva protagonista és la Grace, que és una professora de matemàtiques jubilada, que arrossega el pes del seu passat, un tema, i que no aconsegueix avançar. Però rebre en herència, les herències...
1: rebre... Es porta dimoni a vegades.
0: Exacte, però en aquest cas rebre en herència una casa a Eivissa d'una coneguda de la...
1: No és poca cosa, eh?
0: No és poca cosa. Al principi s'ho pensa, però la Grace decideix marxar cap allà a viure. I allà és on troba una segona oportunitat i on ressorgeix com a persona. Realment la novel·la arranca a partir d'una carta d'un exalumne de la Grace, on li proposa una sèrie de temes i li demana consells, i a partir d'allà la Grace en primera persona comparteix tota la seva vida amb nosaltres lectores. I és una lectura molt àgil, enganxa, està estructurada en capítols breus, que també ajuda

0: passar-ho bé.
1: Molt bé. Doncs de la terra de la fertilitat natural d'Eivissa a la Tierra Yerma, que jo no sé si el que estic dient és molt coherent perquè jo no m'he llegit cap de les novel·les que portes avui, però no sé si, en fi, per hibridar-lo, no? Per posar-li una coherència.
0: Exacte, ja ens agrada lligar tot, no?
1: Sí.
0: I tot va molt de la terra, del paisatge. Hem passat per una illa, hem passat per les terres del cultiu del té, hem passat per Sau, i sí, ara anem a la Tierra Yerma. És una novel·la gràfica de la il·lustradora Carla Berrocal i és un western modern.
1: Ah.
0: Un western modern implica, en aquest cas, romanticisme, elements de ciència-ficció i, en certa manera, com pots recordar a la història de Julieta, Romeu i Julieta, podria ser també abocar un clàssic. Tenim una devesa desèrtica, dues famílies enfrontades, els de Salvatierra i els de la Isla Perdida, un amor entre la Isabel i la Leonor, i una saga de ramaderes guerreres que el que fan és protegir el territori d'una amenaça externa. Aquí ho deixem.
1: Uh-huh.
0: Són dones empoderades per trencar amb la tradició del gènere. Sempre pensem, quan pensem en western, pensem en protagonistes masculins. Doncs en aquest cas tenim protagonistes femenines. I tècnicament, la Tierra Yerma tal qual és negre sobre groc. El groc del paisatge desèrtic i el negre pels dibuixos i el volum.
1: Molt bé, i la darrera proposta que ens porta la Yolanda és Quicksilver del Hola Calihort.
0: Sí, no podem marxar sense recordar-nos del públic juvenil. En concret, és una novel·la del romantasy, que és barreja de romanticisme i fantasia, que és el gènere de moda, és un fenomen a nivell internacional. Hem dit que barreja amor, fantasia, màgia i aventura. És una trilogia que arrenca Quicksilver i continuarà amb Brimstone, que això és una primícia que ho tindrem, si tot va bé, el mes que ve, als novetats de setembre.
1: Molt bé.
0: I la tercera s'espera a finals, bueno, s'espera que es publiqui a finals d'aquest any, principis de l'any que ve. I és una trilogia d'alquímia, elements màgics, foscos i també de guerrers.
1: Molt bé. Doncs aquestes són les propostes que barrejaven territori, viatges amb literatura que ens portava la Yolanda Zamora. Ja parlarem quan arribi al setembre ja de les novetats que arriben a la biblioteca en aquest sentit. I properament també parlarem també de les novetats audiovisuals o us compartirem música, siguin novetats o sigui perquè hi ha aniversaris doncs, que es compleixen i que doncs, podem repassar també, per què no?
0: Exacte, les efemèrides.
1: Efemèrides. Yolanda Zamora, des de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, moltíssimes gràcies
0: a per vosaltres.
1: Aquestes propostes.
0: Que vagi
1: molt bé, bon dia.
0: Igualment.
2: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Aquest diumenge tindrà lloc la darrera de les ballades de sardanes d'aquest estiu, que, com sempre, és una iniciativa del grup sardanista de Castelldefels. Amb nosaltres, per fer balanç d'aquesta temporada, Pepa del Cacho, secretària de l'entitat. Molt bon dia, Pepa.
1: Bon dia, Anna. El que són les ballades d'estiu ja s'han acabat. És una pena, perquè ens ho passem molt bé.
0: Passem molt ràpid. Com ho valores en quant a participació, l'activitat, com ha de ser, s'ha desenvolupat?
1: Pues està molt bé, la veritat que estem contents perquè ha vingut bastant de públic. Sempre, com sempre, venen també balladors d'altres pobles, aquí, dels de Gavà, Viladecans, a Begues, normalment sempre també venen a ballar. I bueno, pues ha hagut bastant de públic aquest any i bueno, estem contents. També amb les cobles han estat molt bé, totes les cobles. Hem de posar en evidència de que per la Festa Major va venir la Cobla Sant Jordi, de Ciutat de Barcelona, que es diu així, i que bueno, és una cobla que té un prestigi i és molt bona. I clar, aquesta la va llogar l'Ajuntament i bueno, hem pogut gaudir d'aquesta cobla tan bona i ho vam passar molt bé. Després, bueno, aquest any també he fet una cosa que no havíem fet mai, que ens van convidar els de l'agrupació cultural a que participéssim a la llegenda del Garigot. Aleshores vam fer una sardana curta, que és com diguéssim la sardana que es ballava en un inici, no la sardana com la coneixem ara, sinó la que es ballava en origen, que és com més fent com una rotllana, com si agafes de les mans, però no és tant amb els punts tan marcats com fem ara, no? Són uns altres passos. I bueno, doncs vam estar molt contents perquè vam poder participar, ens vam disfressar de poble, vam fer de poble, vam fer d'actors i bueno, ens ho vam passar superbé. I bueno, pensem i ens agradaria que comptessin amb nosaltres per altres ocasions també per col·laborar amb l'agrupació de cultura popular. Després, lo de la rifa. Aviam, cada diumenge rifem un pernil, que tothom està pensant, a veure si me toca. I a més del pernil, sempre hem intentat d'aconseguir, ja fa uns anys des de que portem nosaltres la nova junta, hem intentat de trobar premis que ens vals regal que ens donguessin establiments del poble, no? I llavors, doncs, a part de rifar el pernil, sempre rifem un segon premi. Per la Festa Major vam rifar dos premis i aquest diumenge, com sabeu, a la Cluenda també farem dos premis, o sigui, el pernil i dos premis. Llavors, m'agradaria donar les gràcies a tots aquests establiments que han col·laborat aquest any i ara us els relacionaré un momentet. És la carnisseria Soler, que és la que ens proporciona també el pernil cada setmana, la gelateria Carles, el bar i restaurant Acebo, el bar restaurant La Fusta, la cafeteria Navais, la cafeteria Croix París, la croissanteria La Paca, la clàssica Bistró, el restaurant La Teva Cuina, el rostisseria Monijos. I tots ens donen un val, doncs, a millor la Monijos doncs, per un pollastre a l'as, els altres doncs, per dos esmorzars o per uns menús. Bueno, està molt bé, la veritat que estem molt agraïts perquè això a la gent també li fa molta il·lusió. I bueno, així anem fent amb la rifa. També volem agrair als dos establiments que a la Festa de la Cluenda també ens participen amb nosaltres i col·laboren, que és el Coaliment, que està a l'Avinguda Constitució, i el Panet. Val? Aquest diumenge finalitzarem amb la Cobla Ciutat de Cornellà. Em sembla que va ser la que va iniciar a la primera ballada, van ser ells i també faran la Cluenda. I llavors ja t'he dit que rifarem també dos premis. Aquesta setmana serà un val de La Teva Cuina, que és un pollastre a les i sis croquetes i maguioli, i després de La Fusta, que és un val per anar a sopar de 40 euros, per un valor de 40 euros, que està superbé. ¿Vale? Llavors, també voldríem dir-vos que a l'octubre començarem el curset de ensenyar a ballar sardanes, que ja serà el tercer any que estem fent aquest curset, que bueno, té bastant bona
0: acceptació, no?
1: Sí, hi ha molta gent que quan estem els diumenges a la plaça ve per preguntar, escolta'm, jo vull aprendre a ballar sardanes, perquè o hi ha gent que diu, oh, jo ja havia ballat, però és que fa molts anys que no ballo, bueno. I llavors prenem nota d'ells i llavors fem un grup per poder-los donar informació i esperem que molta gent d'aquesta que ens ha demanat informació s'apuntin aquest any, saps? Us dono un telèfon que és el de contacte, on podeu trucar o podeu enviar un WhatsApp, que és el 699098028. Repeteixo, 699098028. Si ens envieu un WhatsApp dient que estan interessats, doncs nosaltres li contestarem i li donarem la informació que calgui. O també ens podeu enviar un mail a l'adreça grupsardanistacassiadafels, tot junt, sense cap cosa, @gmail.com. També ens poden seguir per Instagram amb el mateix nom, que també tenim Instagram, i aquest any hem fet una pàgina web.
0: La gran novetat, no?
1: La gran novetat, que ens ha costat una mica perquè, bueno, anàvem pensant, la farem, no la farem, aviam qui la porta, i llavors hi ha una de les nostres sòcies que opta això. Bueno, ella gestiona pàgines web i ens l'ha creat ella i ens ho ha fet tot ella, vull dir que estem molt agraïts també perquè, bueno, és una cosa que creiem que avui en dia és important de tenir aquestes oportunitats de que la gent et trobi, et conegui. I a la pàgina web, doncs, bueno, anirem penjant cosetes perquè la tenim ara, diguéssim, muntada així una mica irbanada, saps? I llavors anirem afegint coses, val? Perquè volem afegir també la història del grup sardanista, volem afegir fotos d'anys enrere, que estigui més documentat, i ara doncs, podeu trobar la informació de totes les ballades que hem fet, pengem les fotos de les ballades, si hem fet alguna activitat també la tenim penjada, i bueno, doncs això és la novetat que tenim, eh? Estem molt contents també d'això. Mm. Finalment, a la ballada de l'11 de setembre també farem una participació en una petita exhibició, com hem fet aquests últims anys, que tots els tindràs que presentar tu, ja te diré.
0: Ah, no?
1: Sorpresa. Suposo que seràs tu la que estaràs allà, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Vale, que sempre ens fas la introducció.
0: Sí.
1: I després també estarem a la trobada d'entitats que es farà el dia 26 de setembre. Val? Farem un taller, que ara ho tenim que acabar de perfilar, tot el que farem, però bueno, la idea és fer un taller d'ensenyar balles sardanes i després també una exhibició. O sigui que això ho estem ara mirant de perfilar tot com ho farem i la gent que podem comptar per fer-ho, perquè clar, això també és estar tot el dia allà. I bueno, mirarem aviam si ens ho podem repartir o si algú ens dona un cop de mà, perquè clar, nosaltres som quatre persones, només els de la Junta, llavors mirarem si algú ens ajuda. I crec que no t'he d'explicar res més.
0: Escolta, i m'explicaves que esteu contents amb la valoració de com han anat les ballades aquest estiu. En quant a la participació, també em comentaves que la gent s'acosta per demanar-vos informació sobre com aprendre a ballar sardanes,
1: sí,
0: des de zero, o reaprendre doncs, la tècnica de ballar sardanes.
1: Exacte.
0: Si s'havia perdut. Però aleshores s'acosta més gent a l'associació, al vostre grup. Hi ha una renovació de ballarins i de ballarines?
1: Bueno, clar, la gent...
0: Us agradaria més?
1: Perdona, no...
0: O que us agradaria més que s'acostés?
1: Home, ens agradaria
0: més...
1: sobretot que hi hagués gent jove, perquè gent jove no s'acosta. Vull dir, la gent que s'acosta si és una gent ja d'una edat madura, no? I clar, ens agradaria que la gent jove o crius tinguessin aquest interès, no? Què passa? Que ja et dic, nosaltres som quatre persones i hem pensat de fer coses als col·les, oferir-nos per ensenyar a ballar les sardanes a les escoles, però, clar, és que som molt poca gent nosaltres, llavors també no podem arribar a fer tantes coses, no? O sigui que ens agradaria, la veritat, és una de les coses que tenim en ment ja fa temps, però, bueno, tot això requereix una feina, requereix una preparació, parlar amb els directors de les escoles, veure si estan interessats, després veure quins dies es pot fer, veure quina gent comptem per poder anar a fer el curs.
0: És complicadet.
1: Si tinguéssim més ajuda, més gent, més voluntaris, doncs suposo que podríem tirar endavant. I la gent jove, doncs, bueno, pocos, eh? Vull dir que la gent jove, n'hi ha nenes que potser sí que quan estem allà ballant es posen allà i volen fer el pas, i nosaltres sempre quan veiem algú que intenta, l'enganxem perquè s'hi posi i l'ensenyem, no? Però bueno, que jo entenc, la gent jove ara si té estudis i coses d'aquestes tampoc no pot disposar del temps, no? Però bueno, poquet a poquet anem fent.
0: Molt bé, Pepa, moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquesta valoració de les ballades d'estiu del grup sardanista Castelldefels i també informar-nos de les darreres novetats.
1: Sí, sí. Pues moltíssimes gràcies a vosaltres, com sempre, per donar-nos l'oportunitat de parlar de la nostra entitat. I bueno, pues esperem això, que molta gent de la que està interessada en ballar vingui al curs també aquest any i que així siguem més, que puguem fer més cosetes.
0: Que així sigui. Gràcies, Pepa. Bon dia.
1: Moltíssimes gràcies, Anna.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: La setmana recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dilluns.
2: L'Ajuntament de Castelldefels ha aprovat definitivament la nova ordenança de mobilitat, una normativa que regula l'ús de vehicles de mobilitat personal coneguts com a BMP, com els patinets elèctrics, davant de l'increment de la seva presència als carrers de la ciutat. La nova regulació estableix per on poden circular aquests vehicles, fixa limitacions de velocitat i contempla sancions per als comportaments indeguts que en alguns casos poden arribar als 1.000 euros. A més, la policia local pot retirar els vehicles de la via pública si incompleixen la normativa o presenten un perill per a la seguretat. La preocupació municipal arriba en un moment en el que la sinistralitat relacionada amb els vehicles de mobilitat personal ha experimentat un important increment. En una entrevista concedida a Ràdio Castelldefels, el sergent de la policia local, Víctor Picón, ha alertat de l'augment tant dels accidents com dels vehicles manipulats per superar els límits legals de velocitat.
3: I que estem notant un increment durant aquest estiu, però a més des de l'inici d'any, amb el número d'accidents d'aquests UMPs. Demanem molta precaució, recordem la normativa dels UMPs, properament entrarà en vigor l'utilització del casc, però ens estem trobant, malauradament, molts UMPs que estan modificats i que agafen velocitats importants. L'UMP ha de tenir de fabricació una velocitat màxima de 25 km per hora, no pot superar en cap cas 25 km per hora i ens estem trobant amb molts vehicles que agafen més de 25 km per hora. O fins i tot fabricats únicament per circuit, que són els menys, però la majoria que ens trobem és que estan modificats, els porten a tallers i els modifiquen d'alguna manera, fins i tot amb software. Ens hem trobat instal·lacions molt barrueres de motors annexos al propi motor que allà porta i agafen molta velocitat. Amb el perill que comporta un accident a aquestes velocitats, perill d'incendi quan el posen a carregar a casa i, i després la denúncia i tot el que comporta aquesta denúncia.
2: Picón ha explicat que aquest estiu s'ha detectat un increment dels accidents amb patinets elèctrics, una tendència que ja arrossega des de principis d'any. El sergent ha recordat que aquests vehicles no poden superar els 25 km per hora de velocitat màxima, però ha denunciat que molts dels aparells controlats per la policia han estat modificats per assolir les velocitats superiors. Les dades de la policia local reflecteixen aquesta situació. Així ens ho detallava Víctor Picón, sergent de la policia.
3: De fet, en el que porta d'any, crec que portem 62, no recordo exactament, més de 60 ingressos en dipòsit d'aquest tipus de vehicle, perquè recordem que aquells vehicles que agafen velocitats de més de 25 km per hora es retiren de via pública, són ingressats al dipòsit municipal, i més de 200 denúncies envers aquest tipus de vehicles. Estem notant un increment, i no és perquè estem, a més de fer més controls amb aquest tipus de vehicle, perquè estem notant que està incrementant les ferides i en accidents. I a més, aquests accidents no porten casc i tenen una potència lesiva important, perquè al final, per la dinàmica de l'accident, el primer que topa amb la via, amb el terra, és el cap. I llavors els traumatismes facials, cranoencefàlics, són importants. I ens trobem, a més, en nois joves amb ferides importants.
2: En aquest context, el sergent ha explicat que la policia local ha intensificat els controls sobre aquests vehicles. També ha subratllat especialment la gravetat de les lesions que es produeixen en aquest tipus de sinistres. Segons assenyala, molts usuaris continuen sense casc. La nova ordenança també deixa clar quines són les conductes prohibides. Escoltem com ens ho detalla el sergent de la policia.
3: No poden circular persones de vianants, han de circular amb una única persona, són vehicles d'una única plaça, com ja hem dit, amb un límit de velocitat de 25 km per hora. No poden circular amb auriculars, no poden circular manipulant el telèfon mòbil, no poden circular beguts, no poden circular drogats, i a més, ja han de circular amb l'assegurança en vigor. És important que ja des de fa un temps han de tenir assegurança en vigor. No poden circular persones de vianants, carrils bicis o en el seu defecte la calçada. De tenir matrícula. Tots els vehicles des de gener del 2024 estan obligats a tenir la matrícula. I per això està l'assegurança de responsabilitat civil, perquè puguin fer front a aquestes despeses mèdiques, aquestes despeses de material, perquè és que si no, a més, serà la família que, sent un menor, perquè moltes vegades són menors, són els responsables subsidiaris de tant les denúncies com la responsabilitat civil que porta aquest tipus d'accidents. Per tant, és important que tinguin la documentació en regla, matrícula, inscripció i assegurança, i que condueixin amb cura.
2: Amb aquesta nova ordenança, l'Ajuntament pretén adaptar la mobilitat urbana a la realitat actual i reduir el nombre d'accidents derivat d'un ús inadequat dels patinets elèctrics, garantint una convivència més segura entre els conductors, ciclistes i vianants.
1: Ha estat notícia aquest dimarts.
2: El programa municipal A la nit, altra moguda ha tancat la cinquena edició amb més de 1.300 participants i una valoració positiva per part dels serveis municipals implicats. La iniciativa es va desenvolupar entre el 2 de maig i el 31 de juliol amb activitats esportives lúdiques i socioeducatives durant les nits dels caps de setmana. L'objectiu és oferir als joves de Castelldefels una alternativa gratuïta, segura i saludable a altres formes d'oci nocturn relacionades amb el consum d'alcohol o altres substàncies. Els mateixos joves també han participat en el disseny d'una part de les activitats. A través de grups de treball han pogut expressar les seves preferències i contribuir a definir una programació més ajustada als seus interessos. La cap de Participació i Convivència de l'Ajuntament de Castelldefels, Àngela Rubí, valora els resultats d'aquesta cinquena edició i destaca la participació del jovent en el disseny de les propostes. L'escoltem.
4: Doncs nosaltres fem una valoració molt positiva. És el cinquè any del programa i han tornat a participar més de 1.000 joves. I, per tant, només en poder oferir-los un model d'oci segur i saludable, per nosaltres ja és tot un èxit, no? Aquí hauríem d'afegir també que hem fet un codisseny amb els joves en moltes de les activitats, les han prioritzat ells, que normalment acostumen a ser les mateixes, perquè al final hem de veure també un tema de viabilitat, però novament han participat en els grups focals, no sé, van ser uns 60 joves en aquest disseny i, per tant, bueno, des de l'àrea de participació això per nosaltres també és un punt positiu, no?
2: Les dades recollides durant l'edició confirmen la consolidació del programa entre el jovent de Castelldefels. Segons el balanç actualitzat, aquest any hi han participat 1.354 joves, dels quals 1.018 han estat nois i nois i 336 noies. El volei ha tornat a ser l'activitat amb més participació, amb 395 persones. També han tingut una bona resposta a l'acertac, al futbol, al bàsquet i les sessions de tonificació. La programació s'ha mantingut durant tres mesos amb un total de 12 sessions per activitat. Aquesta continuïtat ha permès que una part dels joves incorporés les propostes a la seva rutina d'oci dels divendres i dissabtes a la nit. El tècnic del CIAP, del Servei d'Intervenció de l'Espai Públic de Castelldefels, Pol Rebollo, repassa les xifres principals de participació i les activitats que han reunit més joves.
5: Aquest any han participat 1.354 joves, en total 1.018 nois i 336 noies. I bueno, les activitats que ha participat més gent, ja com cada any s'està com reafirmant, és el vòlei amb 395 persones, seguit de l'azertag i del futbol, i també de tonificació i de bàsquet, que han sigut com les activitats que han reunit més gent. I bueno, la veritat és que ha sigut un èxit totes aquestes activitats. S'han fet 102 sessions al llarg d'aquests tres mesos i bé, un total de 12 sessions per activitat.
2: El programa no es limita a organitzar activitats esportives de lleure. Una altra de les seves línies de treball és la intervenció socioeducativa als carrers de Castelldefels durant les nits. Aquesta tasca correspon al CIAP, al Servei d'Intervenció a l'Espai Públic adreçat als joves. Els seus professionals recorren diferents zones de la ciutat per informar sobre les activitats, aproximar-se als grups de joves i intervenir quan es detecta detecten situacions que poden afectar la convivència. Algunes de les activitats del programa s'organitzen precisament en espais on habitualment es poden produir concentracions de joves o consum d'alcohol. D'aquesta manera es dona un ús alternatiu a aquests punts de trobada i s'afavoreix una ocupació saludable i responsable de l'espai públic. Durant aquesta edició, el CIEP ha intervingut un total de 39 situacions de botellot. Segons les dades aportades pel servei, 21 d'aquestes concentracions s'han pogut dissoldre mitjançant el diàleg, la mediació i les recomanacions dels professionals. Els integrants del Servei d'Intervenció de l'Espai Públic adreçat als joves, Pol Rebollo i Marina Duran, expliquen com se seleccionen els espais on es fan les activitats i com actua el servei durant les situacions de botellot.
6: Doncs bé, la veritat és que han estat espais molt, molt encertats, no?, per al tipus d'activitats que volíem fer. Els joves al final també són espais que coneixen, que són, diguéssim, espais que es coneixen de la ciutat perquè ells són... són habitants de Castelldefels, llavors, bé, no sé si tens alguna cosa
5: a dir,
6: Pol. Sí,
5: alguns dels espais al final també es trien perquè són espais on normalment pot haver-hi algun conflicte de convivència per la nit, o sigui, espais on es donen botellons o els joves hi estan per fer consum normalment, i aleshores al substituir-ho amb aquesta activitat també se li dona un altre ús a aquest espai i al final també genera una convivència doncs, veïnal diferent, no? I els joves també entenen com a aquell lloc si pot estar d'una altra manera, no només fent un consum de botellots. I seguint amb el tema dels botellots, nosaltres durant les nits el que fem són intervencions, quan ens trobem algun botellot pel carrer, i el que demanem a aquests joves que estan fent botellot és que marxin de l'espai, no? Perquè estan generant segurament un problema de convivència. Aleshores, nosaltres hem intervingut en un total de 39 botellots, d'aquests un total de 21 han sigut dissolts, i la veritat és que els joves sempre ens responen superbé i bueno, reben com molt bé que el servei del CIEP, no, estigui per la nit i els hi digui com aquestes recomanacions de potser no beure o no deixar la brutícia a l'espai o marxar en un altre lloc més adequat.
2: Més enllà de les intervencions davant possibles conflictes, una part important de la feina del CIEP consisteix en establir vincles de confiança amb els joves. Durant les tardes i les nits d'activitat, els professionals recorren els carrers i expliquen personalment el programa als grups que hi troben. Aquesta difusió directa permet arribar als joves que potser no coneixen les activitats a través de les xarxes socials o els canals municipals. El contacte presencial també facilita que els joves identifiquin els professionals del servei i s'hi puguin adreçar quan necessiten informació, orientació o un espai de conversa. En aquesta edició s'han comptabilitzat 144 intervencions de vinculació, la xifra més alta registrada per ara pel programa. Els integrants del Servei d'Intervenció a l'Espai Públic adreçat als joves, en Pol Rebollo i Marina Duran, expliquen com es desenvolupa aquest contacte directe i la importància dels vincles establerts amb el jovent de Castelldefels.
5: Mira, una cosa curiosa que també volia dir és que nosaltres, durant aquestes tardes i aquestes nits que estem coordinant aquestes activitats, nosaltres el que fem és difusió en persona cap als joves que ens trobem pel carrer, no? O sigui, nosaltres anem donant voltes pel carrer i cada grup de joves que ens trobem els hi presentem el programa de la nit una altra moguda i al final també és una forma de vincular amb ells i que no només s'enterin per xarxes o per altres formes de comunicació, sinó ja en persona els hi entreguem un flyer. I aleshores hem parlat amb més de 1.000 joves als qui els hi hem entregat un flyer en mà i, a més, han conegut el servei, que també és una cosa positiva per nosaltres en el nostre dia a dia, que ens coneguin el màxim possible.
6: I crec que ara no tenim aquesta dada, però una cosa molt interessant que hem vist aquest any és que hem fet moltíssimes intervencions de vincle, de trobar-nos amb xavals. Són aquestes?
5: Sí.
6: 144 intervencions de vincle. Al final, estar l'equip a la nit, coneixem molt els xavals, també es poden parlar amb nosaltres, podem estar parlant amb ells, que al final també són intervencions que funcionen molt bé, perquè potser no estàs intervenint en cap botellot, però aquesta gent ja va a l'activitat, o simplement fa vincle per la nit i es replanteja què feia aquella nit, no? Llavors és com una dada molt important que ens ha cridat molt l'atenció perquè crec que és la més alta que tenim d'intervencions, les de vincle.
2: La cinquena edició de la nit altramoguda va finalitzar el 31 de juliol. La programació esportiva s'havia clausurat uns dies abans, el 25 de juliol, amb una nit de tornejos al Centre Esportiu Municipal de Can Roca. Els responsables municipals analitzaran la participació registrada durant els mesos de maig, juny, juliol i així com el funcionament de les activitats, els espais i els horaris. Aquest balanç servirà per introduir possibles ajustos en la pròxima edició i continuar adaptant la programació a les preferències i necessitats del jovent. Amb la combinació d'esport, lleure i intervenció socioeducativa, el programa busca consolidar alternatives d'oci nocturn més saludables, reforçar els vincles amb els joves i afavorir una millor convivència als espais públics de Castelldefels. El Teatre Plaza i la Sala Margarida a Xirgo ja tenen preparada la programació cultural del darrer trimestre de 2026. Les entrades per assistir als diferents espectacles de la temporada ja estan posats a la venda. La nova campanya es presenta sota el lema Inspira, una proposta amb la que es vol reconèixer el talent i la sensibilitat de les directores d'arts escèniques de Castelldefels i la seva contribució a la vida cultural de la ciutat. Tot i que el gruix de la temporada començarà a l'octubre, al setembre hi haurà una primera activitat teatral que servirà per reprendre la programació després de l'estiu. El tècnic de cultura de l'Ajuntament de Castelldefels, Paco Ávila, explica com arrenca la nova temporada i avança aquesta primera proposta prevista per al mes de setembre.
7: Recién estamos acabando la temporada de verano, de estas fiestas, y ahora estamos, de hecho ya hemos programado toda la temporada de teatro, música, de cara al último trimestre de este año. Empezaremos las entradas, como tú bien dices, ya están en Entrápolis, ya se pueden comprar en la plataforma de venta de entradas del Ayuntamiento Entrápolis o en la página web del Teatro Plaza, ya, a partir de ya. Entonces, bueno, empezamos en septiembre. En septiembre hacemos un espectáculo de teatro amateur a cargo de Diviértete, que se llama En el Convento, Secretos al Descubierto, del grupo de teatro Diviértete. Y en octubre empezamos lo que sería bien la temporada de música y teatro.
2: A partir de l'octubre, el Teatre Plaza concentrarà bona part de l'oferta d'arts escèniques. La temporada s'obrirà els dies 2, 3 i 4 amb The Jazz, un tribut musical Chicago a càrrec de la companyia La Quarta Paret. La Sala Margarida Xirgo també tindrà un paper destacat dins la programació. El mes d'octubre acollirà les projeccions de Lugares Comunes el dimecres 21 i l'Antàrtida Dominio 1 del divendres 23. A aquestes propostes s'hi afegirà una oferta àmplia d'humor, teatre musical i música en directe amb presència de creadors i intèrprets vinculats a Castelldefels. El tècnic de cultura de l'Ajuntament de Castelldefels, Paco Ávila, presenta les principals cites del mes d'octubre i destaca especialment l'aposta del talent musical de la ciutat. L'escoltem.
7: Empezaremos el día 10 de septiembre, de 10 de octubre, perdón, con un espectáculo de monólogos que se llama Corta el cable rojo, que es un monólogo muy divertido que está triunfando en Barcelona y que hemos tenido la posibilidad de traerlo a Castelldefels. Luego también tenemos el musical Friends, la adaptación del musical de la famosa serie americana Friends. Hay una adaptación para teatro musical que también se trae a Castelldefels. El 18 de octubre, la Nereida Fau, que es una chica de Castelldefels, cantautora, con un concierto muy íntimo, en acústico, se lleva al Teatro Plaza. Y luego acabaremos en octubre, para antes de la Castañada, siempre hacemos un impro show de terror alrededor de la Castañada, también es con la compañía Impro Show. En octubre también tenemos un concierto que nos hace mucha ilusión, que son tres músicos de Castelldefels, que son el Curro García, el Camil Castellá y David Peris. Son tres reconocidos músicos. Nos harán un concierto, una propuesta especial para Castelldefels, en el cual podremos ver la evolución de los tres músicos. Son tres virtuosos, son gente muy buena. Entonces, sí, con todo su grupo de amigos, todos músicos conocidos en Castelldefels, nos harán un concierto en el Teatro Plaza, exactamente el 24 de octubre por la tarde, y yo creo que es una buena oportunidad para poder ver una propuesta diferente de música, ¿no? Yo creo que vale la pena apostar por la gente de Castelldefels, y estos son grandes músicos.
2: La temporada continuarà al novembre amb les noves propostes escèniques. Els dies 14 i 15, Performing Arts portarà al Teatre Plaza una adaptació del musical de Dràcula, amb guió i direcció de la mateixa companyia. El divendres 20 de novembre serà el torn de No me toques el cuento. L'espectacle formarà part de la programació organitzada amb motiu del Dia Internacional per l'eliminació de la violència envers les dones i les nenes. Pel que fa al desembre, el cinema familiar també tindrà presència a la cartellera. El dissabte 5 es projectarà una pel·lícula d'animació en català i dimarts 22 la proposta serà un clàssic cinematogràfic de Nadal. La resta de l'oferta dels mesos de novembre i desembre combinarà òpera en un petit format, monòlegs, jazz, teatre familiar i música nadalenca. El tècnic de Cultura de l'Ajuntament, Paco Ávila, repassa alguna de les actuacions que complementaran la temporada i presenta el concert que es tancarà la programació de 2026. La programació s'adreça a públics de diferents edats i combina companyies professionals, propostes familiars i espectacles protagonitzats per artistes locals. L'objectiu és acostar les arts escèniques a la ciutadania i facilitar l'accés als equipaments culturals municipals. La venda anticipada ja està oberta i la programació disposa de diferents tarifes i reduccions per facilitar l'assistència als espectacles. El tècnic de Cultura, Paco Ávila, detalla les diferents opcions disponibles per adquirir les entrades, les bonificacions previstes per diversos col·lectius.
7: Gente que esté interesada, pues que se meta en la plataforma Entrápolis, que es la plataforma de venta de entradas, o en la página web del Teatro Plaza, o si hay gente que tiene más dificultades, puede ir a la OAC y ahí también pueden comprar las entradas. Tenemos la política de descuentos, hay descuento para grupos, para mayores de 65, para personas con discapacidad, para monoparentales, no sé, hay un montón de descuentos. Y aparte, ya de por sí los espectáculos tienen precios bastante reducidos, ¿no? Porque es una política de accesibilidad al teatro, ¿no? Y aún así hay todo un abanico de descuentos muy interesantes, ¿no? Yo creo que la gente, estudiantes, jóvenes, menos de 25, o sea que hay para todo el mundo.
2: Els horaris, els preus i les condicions específiques de cada espectacle es poden consultar al web municipal i a la pàgina del Teatre Plaza. La programació cultural de tardor reunirà activitats entre els mesos d'octubre i desembre amb una oferta que busca combinar la participació dels creadors de Castelldefels amb l'arribada a la ciutat de companyies i artistes reconeguts.
1: Ha estat notícia aquest dimecres.
2: Castelldefels continua avançant en la modernització de les seves instal·lacions esportives amb un conjunt d'actuacions que busquen millorar la qualitat dels equipaments, reforçar la seguretat dels usuaris i adaptar els espais a les necessitats actuals de la pràctica esportiva. Una de les intervencions ja en marxa és la renovació de la pista de bàsquet de El Burrito, situada al barri de Can Vinader. Es tracta d'un espai de lliure accés que registra una elevada afluència durant tot l'any i que, amb el pas del temps, havia acumulat diversos desperfectes derivats de l'ús continuat. El cap de secció d'obres i edificis municipals, Rubén Peláez, explica l'estat en què es troba la instal·lació abans de l'inici dels treballs.
8: Bueno, la pista és una instal·lació oberta al públic, a peu de carrer, que tenia un ús o que té un ús força intensiu i pues, el pas dels anys, l'utilització, el desgast, pues, ha fet necessari pues, intervenir per renovar, per posar al dia, per reparar els defectes que s'han anat produint amb l'ús i tornar-la a posar-la pues, diguem-ne, com nova.
2: La reforma permetrà actuar sobre tots els elements principals de la pista. A banda de reparar el paviment existent, també se substituiran les cistelles i es renovarà completament la imatge de l'espai, amb un nou acabat superficial i el repintat de les línies de joc. L'objectiu és que la instal·lació ofereixi unes millors prestacions per a la pràctica esportiva i recuperi unes condicions òptimes per als seus usuaris. Rubén Peláez detalla els principals millores previstes.
8: Renovació paviment, el pintatge a les línies, la renovació dels equipaments, de les cistelles. El que es trobaran els usuaris pues, és una pista nova, una pista nova de trinca per continuar-la utilitzant com fins ara. Això vincula pues, amb el fet de que una mica més amunt, el que era el pavelló Can Vinader, que tenia unes pistes exteriors, doncs aquestes pistes exteriors esdevindran un nou pavelló, una ampliació del pavelló existent, i llavors pues, la necessitat de tenir pistes d'ús lliure pues, pren força. Llavors, d'aquí l'interès en que aquesta instal·lació estigui com nova. Des que es va fer la instal·lació fa molts anys ara, doncs el tema dels materials, dels paviments esportius, doncs, ha evolucionat molt. Llavors, doncs, la pintura que tindrà, el material que s'emprarà, doncs, té unes característiques millors de cara a la pràctica de l'esport, al rebot de la pilota, l'adherència, i bueno, doncs, permet també uns acabats amb colors, i el fet de renovar totes les línies us donarà un efecte visual molt que farà molta patxoca.
2: La renovació arriba en un moment en el que la pràctica del bàsquet continua guanyant presència a la ciutat. De fet, segons expliquen des del consistori, la necessitat de disposar de pistes exteriors en bones condicions s'ha fet cada vegada més evident per la gran utilització que en fan jugadors i entitats esportives. Sobre aquesta demanda de creixement dels usuaris es refereix el responsable municipal. L'escoltem.
8: Bueno, no tant els veïns com els usuaris de les instal·lacions de bàsquet que bueno, pues que tenen una demanda molt alta i s'ha anat detectant que la demanda ha anat creixent i bueno, no ho demanen tant els veïns com els practicants habituals. També amb els clubs de bàsquet municipals, vull dir, hi ha un interès transversal en que es puguin disposar d'aquestes instal·lacions.
2: La previsió de que les obres de El Burrito estiguin finalitzades durant la tercera setmana de setembre. Paral·lelament, el consistori ja treballa en una altra actuació destacada a la pista multiesportiva La Pineda. En aquest cas, es durà a terme una renovació integral de la instal·lació que inclourà la substitució de la superfície actual per una de nova amb gespa artificial, la col·locació d'un nou tancament perimetral i la instal·lació de porteries i cistelles que permetran comptabilitzar diferents disciplines esportives. La nova pista tindrà unes dimensions aproximades de 20 per 14 metres i incorporarà millores en matèria d'accessibilitat perquè les persones amb mobilitat reduïda puguin accedir-hi amb facilitat. Les obres estan previstes per la primera setmana d'octubre i tindran una durada aproximada de 15 dies. Aquestes actuacions formen part d'una línia de treball més àmplia destinada a ampliar i modernitzar els espais esportius de la ciutat, tant els equipaments coberts com les instal·lacions a l'aire lliure. El cap de secció d'obres i edificis municipals, Rubén Peláez, emmarca aquests projectes dins de l'estratègia municipal que de millora de les infraestructures esportives. L'escoltem.
8: És la línia de renovar i ampliar els espais per a la pràctica esportiva a la ciutat que, bueno, pues que tenim encetada de fa temps. Tenim dues obres grans emblemàtiques de fa temps. Que són el que et comentava, l'ampliació del pavelló de Can Vinader i la pista poliesportiva Can Roca, que esdevindrà un altre pavelló esportiu tancat, i després l'impuls als espais de pràctica exterior, de pràctica lliure de l'esport, com aquesta pista, com la de Pineda, pues són instal·lacions existents que tenen molt d'ús, que tenen molt de desgast i que pues, ja els hi tocava una renovació.
2: A més de les actuacions de les pistes exteriors, l'Ajuntament també executarà diverses millores al Centre Esportiu de Can Roca. A partir del 31 d'agost començaran les obres d'ampliació de la sala de fitness, una actuació que es farà aprofitant un període de menor afluència d'usuaris. Els treballs consistiran en modificar la distribució interior de l'espai, incorporant una part de l'actual sala de cycling a la zona de fitness per incrementar-ne la superfície i la capacitat. Aquesta intervenció obligarà a suspendre temporalment les sessions de ciclisme indoor i a tancar la zona d'estiraments fins al 14 de setembre. A més, la piscina d'ensenyament del centre romandrà tancada fins al 30 de setembre per substituir l'equip de deshumificació i garantir el correcte funcionament de la instal·lació. Amb aquest conjunt d'actuacions, Castelldefels reforça l'aposta per la renovació dels equipaments esportius municipals amb l'objectiu d'oferir espais més moderns, segurs i adaptats a les necessitats actuals de la ciutadania.

0: des d'edificis, que estem treballant també conjuntament, presentarem a totes les direccions un full de planificació de millores i, a part, doncs, escoltar, perquè sigui transparent, com també quines prioritats tenen ells en els seus centres. No? O sigui, per una banda, tenim aquesta, abans d'acabar el curs, nosaltres demanem a tots els centres aquesta llista de millores, petites millores, als centres, que ja les tenim i estan programades per fer-les en període vacacional. Però també, a part, doncs, tenim aquesta subvenció de la Generalitat, que s'agraeix, com he comentat, per fer grans millores d'infraestructures. No? En aquest cas ja tenim previstes, doncs, també pel tema de climatització, no d'estiu, però sí de l'hivern, de diferents canvis a calderes, en centres que són molt velles i que no funcionen molt bé, per exemple.
1: Les actuacions formen part del treball de coordinació que es fa cada any amb les direccions dels centres per detectar necessitats i programar intervencions durant el període no lectiu. A més, l'Ajuntament aprofita les diferents línies de subvenció disponibles per incrementar els recursos destinats a la millora dels equipaments educatius. L'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, ha subratllat avui als estudis de Ràdio Castelldefels la importància de continuar invertint en la millora dels espais escolars i reclama a la Generalitat més recursos per afrontar els reptes com la climatització dels centres educatius.
2: Yo lo que le pido a la Generalitat de Cataluña es que resuelva el problema que tienen ahora mismo sobre la mesa con el tema del profesorado, de lo que están reclamando los diferentes sindicatos y los diferentes colectivos profesionales, que se busque una solución lo antes posible. No puede ser que vivamos lo que hemos vivido en el curso anterior, con un montón de días nuestros hijos no pueden acceder a la escuela o acceden en unas condiciones donde no se va a impartir clase y, por tanto, hay que garantizar esa educación de calidad y, por tanto, hay que llegar a un acuerdo lo antes posible y, sobre todo, hay que invertir recursos. Y no puede ser que tengamos aulas en diferentes, ya no hablo de Castelldefels, estoy hablando de manera generalizada, en Cataluña, que no estén adecuadas. Cataluña sigue teniendo prácticamente casi 1000 barracones y esto no es la forma de empezar el curso, ¿no? En Castelldefels, afortunadamente, conseguimos erradicar los barracones. Ahí me puse muy duro en mi mandato anterior, sobre todo porque me acuerdo precisamente que ahora el edificio que ahora es el edificio de la República fue también el cuarto instituto de Castelldefels antes de tener el nombre de Valeria Liné. Y recuerdo que estaban en unas situaciones que estaban en precario. Yo firmé un convenio con la Generalitat de Cataluña y pusimos dinero desde el Ayuntamiento de Castelldefels para que ese instituto se construyera en Canemèric y lo pagó el Ayuntamiento, ¿no? Cuando lo tiene que hacer la Generalitat de Cataluña. Yo creo que hacemos esfuerzos en el ámbito municipal y que la Generalitat de Cataluña, en el tema de la educación y de la sanidad, se tiene que poner las pilas cuanto antes.
1: La inversió d'aquest any se suma a les actuacions desenvolupades pels darrers cursos per adaptar els centres als episodis d'altes temperatures. El 2025 es van plantar nous arbres als patis, el 2024 es van instal·lar tendalls per augmentar les zones d'ombra i el 2023 es van incorporar sistemes de ventilació a les aules. De cara al nou curs, doncs, l'alcalde també ha demanat que resolguin les reivindicacions plantejades pel professorat per evitar afectacions al funcionament normal de les escoles i garantir la qualitat educativa. Reyes ha recordat igualment la necessitat de continuar invertint en infraestructures educatives arreu de Catalunya i ha destacat que Castelldefels va aconseguir eliminar els barracons escolars gràcies a la col·laboració institucional i a l'esforç municipal. A més, la Generalitat ha concedit una subvenció de 751.000 euros per executar actuacions de reforma, adequació i millora als 10 centres públics de la ciutat entre els anys 2026 i 2028. Els treballs es concentraran en les direccions de les escoles i incluiran actuacions com la renovació de fusteries, la millora de les sales de calderes o la impermeabilització de cobertes, amb l'objectiu de modernitzar les infraestructures educatives del municipi. Les actuacions previstes es definiran conjuntament amb les direccions dels centres educatius i permetran afrontar tant les necessitats de manteniment com projectes de renovació d'infraestructures. D'aquesta manera, l'Ajuntament de la Generalitat busca millorar el confort, l'eficiència i la qualitat dels espais escolars de Castelldefels abans de l'inici del curs 2026-2027.
3: Ha estat notícia aquest divendres.
1: Quan ja han passat gairebé dues setmanes de la Festa Major de Castelldefels, el govern municipal n'ha fet balanç destacat

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Tu parròquia.
2: Ràdio Castelldefels. Són les dues.

0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels.
2: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola, què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte, hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i el mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi! Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola que... comencem!
1: Avui obrim el programa amb un relat d'aquells que ens toquen de prop. Parla d'un nen, en Jordi, que és superaplicat. Es renta les dents cada dia, però un bon dia va al dentista i patapam. La doctora li diu que té dos queixals corcats. A partir d'aquell moment, un núvol de pessimisme s'instal·la al seu cap i es pensa que res del que faci a la vida servirà de res.
0: Pobre Jordi, es va quedar ben pensit, però la seva sort canvia quan a classe la seuen al costat de la Valentina. Ella sempre va amb uns mocadors de colors vius al cap, somriu, passi el que li passi, i sobretot no es rendeix mai. La Valentina té un pla infal·lible per als jocs florals de l'escola i necessita els superdibuixos d'en Jordi.
1: Una bonica història escrita per l'Anna Espinac que ens ensenya que, de vegades, les coses no surten com voldríem i que potser no guanyarem el primer premi, però que el camí, fer equip i l'esforç valen molt més que qualsevol copa.
0: I tant, i sigueu optimistes. Agafeu llapis i colors i gaudiu del primer relat d'avui, el còmic.

0: Des de que té dents, el Jordi se les renta cada dia. Cada dia del món. I cada nit. Cada nit des de que li va sortir la primera, és clar. Els pares sempre li han dit que ho ha de fer per no tenir càries. Pel Jordi, raspallar-se les dents sempre ha estat molt important, tant com no menjar gaire sucre. Perquè el sucre també desperta el monstre de la càries. El Jordi creia que tenia el tema molt controlat, però un bon dia totes aquestes certeses van fer una tombarella i...
1: Dos queixals corcats.
0: Li va dir la doctora Mayans. Assegut a la butaca de cala dentista amb la boca oberta de bat a bat, el Jordi no podia entendre com podia ser que el monstre de la càries hagués fet niu en els seus petits queixals.
1: Jordi, de vegades, per més precaucions que es prenguin, els queixals es corquen. Que si l'esmalt, que si la saliva, que si...
0: Per més justificacions, el Jordi no podia deixar de sentir allò a dins de la panxa. Una mena de pes, una mena de pedra, una nosa que no li marxava i no li va marxar molts dies. Era la sensació de que no hi havia res a fer, que les coses sortirien malament per més que s'esforcés.
2: Tant se val que no em torni a raspallar les dents mai més, si tinc càries de totes formes. Tant se val que corri la pista de bàsquet, si estem perdent de 20, tampoc no remuntarem.
0: Aquell pessimisme es va quedar a viure amb el Jordi, pensant-lo com un gra de raïm assecat al sol. Quan la mestra va demanar a tots els nens de cinquè que fessin alguna cosa per als Jocs Florals de Sant Jordi, el Jordi va rebufar.
2: Per què he de fer res? Si sempre guanyen els mateixos, per què em diuen que em tinc que presentar al concurs?
0: Però la mestra resultava implacable en aquestes coses. S'havia de fer alguna cosa pels Jocs Florals. No havia opció. Llavors el Jordi va tornar a rebufar, encara més fort, tot i el somriure de la Valentina, la seva companya de taula. La Valentina sempre duia una cua de cavall amb un mocador de colors que li subjectava. Devia tenir molts de mocadors, perquè els anava variant setmana a setmana, tots virulats com un escandalós dia de primavera. La Valentina i el Jordi no eren especialment amics, però la mestra els havia assegut junts feia unes setmanes. Just després de l'episodi de la càries, li va semblar que la Valentina li donaria una mica de llum al món del Jordi, que li arrufava el nas a la primera mosca que passava.
3: Podem fer alguna cosa junts, Jordiet?
0: Li va dir la Valentina al seu company de taula. Li havia dit Jordiet? Començava malament.
2: No, gràcies, ja m'apanyo jo sol.
3: A mi m'agrada això de fer poemes i contes, i tu dibuixes superbé. Fem un bon tàndem.
2: Se't dona bé fer contes? Que jo sàpiga, no has guanyat mai, oi?
0: La Valentina va rumiar un segon, sense perdre el somriure, i li va respondre que no, que mai no havia guanyat, però que l'any passat havia fet un poema que va fer pixar de riure a tota la seva família.
3: No perquè fos dolent, perquè era un poema còmic, esclar.
0: I llavors va esclatar en una riallada. El Jordi va negar amb el cap, com si la donés per perduda. Però si una cosa té la Valentina és que no es dona per vençuda. Mai. Tenia una idea. Tenia un pla. I el 50% d'aquest pla era el Jordi.
3: Ja sé què farem, Jordi. Farem un còmic. Un còmic amb vinyetes i una aventura trepidant. La protagonista es dirà Magdalena i serà una nena que...
0: El Jordi feia veure que no l'escoltava, però no podia evitar sentir-la perquè la tenia a dos pams. Així que es va haver d'empassar tot l'argument del còmic que la Valentina es disposava a escriure i que ell havia de dibuixar, sisplau, per força.
2: No penso fer-ho, Valentina. No penso malgastar esforços en una cosa que no servirà de res.
0: Li va esbitzar el nen desganat. Llavors, la Valentina se'l va mirar molt seriosa.
3: Aviam, Jordi, alguna vegada has llegit un bon còmic?
2: Doncs no, la veritat és que no.
3: Té aquest que porto la meva motxilla. Quan te l'hagis llegit, en tornem a parlar. Ah, i has pensat en els dibuixos? Ens hem d'afanyar a entregar-ho.
0: Aquell vespre, abans d'anar a dormir, el Jordi va obrir el còmic que l'havia deixat la Valentina. Aquells dibuixos li havien despertat la curiositat, així que va decidir fer-hi una ullada.
2: Va, ho llegiré, però segur que no m'agrada. Total.
0: Al cap de mitja hora, se l'havia llegit tot i es disposava a tornar-hi just quan la mare va anar a apagar el llum. Així que no va poder ser. L'endemà, en arribar a l'escola, el Jordi li va demanar a la Valentina si li podia deixar aquell còmic un parell de dies més. Ella va somriure i va dir que sí.
3: Però amb una condició, que em dibuixis la meva història per als Jocs Florals avui mateix.
0: Llavors el Jordi s'hi va pensar un segon i va remugar que sí, que d'acord, que faria els dibuixos.
2: Però no et pensis pas que guanyarem, eh? Guanyaran els de sempre i nosaltres ens quedarem amb un pam de nas.
0: La Valentina, sense deixar de somriure, va arronsar les espatlles com si no li importés el més mínim el que el Jordi li estava dient. El Jordi es va passar 2 dies fent vinyetes. La Valentina i ell treballaven junts i ben avinguts, més del que el Jordi es podia haver imaginat mai. La seva companya de taula manava força, però els dibuixos que ell feia li semblaven tan al·lucinants que ell es va anar animant. Es mirava els papers i pensava que sí, que el seguia estava quedant un còmic la mar de xulo. I a poc el Jordi anava veient les coses més clares i aquella nosa que tenia a la panxa s'anava esvaint.
3: Jordi, t'imagines que guanyem? T'ho imagines?
0: I el Jordi gairebé s'ho va imaginar i va somriure i tot. S'havien esforçat molt i s'ho mereixien. Podien guanyar. Però no, el Jordi i la Valentina no van guanyar.
2: Ho veus? Ja t'ho havia dit, que no serviria de res.
0: Aquell pes a la panxa que havia sentit per primer cop, el dia de que la dentista, va tornar. I el Jordi es va alçar i se'n va anar cap al pati, no a llogar, sinó a remugar. Aquella mateixa tarda, la Valentina va trucar a la porta de casa del Jordi. Tenia una sorpresa per ell.
3: Has de venir amb mi a la plaça, si no te la perdràs.
0: Li va dir la nena, somrient com sempre, i amb un mocador verd i groc lligat a la cua.
3: Has de venir.
0: Morrut i rebufant per sota el nas, el Jordi va tancar la porta de casa i va seguir la Valentina fins a la plaça de l'Ajuntament, on hi havia tot de paradetes de Sant Jordi muntades per l'ocasió. En una d'elles, la de la única llibreria del poble, hi havia una colla de nens que anaven i venien, tots amb un llibre amb la mà i un paper a l'altre. Quan van arribar a la parada, el Jordi es va adonar què era aquell paper. Es tractava del còmic que la Valentina i ell havien fet pels Jocs Florals de l'escola. La Valentina n'havia fet còpies i les llibreteres s'havien ofert a posar-les entre els llibres que estaven a la venda.
1: No sabeu quin èxit que està tenint. Sou uns artistes, nois. Felicitats!
0: La Valentina es va mirar al Jordi i no va afegir res més. El Jordi va agafar una còpia del còmic i va pensar que sí, que feia goig, que sí que els havia quedat bé. Que pot ser, sí, que eren un parell d'artistes, tot i no haver guanyat cap dels premis.
3: I ara, veus de què ha servit presentar-nos?
0: El Jordi i la Valentina van fer molts còmics junts, fins i tot van fer cançons, perquè, a més de dibuixar, el Jordi era un gran acordionista. Mai no van guanyar cap premi, però creant les seves històries s'ho passaven tan bé que no els calia res més. El Jordi va tornar a rentar-se les dents cada dia, malgrat els queixals corcats, i va tornar a córrer darrere la pilota encara que el seu equip estigués perdent de 20 punts. Perquè, sí, les coses poden sortir malament, de vegades, però si no fas res perquè funcionin, sempre et quedaràs amb la incògnita del que hauria pogut ser. Continuem el nostre viatge per entrar a la cuina d'una llar molt acollidora. Una d'aquelles cuines on, només d'entrar per la porta, ja et ve una olor d'allò més bona i reconfortant.
4: Lluís, fa olor de croquetes, oi?
0: Que bona!
4: Sí, i és que la segona història d'avui ens presenta la Laia. La Laia és una nena que té la sort de passar molt de temps amb els seus avis, l'Enriqueta i l'Antoni. Ells són el seu gran pilar. La porten al gimnàs, al teatre, al parc. I a més, l'avi Enriqueta cuina les millors croquetes del món sencer.
0: Que bones! I l'avi Antoni, per la seva banda, és un tros de pa molt juvener i una mica trapella. De fet, li encanta fer gresques, pessigolles i acudits, fins al punt que de vegades l'àvia li ha de dir que sembla més nenei que la mateixa Laia. Però un bon dia, la rutina de la família canvia de cop. L'avi Antoni es posa malalt i se l'enduen a l'hospital.
4: Oh, llavors a la Laia se li fa un nus ben fort a la gola. Però quan per fi el pot anar a veure a l'habitació, li farà el millor regal del món. Un dibuix de la seva panxa grossa i una promesa plena d'amor, d'innocència i, és clar, de croquetes.
0: Com no? Una història d'aquelles que ens recorden com són d'importants els avis a les nostres vides i com en som de feliços, compartint temps amb ells.
4: I tant que sí. I prepareu-vos per olorar aquest relat tan i tan dolç. les croquetes de l'àvia Enriqueta.

0: La Laia va tornar de l'escola amb molta gana.
1: Olor a croquetes. Hola, àvia. Saps què fa molt bona olor per tota l'escala?
2: A veure si adivines què he estat cuinant tot el matí.
1: Sí que ho sé. Fa olor de croquetes. Les millors croquetes del món.
2: També tens enciam, raves i tomàquets. I de postres, maduixes.
1: Oh, àvia, ets la millor.
0: La Laia es llepava els llavis només a pensar-hi. Àvia de la Laia, la senyora Enriqueta, sabia com fer-la contenta. Per a la nena, anar a casa dels avis era sempre molt especial. Sovint la Laia pensava en els seus avis.
1: Quina paciència han de tenir amb mi! Els dilluns i els dimecres em porten al gimnàs, els dimarts i el dijous al teatre i el divendres al parc amb els amics. I quan acabo em recullen i cap a casa a esperar els pares.
0: Els pares de la Laia treballaven tots dos moltes hores i segons diuen els grans, això és tenir molta sort perquè hi ha gent que voldria treballar i no té feina. Per aquest motiu, l'Enriqueta i l'Antoni, avis de la Laia, ajudaven en tot el que podien. L'Enriqueta li explicava històries de quan ella era petita i de quan era jove, que també treballava molt i no tenien temps d'estar amb el seu fill, el pare de la Laia, ni de cuidar-lo, ni de consentir-lo, ni de res. I que ara que estaven jubilats i tenien tot el temps del món, estar amb la Laia era una bona recompensa. Una tarda, quan tornava de l'extraescolar amb l'avi, va veure que aquest tenia ganes de gresca. L'avi Antoni era molt de la broma i sempre li feia de bromes pessigolles, acudits, disbarats. La nena es va esverar d'allò més i van acabar saltant tots dos. Veure la panxa grossa de l'avi voltant amunt i avall era d'allò més divertit. Fins que va arribar l'avi Enriqueta i va posar calma.
2: Antonio, ets més nen tu que la Laia.
3: Au, bé, estona, que t'empatoies. Jo només cuido a la nena, igual que ho fas tu.
0: L'endemà al matí, en llevar-se, la nena va veure alguna cosa estranya. El pare no havia anat a treballar per portar-la a l'escola.
1: Pare, com és que no ha vingut l'avi a portar-me, com cada dia?
4: Laia, és que hi ha coses que passen a vegades. L'avi s'ha posat malalt aquesta nit.
1: Malalt? Però si jo no l'he vist mai malalt, l'avi. Què l'ha passat?
4: Veuràs, és a l'hospital.
0: La Laia va veure la cara del pare, un gest de preocupació i estava molt seriós. Així que va decidir no dir res més. Aquell dia, a l'escola, va intentar distreure's amb els companys i no pensar. Però quan li venia al cap el record de l'avi, els ulls se li entelaven i se li feia un nus a la gola. En sortir de l'escola, tornava a ser el pare qui esperava amb el berenar.
1: Papa, on és l'avi i l'àvia i la mare? He d'anar a teatre?
4: Laia, tranquil·la, estan tots bé. L'avi ha tingut un gran ensurt, però es posarà bé. Ara farem una cosa, anirem tots a l'hospital. Són tots allà, però mira, ja t'aviso, no sé si et deixaran entrar a veure'l. De fet, és que ets massa petita.
0: La nena no va entendre gaire bé què li havia passat a l'avi. Alguna cosa de l'estómac. Va recordar com s'ho havien passat de bé la tarda anterior, saltant amb l'avi, i va pensar que per això s'havia posat malalt. En arribar a l'hospital va pujar una de les plantes i va saludar l'àvia i a la mare, que estaven a la porta d'una habitació i feia una olor estranya allà, com si no hi hagués cap olor. Una infermera vestida de blau, amb els cabells recollits i amb uns ulls rodons com llunes, es va acostar. L'infermera va veure la cara de la nena, la preocupació i tristesa que sentia, i li va dir:
5: ara et deixaré veure el teu avi. Sé que te l'estimes molt.
0: Va entrar a l'habitació i va anar directament a fer-li un petó i una abraçada a l'avi que estava estirat al llit. Li va tocar la gran panxa grossa i es va treure la butxaca un paperet ben plegat.
1: Hola, avi. T'he portat una cosa.
3: Oh, mira quin dibuix més maco. Però quina panxa més grossa m'has dibuixat? M'ho llegeixes, maca?
1: Avi, ja no cal que saltis més amb mi, que mira què t'ha passat. Jo saltaré jo per tu. Ara et posaran a dieta, així que les croquetes de l'àvia seran totes per mi. T'estimo, avi.
4: I de la dolçor i la tendresa del dibuix de la Laia a l'hospital per al seu avi Antoni, agafem l'escut, l'espasa de la imaginació i viatgem fins a una de les comarques més boniques de Catalunya, el Pla de l'Estany. Allà ens espera un relat ple de misteri, cavallers i un gran monstre.
6: Ens n'anem directament cap a les aigües profundes de l'estat de Banyoles. Explica la llegenda que fa molt i molt de temps hi vivia una bèstia immensa, amb el cos ple de punxes afilades, unes ales gegants i una alè tan pestilent que secava els camps només de passar-hi a prop. Tot el poble vivia atemorit perquè es pensaven que el drac es cruspia els seus ramats i feia desaparèixer els vilatans.
4: I la cosa es va complicar tant que va haver de venir el mateix emperador Carlemany amb el seu exèrcit de soldats francesos per intentar abatre'l. Però sabeu què? El monstre era tan indestructible que fins i tot el gran Carlemany va haver de fugir cap a Sant Lluís de Mar. Quan els banyolins ja ho donaven tot per perdut, van demanar ajuda a un monjo molt savi, anomenat Mer.
6: En Mer es va acostar a la cova del drac sense cap arma, només resant. I per sorpresa de tothom, la bèstia es va mostrar tan dòcil com un gatet. Però el millor de tot serà el secret que en Mer revelarà a la plaça del poble, perquè potser el monstre no era el culpable de tot allò que passava a la vila.
4: Una llegenda fantàstica que ens convida a no jutjar abans d'hora i a buscar sempre la veritat de les coses.
6: Sigueu valents i submergiu-vos amb nosaltres a les aigües de l'Estany. Arriba l'últim conte d'avui a l'hora del conte, el monstre de Banyoles.

0: Explica la llegenda que fa molt i molt de temps una bèstia immensa vivia en una cova a gran profunditat del llac de Banyoles. El monstre tenia tot el cos cobert per una pell molt dura i plena de filades punxes que el feien invulnerable. També tenia unes grans ales i burxes des del coll fins la cua. Diuen que dels ulls li sortien espurnes i que tenia un alè tan pestilent que quan bufava assecava les plantes, enverinava les fonts, empestava els camps i encomanava malalties a persones i animals. Però el que el feia més perillós era la seva gana insaciable. Els caps de bestiar que passaven a la vora del seu cau desapareixien, com per art d'encantament dins la seva gola. La vila de Banyoles vivia contínuament atemorida per aquell drac que es cruspia ovelles, vaques i senglars com qui res. Ni dins de les muralles els vilatans es podien sentir segurs. Tot i tancar-se a casa amb pany i forrellat i reforçant la porta amb mobles i caixes, cada nit apareixia una casa amb la porta esbotzada i un vilatà desaparegut. Res no semblava poder aturar a aquella temible bèstia. Un bon dia, els soldats de Carlemany, en la seva campanya victoriosa contra els sarraïns i havent sentit parlar del ferotge drac, van pensar que seria encara més heroic matar un drac, per poder contar el seu valor a l'arribar a casa. No sense abans cobrar en or i menjar els pobres vilatans de Banyoles per la gesta que volien realitzar. Van acostar-se a l'estany i, plantats enmig del descampat que actualment rep el nom de la Draga, van gosar plantar cara al drac. Però amb prou feines van poder treure les espases que el drac, indestructible, hi va passar per sobre i no en va deixar ni un de viu. Uns comerciants francesos que van veure horroritzats l'escena van córrer a veure en persona a Carlemany, un guerrer invencible en totes les batalles, i li contaren la història, una mica adornada, per deixar en millor lloc els seus homes. Un exèrcit del bo i millor de França, comandat pel mateix Carlemany, va dirigir-se aleshores a revenjar els seus companys. Armats, valents i decidits, s'encaminaren cap a la vila de Banyoles on, altre cop, es cobraren en or i en menjar dels ja pobres banyolins la gesta que, aquesta vegada, n'estaven segurs, realitzarien tot seguit. Quan hi van arribar, muntats en cavalls, les espases en alt van cridar el monstre que, amb força desgana, es va presentar a la batalla. Una batalla que poc va durar. Va ser força confusa i del seu resultat poc se sap. Alguns diuen que Carlemany va plantar cara, d'altres que va suplicar per la seva vida, però el que és ben cert és que fins i tot el mateix Carlemany va fugir i el drac va continuar fent de les seves. Els banyolins, horroritzats en veure l'exèrcit més poderós del món que tantes batalles havia guanyat fugint, cames ajudeu-me, van creure que només un miracle els podria salvar. I un miracle és el que van anar a cercar. Algú de la vila havia sentit a parlar d'un monjo francès de Narbona anomenat Mer, que havia vingut amb les tropes de Carlemany i que, segons sembla, podia fer miracles. Els banyolins van anar a suplicar al monjo que els deslliurés de la terrible fera. El monjo, després de sentir totes les súpliques, va accedir a alliberar la gent del drac. Així fou com va sortir de la vila resant i es va dirigir, sense parar de resar, fins on era el drac. Quan el drac el va veure, no va fer cap gest hostil. Al contrari, es va mostrar dòcil com el gat més manyac que us pugueu imaginar. Llavors, el monjo es va dirigir cap al centre de la vila amb el drac al darrere. En arribar a la plaça, va cridar tothom.
1: Veniu, veniu, bona gent, i mireu el vostre drac. Heus ací la vostra bèstia maligna. Deixeu les armes a terra, doncs aquest drac no us farà res.
0: Un vilatà, quan es va recuperar de veure el terrible drac tan manyac, es va decidir a dir:
2: matem-lo ara que el tenim amansit.
1: Us en guardareu bé prou. Aquesta bèstia és inofensiva i només menja herbes i arrels.
3: I la gent que ha desaparegut?
1: A les ordres i servei de Carlemany. Aviat tornaran a casa, no patiu per ells.
2: I els ramats?
1: Potser això hauríeu de preguntar als cuiners de Carlemany.
0: La gent es va quedar mirant el drac, sense saber ben bé què fer. Fins que un nen va sortir del mig de la multitud i va coronar el drac, que també es va mostrar molt afectuós. La gent, tot seguit, el va imitar. Finalment, el monjo es va endur el drac cap al seu cau, perquè allà hi pogués reposar tranquil. I si algú s'acosta a la cova on dorm, encara avui llença bafarades pudents per espantar la gent.

0: arriba el moment d'acomiadar-nos per avui i de tornar a tancar el nostre bagul de les històries.
1: Oh, quina pena, Lluís! Però, com que hem descobert que aquest monstre és vegetarià, inofensiu i la mar de simpàtic, no podíem marxar amb por, sinó fent una bona festa. Per això, avui acabem el programa ballant una versió espectacular d'aquesta llegenda. Ens acomiadem a ritme de reggae a la mà dels Penguins i el seu monstre de Banyoles.
0: Doncs vinga, a moure l'esquelet tothom, que el ritme jamaicà inundi les cuines, els cotxes i les habitacions. Ha estat un programa rodó. Hem après a ser optimistes gràcies al còmic d'en Jordi i la Valentina. Hem fet olor de les croquetes de l'àvia Enriqueta i hem fet un amic gegant a l'estany de Banyoles.
1: Nosaltres ens n'anem a buscar una bona ombra per ballar, però recordeu que teniu una cita amb nosaltres la propera setmana, a la mateixa hora, a la vostra ràdio local, gràcies a la xarxa de comunicació local d'arreu de Catalunya i d'Andorra. Passeu un gran cap de setmana.
0: Sigueu molt feliços, mengeu moltes croquetes i ja sabeu...
1: Mentre no ens tornem a trobar, us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més bonic.

0: Benvinguts i benvingudes de nou a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez, amb la companyia de Lluís, en Lluís García.
1: Hola, Mercè.
0: Hola. Ara que som a l'estiu i estem de vacances, us portem una selecció de contes perquè us pugueu divertir, espantar, entretenir i tot el que convingui.
1: Exacte, és una tria de contes que ja us hem ofert amb altres programes i que ara els recuperarem perquè torneu a gaudir de tots ells durant les vacances.
0: Sí, i no heu de fer res d'especial per escoltar l'Hora del Conte, només cal sintonitzar el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local en aquesta mateixa hora i en aquest mateix dia cada setmana, perquè gràcies a la xarxa de comunicació local us arriben els contes arreu de Catalunya i Andorra.
1: I entre tots els que fem l'Hora del Conte us presentarem tres contes cada setmana i acabarem, com sempre, amb bona música.
0: Genial. Anem pel primer d'aquesta setmana.
1: L'antena del Miquel, que és un conte del llibre Sentir i pensar, de Júlia Prunés i Massaguer.
0: El Miquel és un noi al qui li neix, al mig de la closca, una antena, que fa que tingui el superpoder de l'empatia. Li permet connectar amb les emocions dels altres i comprendre com se senten. L'empatia és fonamental si volem ajudar els altres a sentir-se millor i també faciliten la solució dels conflictes que podem tenir amb els altres.
1: Escoltem l'antena del Miquel, de Júlia Prunés i Massaguer.
2: Com cada matí va sonar el despertador i el Miquel va saltar del llit. Sempre es llevava de bon humor. Es vestia en un tres i no res i corria escales avall per entrar a la cuina, somrient, amb una gana de llop. Aquell dia, mentre escollia la roba que es posaria, va sentir una picor molt forta a la closca. Li havia sortit un granet al mig del cap i es va queixar.
3: Maleïts mosquits! Ja m'han picat!
2: Un cop vestit, pentinat i amb la cara ben neta, va baixar content a esmorzar. El pare l'esperava amb l'entrepà a punt i un bon got de llet a la taula. Quan va veure que es rascava, s'hi va acostar per mirar-li el cap.
4: A veure, Miquel!
2: Li va dir separant-li els cabells amb els dits.
4: Espero que no tinguis polls una altra vegada.
5: El Miquel té polls! El Miquel té polls!
2: Va fer la seva germana per fer-lo enfadar.
3: Que no en tinc de polls! Només m'ha picat un mosquit!
4: Ui, sí que hi tens una picada aquí. Ja n'hi ha prou, Martina. El teu germà no en té de polls. Au, va, marxem, que encara farem tard a l'escola.
3: Ho veus, el que diu el papa?
2: A mig matí, aquella picor va tornar de cop. El granet havia crescut i ja era de la mida d'una pilota de ping-pong. Llavors, va sentir una pressió molt gran i aquella boleta va sortir disparada cap amunt fent un flop que es va sentir per tota la classe.
6: Què ha estat això?
2: Va preguntar la mestra, girant-se de cop encuriosida. En un tres i no res, tothom se la mirava esparverat. A ell i a l'antena que li acabava de créixer al vell mig del cap. Era una tija d'uns tres pams de llarg, gruixuda com un dit al principi i més fina cap al final, amb una esfera de cristall a la punta, amb una boirina de coloraines al seu interior.
3: Què passa? Per què em mireu així?
2: Va preguntar el Miquel una mica espantat.
6: És que t'ha sortit una cosa rara al cap?
2: Va assenyalar la Jasmine, apartant-se del seu costat.
6: No t'ho toquis, Miquel!
2: El va alertar la Glòria, la seva mestra.
6: Vine amb mi, que avisarem els teus pares i que et portin al metge de seguida.
3: Et fa mal?
2: Li va preguntar el Pau.
3: No, abans em picava una mica, però ara no noto res de res.
2: Va respondre el Miquel mentre sortia de classe amb la Glòria. De seguida va arribar la seva mare, que treballava prop de l'escola, i se'l van dur de pet a urgències. Allà els esperava el pare. Ni l'una ni l'altra podien dissimular la seva preocupació i el Miquel no entenia res de res. Ell es trobava la mar de bé. De seguida els van fer passar i una doctora molt agradable els va atendre. Se'ls va mirar amb atenció i els va dir...
6: Sembla que es tracta d'un nou cas d'empatia auris. Uf, Només en coneixen dos casos més a tot el món.
4: Ah, sí? I això és greu? Té cura?
6: Ai, poden estar tranquils, que no es tracta d'una malaltia, sinó tot el contrari. És més aviat un do. A partir d'avui, Miquel, tindràs el superpoder de l'empatia.
7: Un superpoder, ha dit? I això com funciona?
2: La doctora els va explicar que l'antena del Miquel era capaç de captar les emocions que sentien les persones que es trobessin prop seu i de connectar-hi al moment. Només li caldria temps i una mica d'entrenament per saber-la fer anar. Sense saber molt bé de què se li serviria aquell superpoder ni com ho havia de fer per posar-lo en marxa, el Miquel va tornar cap a casa amb els seus pares, que estaven tan desconcertats com ell. La primera vegada que l'antena es va activar va ser un dia que a la Martina, la seva germana, li van relliscar els plats de les mans mentre parava a taula per sopar i se li van trencar. De sobte, l'antena del Miquel va vibrar ben fort i es va inclinar cap allà on era la seva germana. El cor li va fer un salt igual que a la Martina. Després de l'ensurt, també va sentir un nus a l'estómac i un neguit molt gran. El Miquel estava connectat amb l'angoixa de la seva germana.
7: A veure, quantes vegades t'hem de dir que no portis tots els plats d'un cop, Martina? Ai, mira quin desastre, noia!
2: Estava molt enfadada i l'antena del Miquel també ho va captar. Així que llavors va començar a sentir-se cada vegada més indignat. De seguida s'hi van sumar també la vergonya i la culpabilitat de la Martina, que es va posar a plorar d'impotència. En aquell patibull d'emocions encara s'hi va afegir el penediment de la mare, a qui li va saber greu haver cridat tant per quatre plats trencats. El Miquel, desbordat per tantes emocions, va sortir corrent i es va tancar a la seva habitació. El pare el va seguir i el va abraçar suaument. L'escalforeta del seu cos i la seva respiració relaxada el van ajudar a serenar-se.
3: Em sembla que aquesta antena, més que un superpoder, és un superembolic.
4: És veritat que a vegades les emocions dels altres ens atrapen tan fort que és com si fóssim nostres. Ja veuràs com, amb una mica d'entrenament, tot anirà millor. A mesura que vagis coneixent les teves emocions, et serà més fàcil reconèixer les dels altres i els podràs ajudar millor.
3: Sense antena me n'hagués rigut molt de la Martina, però avui m'he sentit com ella. Ni m'ha passat pel cap.
4: Exacte. L'empatia té aquestes coses. Quan connectes amb les emocions dels altres, et pots posar al seu lloc. I això fa que actuïs amb respecte.
3: Tant de bo tothom tingués una antena com la meva. Ens entendríem molt millor.
4: I tant, Miquel. De fet, tothom en té d'antenes com la teva. En diuen neurones mirall, encara que són massa petites per veure-les a simple vista. Potser per això, a vegades, ens costa tant de fer-les funcionar.
3: Però amb una mica d'entrenament tot és possible, oi, pare?
4: Esclar que sí, fill.

0: La passada setmana us portàvem un conte de la Berta, Berta la granoteta, i avui us portem un altre de la mateixa protagonista, aquest cop Els Jocs de la Berta, un conte d'Anna Espinac publicat per la Fundació Faros de l'Hospital de Sant Joan de Déu.
1: La frustració és una emoció molt freqüent en els nens i en els adults. De petits aprenem a través dels límits que ens posen els nostres pares a anar tolerant millor la frustració. Si ho pensem detingudament, tota la nostra vida d'adults es basa en la capacitat d'acceptar que hem de complir unes responsabilitats i uns compromisos que, encara que no ens agradin, són necessaris.
0: En el conte, el fet que Berta sigui filla única i, sobretot, que la seva mare s'hagi anat de casa fa que el pare pensi, equivocadament, que ha de sobreprotegir a la seva filla. És molt comú que els pares, davant de situacions de conflicte com un divorci o morts o bé traumes, decideixin que és millor sobreprotegir els fills.
1: Ai, doncs sí. I presteu atenció perquè de segur que us agradarà el conte de Jocs de la Berta.

0: uns termes negatius: lladre, brivall, avariciós, malfactor, malifeta, murri.
1: La nena va aprofitar per preguntar si suma delicadesa eren paraules negatives. El senyor Eduard badallava sense parar i no va contestar a la seva alumna.
2: Aquestes paraules m'han donat una idea per inventar un joc molt divertit.
1: Quan va tornar a casa, va construir una presó a la terrassa. Era una presó molt resistent, feta amb cadires metàl·liques i trossos de corda d'estendre la roba lligades entre elles. Unes quantes pinces en els respatllers semblaven les punxes del filat del penal. Va tenir la temptació de tancar en Fermí el lloro de plomes blaves que van comprar els seus pares al Carib. Va acostar la mà a l'anella que sostenia la gàbia i el lloro va dir:
3: mare, mi mare, verpa, em té fart.
1: La petita va sentir tanta ràbia per les paraules del lloro que li va treure la llengua i se'n va anar al menjador.
2: Jo no jugo amb tu les presons, lloro ximplet.
1: La Berta es va posar la seva estrella de xèrif color plata i va buscar algun lladre o malfactor pels voltants del passadís. Només va trobar l'avi Paco i el pare Nicolau, maledicció. Com anava a ficar-los a la seva presó si els grans no solen robar joguines, ni escopir els nens, ni ficar patates fregides i trossos de formatge a la teva Coca-Cola? Ara bé, si tens un calabós, ha d'haver presos. El primer reu va ser l'avi Paco, que havia vingut a berenar. L'avi coneixia bé el cartell de la porta.
4: Tracteu a Berta amb molta delicadesa, com una princesa sueca, com si fos porcelana xinesa.
2: Avi, explica'm alguna malifeta que vas fer de nen.
4: Malifeta, quina paraula més graciosa. Doncs, a veure, deixa'm pensar. Bueno, de nen jo era una mica entremaliat. Vaja, segur que més d'una vegada em faria, potser a la meva mà...
1: Abans que acabés la frase, la Berta es va llançar sobre el seu avi cridant:
2: a la presó els bergants, els pillastres i els lladres!
1: I sense poder acabar-se els dònuts ni esgotar el seu cafè, el senyor Paco va ser emmanillat i conduït al penal. La Berta va tancar molt seriosa amb tres voltes de clau les anelles de plàstic gris. Les mans de l'avi van sentir un agradable pessigolleig i es va posar a riure.
2: Silenci! A la presó estan prohibides les bromes i l'alegria. A més, a la meva presó ultratrenebrosa ja no et diràs Paco, et direm Pacorro,
1: va dir la nena serrant les dents. El pare Nico, que estava preparant una exquisida font de canelons de Bonito del Nord, va exclamar:
5: ai, Berta, filla, quina imaginació que arribes a tenir. Mira que tancar l'avi. Ai. Amor meu, va, deixa-la anar, l'avi, a veure si agafa bret a la terrassa. Quina nena més especial que tinc.
2: A callar! Pacorro mereix estar algun temps a pa i aigua.
4: Mira que arribes a ser de la broma,
1: va dir l'avi Paco, encara amb ganes de somriure.
2: No estic de gresca i t'exigeixo suma delicadesa,
1: va sentenciar la neta, fent sonar la clau gegant de la presó. Al Nico no li va semblar correcte el to de veu de la nena i va pensar:
5: Berta, de vegades ets molt agressiva, eh? No li has de contestar així al pobre avi.
1: Però es va recordar del que ell mateix havia escrit a la porta i no va dir res. En aquell moment es va sentir la veu aguda del lloro Fermín.
3: Nena mimada! Berta, em té fart!
1: La Berta va mirar el lloro com una vampira i va tenir ganes d'estrènyer-li el coll al pobre ocell. Més tard, va passar per allà de visita l'oncle Joan, que portava una gran cistella de raïms recollides en les vinyes de poble. Va llegir el cartell de la porta. Amb aquestes lletres tan grans ho va memoritzar de seguida. Sense molts miraments, l'oncle Joan també va ser de cap a la penal de la Terrassa.
2: Oncle Joan, puc menjar una mica de raïm?
1: Va dir la Berta una mica abans de tancar el seu oncle.
0: Per descomptat, princeseta sueca, com no et tinc que donar raïm si ets la meva neboda preferida?
2: Bah! Això és una ximpleria, és més que una bestiesa. Jo sóc la teva única neboda, per això sóc la teva preferida. Ara contesta, tu has estat avariciós alguna vegada?
0: Avariciós? Però quines paraules més complicades t'ensenyen a l'escola? Bé, deixa pensar... Un cop recordo que al pati de l'escola jo tenia...

0: una norma bossa de cromos i no vaig voler donar...
1: De nou, sense deixar el seu oncle acabar la frase, la Berta va cridar:
2: a la presó els bergants, els pillastres i lladres!
1: I amb un gest àgil va capturar el convidat amb les esposes del joc de texans que li va regalar el propi oncle Joan pel seu aniversari. Després, el va empènyer fins a la terrassa amenaçant-lo amb la seva pistola falsa i el va obligar a seure en el fred terra al costat de l'avi Paco.
3: Mare animada! Berta, què fa?
1: Va protestar de nou el Fermí.
4: Tindrà raó el lloro? La meva filla està molt consentida.
1: Es va dir de nou al pare Nicolàs mentre ratllava el formatge parmesà. Però com que estava molt concentrat en cuinar, aquest cop tampoc va interrompre el joc de la presó. Una estona després, la situació es va complicar. Eren 6:15 de la tarda i encara estaven tancats. L'avi Paco, ara anomenat Pacorro, l'oncle Joan, el pres Juanchete, i el pare Nico ja s'estaven començant a posar nerviosos amb la nena. Llavors el seu pare li va dir:
4: Berta, em sembla que l'avi està passant fred. No ho veus? Va, vinga, ves, deixa-la anar. A més, s'acosta ja l'hora de sopar i he de fer una ulla dels canelons.
2: Talla el rotllo. A mi m'has de parlar amb suma delicadesa. És que no saps tractar-me com a les porcellanes de la Xina.
4: Ah, escolta'm, petita, a mi aquest joc no m'agrada. Que et poses molt manaire...
1: Va protestar en Nico. Però quan anava a seguir parlant, es va recordar que la Berta portava un temps sense la seva mare i va callar. A les 9 en punt, la nena va sentir una gana de llop. Va entrar a la cuina, atreta per l'aroma dels canelons i el formatge gratinat.
2: La carcellera va sopar. Després ho faran els presos, si sobra alguna cosa. Com que sóc la que mana, aquí es menja el que jo vulgui. A més dels canelons, em faré un arròs a la cubana amb tomàquet i ou fregit, que estarà per llepar-se els dits.
4: Escolta'm, Berta, no toquis els focs ni obris el forn, que et cremaràs.
1: La nena, fent oïdes sordes, va agafar la capsa de llumins i va encendre un dels fogons. Poc després va pujar el gas perquè cogués abans l'aigua de l'arròs.
2: No sé fer la salsa de tomàquet, però no importa. Posaré aquest pot gran de ketchup a l'arròs.
1: L'aigua va començar a borbollejar i la tapa de la cassola ballava espessa pel vapor.
4: Ja n'hi ha prou, filla. No puc tolerar que et posis a cuinar pel teu compte.
2: Lladre, murri, malfactor, com segueixis protestant, et quedes sense sopar.
4: Berta, apaga el foc ara mateix. Som els pares els que posem les normes i els que fem la comissió...
1: En aquest instant es va sentir un soroll molt fort.
2: Ai, ai, ai, que em cremo! Se m'ha caigut a sobre l'olla de l'arròs!
1: Es va queixar la Berta. El seu pare va trencar la porta de la presó. Cordes, cadires i pinces van sortir volant. Darrere els van seguir l'avi Paco i l'oncle Joan. Quan van arribar a la cuina, en Nico va agafar la nena en braços i va mirar si s'havia fet mal a la cara.
4: Ah, cariño, cariño, t'has cremat, et fa mal la cara, t'has saltat els ulls.
1: La nena plorava, espantada, dient:
2: et dono la llibertat, papi, cura'm. Ja no ets cap presoner.
1: Per sort, la Berta només tenia una petita cremada a la mà. El seu pare li va posar una mica de crema i li va posar una bena. Poc després ja no jugaven a les presons, sinó als restaurants. El pare Nico era el cap de cuina i la Berta la cambrera. L'avi i l'oncle Joan van ser els comensals. Aquest cop calia complir dues normes. No valia imposar res i tampoc enfadar-se. Els canelons van resultar deliciosos. Només hi va haver somriures i felicitacions, i els clients van prometre tornar. El Fermí, que ja estava adormit, li va guardar mig caneló i un glopet de taronjada.
5: I el darrer conte d'aquesta setmana va de valors, responsabilitat i solidaritat, escrit per Núria Fons, Cristina Montic i Mònica Valverde, El petit colibrí.
6: Sí, perquè El petit colibrí ensenya als més petits a vèncer la por i també la importància de fer cas als adults. Així que escolteu amb molta atenció aquest magnífic conte, El petit colibrí.

0: El petit colibrí blau se sentia trist i cansat. Es va perdre quan viatjava amb la seva família a la recerca d'un lloc més càlid on passar l'hivern. I quan va entrar a la nit, després de molt temps buscant-los sense cap sort, es va protegir en una petita cova que va trobar a la muntanya. Dins només hi havia unes quantes branques i fulles seques portades pel vent, encara que alimentar-se no era una cosa que a ell el preocupés, ja que sempre havia estat molt hàbil per a aquesta tasca. El no saber si tornaria a veure els seus éssers estimats no l'entristia profundament.
1: No t'allunyis de nosaltres quan migrem a un altre lloc,
0: li repetien sempre els seus papes. Però ell s'emocionava amb totes les cosetes que descobria durant els seus viatges i es quedava bocabadat contemplant aquestes meravelles, batent les seves petites ales a sobre cada tresor, mentre els altres seguien el seu camí sense adonar-se de la seva falta. Aquell dia, mentre volaven, va veure una llampada de llum, un reflex que sortia d'entre els arbres i, sense adonar-se, va anar perdent altitud i apropant-se per veure què era aquella bonica llum. Llavors va descobrir un enorme i preciós llac d'aigües cristal·lines que li va deixar totalment sorprès.
2: Uau! Quina meravella!
0: Va exclamar veient-se reflectit en l'aigua. Ell mai no havia vist res igual. El sol començava a pondre's i els seus raigs en l'aigua apareixien com a brillants reflexos daurats que gairebé encegaven, convertint-lo en un quadre espectacular. Allà va vagarejar per sobre de l'aigua jugant amb el seu reflex, utilitzant com a mirall les quietes aigües on contemplava els blancs núvols lliscant pel cel. No es va adonar que el temps passava i quan de sobte va alçar el seu vol cridant a la seva família per ensenyar-los el que havia descobert, va veure que la seva crida no era resposta i que els seus papes i els seus germans havien seguit el seu vol i on eren ara ja no podien sentir-lo. De sobte, un enorme temor es va apropiar d'ell. Dels seus ulls van desaparèixer tota aquesta bellesa i solament escoltava sorolls estranys que cada vegada augmentaven més la seva por i el seu malestar. Uns crits d'aus desconegudes ressonaven pel bosc i tot el que abans semblava vell es va convertir en una mica tètric i fantasmal. El sol ja gairebé no il·luminava i va tenir por de quedar-se sol al bosc. Així que va sortir volant a la recerca de la seva família. Però la nit va entrar i ell continuava sol. Va buscar llavors un lloc on arrecerar-se i allà va passar la nit. Amb les fulles d'arbres que havia a la cova es va fer un llitet una mica sorollós, ja que les fulles eren seques, però almenys el van donar una miqueta d'escalfor per aquella nit. L'endemà, quan es va despertar, no recordava que s'havia perdut, però aviat, en aixecar-se, va recordar el que havia succeït i es va començar a preocupar.
2: Ah, i ara què faré aquí sol? On és la meva família?
0: I aviat va descobrir com els trobava a faltar. Els seus papes sempre li repetien que si algun dia es perdien, el que havia de fer és no allunyar-se de l'últim lloc per on havien passat tots junts, posar-se en un lloc prou alt com perquè el poguessin veure quan tornessin a buscar-lo i que mai no deixés que la por l'impedís veure la realitat.
2: És veritat! Els meus papàs em van dir què tenia que fer si em perdia així i no havia de témer res. La meva família m'està buscant i aviat ens reunirem.
0: Així que va sortir de la cova acomiadant-se d'ella i donant-li les gràcies per haver-li ofert protecció aquella nit, de nou tot tornava a ser bonic i la seguretat que trobaria la seva família el va fer volar feliç i alegre per uns paratges totalment desconeguts per a ell. Aviat va trobar de nou el llac per on van volar l'última vegada i allà va buscar l'arbre més alt i es va posar en una de les seves branques. Mentre esperava, va començar a cantussejar i a poc se'n va anar afegint a la seva cançó tots els ocellets que habitaven per aquells entorns. Ell els va explicar que s'havia perdut i van decidir cantar molt fort perquè tot el que passés pogués sentir-los. Aviat, la seva cançó es podia escoltar des de molt lluny, la qual cosa va ajudar la família a trobar-lo més ràpidament. Després d'aquell dia, el nostre ocellet s'havia fet més savi. Ara sabia que n'havia d'advertir sempre la seva família quan s'allunyava durant els seus viatges. Sabia també que durant el camí de la vida trobaria qui li oferís la seva ajuda i, el més important de tot, va descobrir que quan la por s'apoderava d'ell, les coses més boniques podien semblar les més terribles.
3: Oh, Lluís, ja s'està acabant el programa.
1: Sí, cert, Mercè, però com sempre ho farem d'una forma molt divertida, com si no que amb música.
3: Com totes les festes, amb alegria i ritme.
1: Vinga, avui ens acomiadarem de l'hora del conte amb la cançó L'abecedari de Damaris Gelabert.
3: Doncs genial, Lluís. Hem estat amb tots vosaltres, en Lluís Miquel García i la que us parla, Mercè Sánchez. Ens retrobem la propera setmana amb nous contes i noves recomanacions. Us diem adeu amb ganes de que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més rebonic.
1: Vinga, fins aviat!
3: Vinga.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels. Oh, yeah.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
1: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.

Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. Radiocastelldefels.org.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio Castelldefels. Ràdio
1: Castelldefels. Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Doncs amb nosaltres la Yolanda Zamora, bibliotecària de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado de Castelldefels, per parlar de llibres també aquest estiu. Sabeu que les vacances és un temps, jo diria, d'or per llegir aquests llibres, o bé que acaben d'arribar com a novetats, o relegir aquests llibres que sempre ens fa goig tornar a tocar, perquè tenim més temps lliure, la lectura exigeix, doncs, temps de dedicació. Doncs avui barrejarem els viatges, aquesta època vacacional, amb la literatura, perquè parlarem de llibres que representen uns jocs en particular. Què tal, Yolanda? Què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: És així.
1: És així, sí. Us proposem viatjar amb els llibres i també els eters, les eternes destinacions d'estiu, el poble, una illa, l'altre punt del món, a veure què...
0: Què tal?
1: Què tal?
0: Pues parlem el primer dels llibres. La Lisa Sí va escriure La noia del té. On està ambientada?
1: En aquest cas, Anna, viatgem a la Xina. Ho fem amb La noia del té, que es va publicar amb l'editorial Amsterdam, i com ben deies, és de la Lisa Sí. La Lisa Sí és una escriptora francesa d'origen xinès, però està instal·lada als Estats Units, en contacte directe amb la Chinatown de Los Angeles. I sempre centra les seves novel·les costumistes a la cultura xinesa. La varen conèixer amb L'illa de les dones del mar o El cercle de les dones de la senyora Tan, i ara ens trasllada en concret a les muntanyes de Yunnan, al sud-oest de la Xina. Allà viu la protagonista, que és la Li Yan. La Li Yan viu amb la seva família, tots membres de la tribu dels Aka, dedicats al conreu del té. I això ja diu molt també de la història. Però quan la Li Yan, per una qüestió accidental, queda embarassada, tot canvia perquè la tradició dicta que ha de matar el seu nadó per salvar-lo, i ella decideix que no. El que fa realment és donar-lo a un orfenat. Fins aquí una part de la història. Després coneixem a la nena que va deixar l'orfenat i que ha crescut a Califòrnia amb una família adoptiva, amb una família benestant. És la Haley. Però què passa? La vida ens porta a investigar sobre el nostre passat, i la Haley vol conèixer més de les seves arrels i dels seus orígens. Però la Li Yan alhora vol intentar retrobar aquella filla que havia deixat a l'orfenat. I així és com es creuen el camí de les dues. I com és el títol del llibre, La noia del té, aquesta lectura s'ha de tastar com una bona tassa de té, barrejant tradició i modernitat. I és una lectura molt, molt bonica.
0: Doncs deixem la Xina per venir més cap aquí, per venir cap a Sau, que a més és el nom d'una banda musical, van tenir el Pep Sala, no fa gaire per aquí. Doncs és una novel·la també del Ferran García.
1: Sí, Sau, publicat per Males Herbes, va estar Premi Llibreter de Literatura Catalana d'enguany. I si els llibreters, el Gremi de Llibreters, reconeixen una novel·la, això ja vol dir que hi ha qualitat. El títol és ben clar. Sau, si pensem en Sau, podem pensar en el grup musical, però també en el pantà de Sau, en la natura, l'aventura, la foscor i el passat, no?, que a vegades remet a aquell poble que queda amagat, no?, perquè queda enfonsat per les aigües. És una novel·la on el paisatge és també un protagonista molt important, és un paisatge salvatge i cru. I Sau inclou dues històries, aparentment independents, però que connectaran. S'ha de llegir per saber per què connecten. Per una banda, ens porta a principis del segle XX, on la família Sala de Bruc torna de les seves plantacions de Guinea Equatorial a la plana de Vic i tornen amb dues esclaves. Per tant, ja tenim un tema, l'esclavitud a casa nostra. I l'altra història, anys més tard, als anys 60, el poble de Sant Romà de Sau, a punt de desaparèixer sota les aigües del Ter, un mort fa que dos amics hagin de fugir d'allà. I és que, igual que el poble o el campanari desapareix, el passat també fa desaparèixer certes històries, i amb aquesta novel·la les recuperem. Hi ha elements de realisme màgic, hi ha elements sobrenaturals, hi ha foscor, però val la pena.
0: Doncs de Ferran García anem a una novel·la del Santos Martínez, de Ropa suelta, que també passa en un lloc molt reconegut per a tothom.
1: Sí. ¿Quién no va al pueblo en sí. verano, no? En concret és Fuentelibrilla. Fuentelibrilla, que és un poble de Múrcia d'uns 600 habitants.
0: Existeix de veritat.
1: Ah, exacte. I el Santos Martínez, que és el seu escriptor, ens explica una història que no és autoficció, però hi ha elements que coincideixen amb la seva vida. Però bueno, no és autobiogràfica. Ropa suelta està publicada per l'editorial Hoja de Lata, una petita editorial, que ens porta moltes joies. És una sàtira que desmitifica la vida al poble. De fet, l'editorial Hoja de Lata va fer una faixa publicitant aquesta novel·la com a la gran novel·la rural murciana. Tot i que, entre broma i mig en sèrio. El seu protagonista és el Santini, que és un jove de 29 anys, és escriptor, que torna per Nadal a Fuentelibrilla per celebrar les festes amb la família, però també per celebrar la jubilació del seu pare. El seu pare és el Matías Martínez, àlies el Ropa Suelta, que és un pare una mica bastant autoritari, amb el que el Santini porta 10 anys sense tenir relació. Llavors, el Santini pensa, bueno, coincideix que ara ha quedat a l'atur, que la seva situació personal no és gaire bona, i ha decidit que es veu capaç de fer front a retrobar-se amb el seu pare, amb la resta de la família, i bueno, en realitat el que passa és que és més una necessitat de supervivència i de trobar el lloc on viure. I de seguida el Santini, en un tres i no res, es desinfla. Així coneixem la relació amb la seva mare, això sí, el nucli familiar, el poder de les mares, no? La relació amb els seus germans, la Rosario i el Jesús, amb els seus amics de l'adolescència del poble, perquè ell, és el poble, és el coneixen com l'escriptor. I què passa? Que els pobles a vegades es mitifiquen figures o personatges, però no tot és sempre real. I ell és l'escriptor, però en realitat no ha escrit gairebé res. Es retroba amb gent que socialitza en el bar del poble, a la plaça del poble, i al llarg de la lectura, a banda de passar bons moments perquè hi ha situacions còmiques, també coneixem la crueltat de la vida a Fuentelibrilla. És una finestra a la vida rural i més enllà del mes o dels 15 dies que passem de vacances al poble, no? Que és tot ben diferent.
0: I tant. Pues parlant de famílies, si una família és el títol de la novel·la de l'Alba Dalmau, en aquest cas cap a on viatgem?
1: Bueno, viatgem cap al present. I el concepte de família, perquè el concepte de família és viu. L'Alba Dalmau publica en angle editorial aquesta història i és que una cosa és la família imposada i una altra ben diferent és l'escollida, no? Els vincles més enllà de la sang. La seva protagonista és la Paloma i la Paloma treballa com a auxiliar de vol i veu com la seva vida canvia quan es queda embarassada, connectant amb el que dèiem abans, la Li Yan, no? A la noia del té, també havia canviat la seva vida per un embaràs. La nova situació de la Paloma, que és la protagonista, li donarà lloc a unes relacions noves, uns vincles nous. Llavors es relaciona molt amb una excompanya de l'institut amb qui ara comparteix pis, es relaciona amb la Simona, una àvia que viu en una residència que la Paloma visita amb freqüència, amb el Marcel, que és un apicultor, o bé amb el Joel, que treballa al geriàtric. I és que la Paloma, que és la protagonista, veu com la vida canvia alhora que el seu nadó va creixent, la seva millor amiga, la Simona, que és una dona gran,

0: intensament i després tinguem temps per recordar-la.
1: Ahí queda.
0: Ahí queda.
1: Molt bé. Doncs anem a altre lloc, el que ens porta el Matt Maig, La vida impossible.
0: Exacte.
1: La vida impossible, és en castellà,
0: La vida
1: no?
0: impossible, sí. Publicada en castellà, en aquest cas, per l'editorial ADN. Ens porta a Eivissa, més enllà de les festes i les discoteques, no? Ens porta a les platges, a les reserves naturals, altra vida. L'escriptor britànic Matt Haig l'havien conegut per la Biblioteca de la mitjanit, que havia estat bestseller, i ara ens porta aquesta altra història sobre les segones oportunitats. La seva protagonista és la Grace, que és una professora de matemàtiques jubilada, que arrossega el pes del seu passat, un tema, i que no aconsegueix avançar. Però rebre en herència, les herències...
1: rebre, es porta el dimoni a vegades.
0: Exacte, però en aquest cas rebre en herència una casa a Eivissa d'una coneguda de la...
1: No és poca cosa, eh?
0: No és poca cosa. Al principi s'ho pensa, però la Grace decideix marxar cap allà a viure. I allà és on troba una segona oportunitat i on ressorgeix com a persona. Realment la novel·la arranca a partir d'una carta d'un exalumne de la Grace, on li proposa una sèrie de temes i li demana consells, i a partir d'allà la Grace en primera persona comparteix tota la seva vida amb nosaltres lectores. I és una lectura molt àgil, enganxa, està estructurada en capítols breus, que també ajuda a passar-ho. Bé?
1: Molt bé. Doncs de la terra de la fertilitat natural d'Eivissa a la Tierra Yerma, que jo no sé si el que estic dient és molt coherent, perquè jo no m'he llegit cap de les novel·les que portes avui, però no sé si, en fi, per hibridar-lo, no? Per posar-li una coherència.
0: Exacte, ja ens agrada lligar tot, no?
1: Sí.
0: I tot va molt de la terra, del paisatge, hem passat per una illa, hem passat per les terres del cultiu del té, hem passat per Sau, i sí, ara anem a la Tierra Yerma. És una novel·la gràfica de la il·lustradora Carla Berrocal i és un western modern.
1: Ah.
0: Un western modern implica, en aquest cas, romanticisme, elements de ciència-ficció i, en certa manera, com pots recordar la història de Julieta, Romeo i Julieta, podria ser també abocar un clàssic. Tenim una devesa desèrtica, dues famílies enfrontades, els de Salvatierra i els de la Isla Perdida, un amor entre la Isabel i la Leonor, i una saga de ramaderes guerreres que el que fan és protegir el territori d'una amenaça externa. Aquí ho deixem.
1: Uh-huh.
0: Són dones empoderades per trencar amb la tradició del gènere. Sempre pensem, quan pensem en western, pensem en protagonistes masculins. Doncs en aquest cas tenim protagonistes femenines. I tècnicament, la Tierra Yerma tal qual és negre sobre groc. El groc del paisatge desèrtic i el negre pels dibuixos i el volum.
1: Molt bé, i la darrera proposta que ens porta la Yolanda és Quicksilver del Hola Cali Hort.
0: Sí, no podem marxar sense recordar-nos del públic juvenil. En concret, és una novel·la del romantasí, que és barreja de romanticisme i fantasia, que és el gènere de moda, és un fenomen a nivell internacional. Hem dit que barreja amor, fantasia, màgia i aventura. És una trilogia que arrenca Quicksilver i continuarà amb Brimstone, que això és una primícia, que ho tindrem, si tot va bé, el mes que ve, als novetats de setembre.
1: Molt bé.
0: I la tercera s'espera a finals, bueno, s'espera que es publiqui a finals, principis de finals d'aquest any, principis de l'any que ve. I és una trilogia d'alquímia, elements màgics,

0: boscos i també de guerrers.
1: Molt bé. Doncs aquestes són les propostes que barrejaven territori, viatges amb literatura que ens portava la Yolanda Zamora. Ja parlarem quan arribi al setembre ja de les novetats que arriben a la biblioteca en aquest sentit, i properament també parlarem també de les novetats audiovisuals, o us compartirem música, siguin novetats o sigui perquè hi ha aniversaris, doncs, que es compleixen i que, doncs, podem repassar també, per què no?
0: Exacte, les efemèrides.
1: Efemèrides. Yolanda Zamora, des de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, moltíssimes gràcies
0: a per vosaltres. Aquestes
1: propostes. Que vagi molt bé, bon dia.
0: Igualment.
1: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Aquest diumenge tindrà lloc la darrera de les ballades de sardanes d'aquest estiu, que, com sempre, és una iniciativa del grup sardanista de Castelldefels. Amb nosaltres, per fer balanç d'aquesta temporada, Pepa del Cacho, secretària de l'entitat. Molt bon dia, Pepa.
1: Bon dia, Anna. El que són les ballades d'estiu ja s'han acabat. És una pena, perquè ens ho passem molt bé.
0: Passem molt ràpid. Com ho valores en quant a participació, l'activitat, com s'ha desenvolupat?
1: Pues s'ha, molt bé, la veritat que estem contents perquè ha vingut bastant de públic. Sempre, com sempre, venen també balladors d'altres pobles, aquí, dels de Gavà, Viladecans, a Begues, normalment sempre també venen a ballar. I bueno, pues ha hagut bastant de públic aquest any i bueno, estem contents. També amb les cobles han estat molt bé, totes les cobles. Hem de posar en evidència de que per la Festa Major va venir la Cobla Sant Jordi, de Ciutat de Barcelona, que es diu així, i que bueno, és una cobla que té un prestigi i és molt bona. I clar, aquesta la va llogar l'Ajuntament i bueno, hem pogut gaudir d'aquesta cobla tan bona i ho vam passar molt bé. Després, bueno, aquest any també hem fet una cosa que no havíem fet mai, que ens van convidar els de l'agrupació cultural a que participéssim a la llegenda del Garigot. Aleshores vam fer una sardana curta, que és com diguéssim la sardana que es ballava en un inici, no la sardana com la coneixem ara, sinó la que es ballava en origen, que és com més fent com una rotllana, com si agafes de les mans, però no és tant amb els punts tan marcats com fem ara, no? Són uns altres passos. I bueno, doncs vam estar molt contents perquè vam poder participar, ens vam disfressar de poble, vam fer d'actors i bueno, ens ho vam passar superbé. I bueno, pensem i ens agradaria que comptessin amb nosaltres per altres ocasions, també per col·laborar amb l'agrupació de Cultura Popular. Després, lo de la rifa. Aviam, cada diumenge rifem un pernil, que tothom està pensant, a veure si me toca. I a més del pernil, sempre hem intentat d'aconseguir, ja fa uns anys des que portem nosaltres la nova junta, hem intentat de trobar premis, vals de regal que ens donguessin establiments del poble, no? I llavors, doncs, a part de rifar el pernil, sempre rifem un segon premi. Per la Festa Major vam rifar dos premis i aquest diumenge, com sabeu, a la Cluenda també farem dos premis, o sigui, el pernil i dos premis. Llavors, m'agradaria donar les gràcies a tots aquests establiments que han col·laborat aquest any i ara us els relacionaré un momentet. És la carnisseria Soler, que és la que ens proporciona també el pernil cada setmana, la gelateria Carles, el bar restaurante Acebo, el bar restaurant La Fusta, la cafeteria Navais, la cafeteria Croix París, la croissanteria La Paca, la clàssica Bistró, el restaurant La Teva Cuina, el rostisseria Monijos. Tots ens donen un val, doncs, a millor la Monijos doncs, per un pollastre l'as, els altres doncs, per dos esmorzars o per uns menús. Bueno, està molt bé, la veritat que estem molt agraïts perquè això a la gent també li fa molta il·lusió. I bueno, així anem fent amb la rifa. També volem agrair a dos establiments que a la Festa de la Cluenda també ens participen amb nosaltres i col·laboren, que és el Coaliment, que està a l'Avinguda de Constitució, i el Panet. Val? Aquest diumenge finalitzarem amb la Cobla Ciutat de Cornellà. Em sembla que va ser la que va iniciar a la primera ballada, van ser ells, i també faran la Cluenda. I llavors ja t'he dit que rifarem també dos premis. Aquesta setmana serà un bal de La Teva Cuina, que és un pollastre a les i sis croquetes i maguioli, i després de La Fusta, que és un bal per anar a sopar de 40 euros, per un valor de 40 euros, que està superbé. ¿Vale? També voldríem dir-vos que a l'octubre començarem el curset d'ensenyar a ballar sardanes, que ja serà el tercer any que estem fent aquest curset, que bueno, té bastant bona
0: acceptació, no?
1: Sí, hi ha molta gent que quan estem els diumenges a la plaça ve per preguntar, escolta, jo vull aprendre a ballar sardanes, perquè o hi ha gent que diu, jo ja havia ballat, però és que fa molts anys que no ballo, bueno. I llavors prenem nota d'ells i llavors fem un grup per poder-los donar informació i esperem que molta gent d'aquesta que ens ha demanat informació s'apuntin aquest any, saps? Us dono un telèfon que és el de contacte o podeu trucar o podeu enviar un WhatsApp, que és el 699098028. Repeteixo, 699098028. Si ens envieu un WhatsApp dient que estan interessats, doncs nosaltres li contestarem i li donarem la informació que calgui. O també ens podeu enviar un mail a l'adreça grupsardanistacastelldefels, tot junt, sense cap cosa, @gmail.com. També ens poden seguir per Instagram amb el mateix nom, que també tenim Instagram, i aquest any hem fet una pàgina web.
0: La gran novetat, no?
1: La gran novetat, que ens ha costat una mica perquè, bueno, anàvem pensant, la farem, no la farem, aviam qui la porta, i llavors hi ha una de les nostres sòcies que opta això. Bueno, ella gestiona pàgines web i ens l'ha creat ella i ens ho ha fet tot ella, vull dir que estem molt agraïts també perquè, bueno, és una cosa que creiem que avui en dia és important de tenir aquestes oportunitats de que la gent et trobi, et conegui. I a la pàgina web, doncs, bueno, anirem penjant cosetes perquè la tenim ara, diguéssim, muntada així una mica irbanada, saps? I llavors anirem afegint coses, val? Perquè volem afegir també la història del grup sardanista, volem afegir fotos d'anys enrere, que estigui més documentat, i ara doncs, podeu trobar la informació de totes les ballades que hem fet, pengem les fotos de les ballades, si hem fet alguna activitat també la tenim penjada, i bueno, doncs això és la novetat que tenim, estem molt contents també d'això. Mm. Finalment, a la ballada de l'11 de setembre també farem una participació amb una petita exhibició, com hem fet aquests últims anys, que tots els diners que presentar tu, ja te diré.
0: Ah, no? Sorpresa.
1: Suposo que seràs tu la que estaràs allà, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Vale, que sempre ens fas la introducció. Sí. I després també estarem a la trobada d'entitats que es farà el dia 26 de setembre. Val? Farem un taller, que ara ho tenim que acabar de perfilar, tot el que farem, però bueno, la idea és fer un taller d'ensenyar balles sardanes i després també una exhibició. O sigui que això ho estem ara mirant de perfilar tot com ho farem i la gent que podem comptar per fer-ho, perquè clar, això és, també és estar tot el dia allà. I bueno, mirarem aviam si ens ho podem repartir o si algú ens dona un cop de mà, perquè clar, nosaltres som quatre persones, només els de la Junta, llavors mirarem si algú ens ajuda. I crec que no t'he d'explicar res més.
0: Escolta, i m'explicaves que esteu contents amb la valoració de com han anat les ballades aquest estiu. En quant a la participació, també em comentaves que la gent s'acosta per demanar-vos informació sobre com aprendre a ballar sardanes,
1: sí,
0: des de zero, o reprendre doncs, la tècnica de ballar sardanes.
1: Exacte.
0: Si s'havia perdut. Però aleshores s'acosta més gent a l'associació, al vostre grup. Hi ha una renovació de ballarins i de ballarines?
1: Bueno, clar, la gent...
0: Us agradaria més?
1: Perdona, no...
0: O que us agradaria més que
1: s'acostés? Home, ens agradaria, sobretot, que hi hagués gent jove, perquè gent jove no s'acosta. Vull dir, la gent que s'acosta, si és una gent ja d'una edat madura, no? I clar, ens agradaria que la gent jove o crius tinguessin aquest interès, no? Què passa? Que ja et dic, nosaltres som quatre persones, hem pensat de fer coses als col·les, oferir-nos per ensenyar a ballar les sardanes a les escoles, però, clar, és que som molt poca gent nosaltres, llavors també no podem arribar a fer tantes coses, no? Sí que ens agradaria, la veritat, és una de les coses que tenim en ment ja fa temps, però, bueno, tot això requereix una feina, requereix una preparació, parlar amb els directors de les escoles, veure si estan interessats, després veure quins dies es pot fer, veure quina gent comptem per poder anar a fer el curs.
0: És complicadet.
1: Si tinguéssim més ajuda, més gent, més voluntaris, pues suposo que podríem tirar endavant. I la gent jove, pues, bueno, pocos, eh? Vull dir que la gent jove, n'hi ha nenes que potser sí que quan estem allà ballant es posen allà i volen fer el pas, i nosaltres sempre quan veiem algú que intenta, l'enganxem perquè s'hi posi i l'ensenyem, no? Però bueno, que jo entenc, la gent jove ara si té estudis i coses d'aquestes tampoc no pot disposar del temps, no? Però bueno, poquet a poquet anem fent.
0: Molt bé, Pepa, moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquesta valoració de les ballades d'estiu del grup sardanista Castelldefels i també d'informar-nos de les darreres novetats.
1: Sí, sí. Pues moltíssimes gràcies a vosaltres, com sempre, per donar-nos l'oportunitat de parlar de la nostra entitat. I bueno, pues esperem això, que molta gent de la que està interessada en ballar vingui al curs també aquest any i que així siguem més, que puguem fer més cosetes.
0: Que així sigui. Gràcies, Pepa. Bon dia.
1: Moltíssimes gràcies, Anna.

0: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.
1: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Doncs amb nosaltres, perdó, Víctor Picón, sergent de la policia local de Castelldefels. Molt bon dia, Víctor.
1: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlem de les incidències succeïdes aquest cap de setmana a Castelldefels. Prop de 200 actuacions en les quals va intervenir la policia local i destaquem tres. Sobretot, Víctor, una relacionada amb l'ús de drons on no tocava.
1: Sí, exacte. Durant el cap de setmana hem pogut denunciar una persona que estava sobrevolant un dron per sobre d'edificis i persones sense tenir la documentació adient. Recordem que han de tenir registre operador, el certificat de pilot i, a més, aquesta persona no tenia a la vista el dron. Això pot causar un perill, pot perdre la vista del dron, pot caure, pot xocar contra algun edifici. Per tant, recomanem que es tingui en compte la documentació i totes les mesures de seguretat. I si tenen qualsevol dubte de la normativa de dron, que es posin en contacte amb nosaltres, que els podrem orientar.
0: Doncs la segona intervenció té a veure amb un accident d'un patinet o un vehicle de mobilitat personal, un VMP, que va acabar amb la persona usuària a l'Hospital de Viladecans.
1: Va ser un accident d'un VMP i deixa'm anar que aprofiti per dir que estem notant un increment durant aquest estiu, però a més des de l'inici d'any, amb el número d'accidents d'aquests VMPs. Demanem molta precaució, recordem la normativa dels VMPs. Properament entrarà en vigor l'utilització del casc, però ens estem trobant, malauradament, molts VMPs que estan modificats i que agafen velocitats importants. L'UMP ha de tenir de fabricació una velocitat màxima de 25 km per hora, no pot superar en cap cas 25 km per hora i ens estem trobant amb molts vehicles que agafen més de 25 km per hora.
0: És a dir, que han estat trucats o manipulats en algun lloc.
1: Sí, exacte. Han estat o fins i tot fabricats únicament per circuit, que són els menys, però la majoria que ens trobem és que estan modificats, els porten a tallers i els modifiquen d'alguna manera, fins i tot amb software. Ens hem trobat instal·lacions molt barrueres de motors annexos al propi motor que allà porta i agafen molta velocitat. Amb el perill que comporta un accident a aquestes velocitats, perill d'incendi quan el posen a carregar a casa i, bueno, i després la denúncia i tot el que comporta aquesta denúncia.
0: Recordem també algunes coses que no poden fer aquests vehicles de mobilitat personal, els patinets.
1: Sí, mira, per exemple, no poden circular persones de vianants, han de circular amb una única persona, són vehicles d'una única plaça, com ja hem dit, amb un límit de velocitat de 25 km per hora, no poden circular amb auriculars, no poden circular manipulant el telèfon mòbil, no poden circular beguts, no poden circular drogats, i a més ja han de circular amb l'assegurança en vigor. És important que ja des de fa un temps han de tenir assegurança en vigor.
0: És prohibit també que es desplacin a zones de vianants, persones de vianants.
1: Sí, exacte. No poden circular persones de vianants, carrils bicis o, en el seu defecte, la calçada.
0: Han de tenir matrícula aquests vehicles?
1: Han de tenir matrícula. Tots els vehicles des de gener del 2024 estan obligats a tenir la matrícula.
0: Doncs recordem que el passat ple de juliol es va aprovar una ordenança que regula l'ús d'aquests patinets i que, com diem al començament, Víctor, és que és un fet que s'han incrementat els accidents.
1: Sí, sí, nosaltres estem notant moltíssim els accidents i no només els accidents, sinó les actuacions amb els UMPs. De fet, en el que porta d'any, crec que portem 62, no recordo exactament, més de 60 ingressos en dipòsit d'aquest tipus de vehicle, perquè recordem que aquells vehicles que agafen velocitats de més de 25 km per hora es retiren de via pública, són ingressats al dipòsit municipal, i més de 200 denúncies envers aquest tipus de vehicles. Estem notant un increment, i no és perquè estem, a més de fent més controls amb aquest tipus de vehicle, perquè estem notant que està incrementant les ferides i en accidents. I a més aquests accidents no porten casc i tenen una potència lesiva important, perquè al final, per la dinàmica de l'accident, el primer que topa amb la via, amb el terra, és el cap. I llavors doncs, els traumatismes facials, cranoencefàlics, són importants. I ens trobem, a més, en nois joves amb ferides importants.
0: A més d'impactes que poden tenir envers altres persones que estan caminant en aquell moment pel carrer.
1: Per suposat, algun atropellament o fins i tot amb un altre cotxe. I per això està l'assegurança de responsabilitat civil, perquè puguin fer front a aquestes despeses mèdiques, a aquestes despeses de material, perquè és que si no, a més, serà la família que és, sent un menor, perquè moltes vegades són menors, són els responsables subsidiaris de tant les denúncies com la responsabilitat civil que porta aquest tipus d'accidents. Per tant, és important que tinguin la documentació en regla, matrícula, inscripció i assegurança, i que condueixin amb cura.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Víctor Picón, sergent de la policia local, per aquestes informacions sobre incidències succeïdes al cap de setmana i sobre les coses que s'ha de tenir en compte les persones usuàries d'aquests vehicles de mobilitat personal o patinets.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, bon dia.

0: Diuen que va ser la primera cançó de rock and roll doncs, cantada en català. Parlarem ara precisament d'aquesta banda, de la banda Trapera del Río, perquè saps que el seu cantant Murphy Gray, el nom real del qual era Miguel Ángel Sánchez Tenedor, va morir el passat 5 de gener, deixant doncs, bastant orfa l'escena del rock en Catalunya i en tota Espanya, podríem dir. La banda Trapera del Río va començar l'any 1976 des del barri de Sant Ildefons, o també conegut com a Ciutat Satèl·lit en Cornellà. Durant la seva època en actiu, la banda Trapera van explorar diverses formes del rock and roll i es va considerar, segons alguns entesos, hi ha també matisos, jo aquí no penso el mateix, que van ser els precursors del punk en Espanya. Com deien, estem escoltant Ciutat Perdida, que molts consideren que és la primera cançó de rock dur en català. Van estar actius des de l'any 1976 fins al 82. El 1993 els reedita el seu primer disc i llançar el segon, Guante de Guillotina, la banda es va reunir. Van registrar dos discos, un en viu, Directo a los Cojones, i un altre en estudi, Mente en Blanco, i es van separar de nou l'any 1996. Va ser el 2019 quan la banda va tornar als escenaris fins al seu concert de comiat, que va ser el 25 de març del 2010, celebrat a les Rambles de Barcelona. Després d'això, l'any 2016, el grup es va reunificar per celebrar el seu 40è aniversari, una reunió que va continuar doncs, fa poc, doncs, parlem amb una persona que va formar part de la vida, de la història de la banda Trapera del Río, el baixista Jordi Pujadas, àlies El Subidas, que es veia més de Castelldefels. Molt bon dia, Jordi.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Des de quan vius a Castelldefels? Des dels anys 90, no?
1: Sí, des dels 90. 90, em sembla que el 94 o 95 vaig venir a viure aquí, sí.
0: I quan t'incorpores tu a la banda? Quin any?
1: Jo a la banda m'hi vaig incorporar a finals del 79. De l'any 1979, era a finals del 79. Era.
0: O sigui, vas participar també en el primer disc?
1: No.
0: En aquest no?
1: No. Jo l'únic disc en el que no he participat és en el primer, que ja estava editat, i amb tots els altres, sí, clar, tots els altres.
0: Com va ser la teva incorporació a la banda?
1: Bueno, jo en aquella època doncs, tenia doncs, 19 anys i buscava poder treballar amb alguna banda professional. I ells tenien, clar, el disc editat, tocaven per tot Espanya i tal, i bueno, doncs, va ser per un anunci que vaig posar en un fòrum i em van contestar, em van dir que sí, no em van dir ni que era la banda Trapera, vaig anar a provar i bueno, els hi va agradar molt com tocava. Es veu que havien provat altres baixistes i tal i no els hi convencien, no estaven molt convençuts, però bueno, jo és que en aquella època tocava moltes hores cada dia i feia rock progressiu, feia jazz fusion, coses així, clar, tenia molta habilitat als dits, no? Aleshores, doncs, clar, per mi, fer corxees a 180 doncs era relativament fàcil, no? I sí, els va agradar molt i vaig començar a tocar amb ells ja, de seguida.
0: Mm. Qui va ser la teva primera impressió? Com vas conèixer la banda?
1: Bueno, clar, per mi era un món diferent, era un món absolutament diferent. Jo venia d'una altra història. Aleshores, doncs, bueno, me'n recordo que sí, que clar, tot el que era la banda i tot l'ambient de la banda era com, bueno, ja et dic, molt, molt diferent. O sigui, era molt dur, molt...
0: Clar, sí, si eren curriquis, no? Sí, també, sí, sí. I ja se fos... I doncs,
1: sí.
0: Clar,
1: sí.
0: Com anat a parar?
1: Sí, bueno, clar, una mica sí. Però bueno, jo, clar, la música és música. I quan tu toques, toques. I a mi jo, tocant el que toqui, disfruto, m'és igual. I de seguida em vaig incorporar, bueno, de seguida em vaig fer això, no? I bueno, al cap, mira, jo vaig entrar amb ells i al cap d'una setmana tocàvem al Palau d'Esports de Bilbao. En una setmana em vaig estudiar tot el repertori.
0: Ostres.
1: En una setmana. I vam tocar al Palau d'Esports de Bilbao. I a més, hi ha fotografies. I aleshores tocava amb un Fender Precision sense trastes. O sigui, el màstil era com el d'un contrabaix. I clar, tocar rock and roll punk amb un baix així, doncs era molt... Això no us ha fet el Jonas Hellborn i clar, està molt amunt aquest. Però... Però sí, sí, i bueno, vaig disfrutar moltíssim. Jo sempre he disfrutat molt, amb la banda, sempre. Sempre he disfrutat molt, sí.
0: Hi ha certa unanimitat per part de la crítica en considerar la banda, i ho deia al començament, a la presentació, com un grup precursor del punk a Espanya, tot i que vosaltres heu defensat que la banda sempre ha fet rock, no?, en realitat.
1: Bueno, aquí hi ha un tema de matisos. És veritat que van... que ells amb el seu primer disc i les seves primeres actuacions van ser els precursors del... Era punk, sí que era punk, però era un punk elaborat. Era un punt que musicalment ja era més elaborat. Després, amb els següents discos i tal, ja la música no és punk ni de conya. És un rock and roll, inclús ja en l'últim disco hi ha temes que són hasta funky. Vull dir que no té res a veure. Però sí que és veritat que les lletres sempre han sigut antisistema. Absolutament antisistema. No polítiques, socials, que és diferent. Els grups del nord, per exemple, que van sortir després de la trapera, doncs, Cortatu, els Neu Gorriaga, la Polla Records, tots aquests, la Plata de Tu, tots aquests han sigut més polítics. O sigui, han fet lletres més polítiques, diguem-ne, no? Amb essència. En canvi, la trapera no, la trapera sempre ha sigut social. O sigui, sempre ha estat a favor de l'obrero, a favor d'esquerres, però a nivells... I sempre antisistema, però social, d'una manera social, no política, no? Aleshores, clar, què tenim? Doncs tenim que les lletres sí que són antisistema, sobretot el primer disc, i la música, bueno, l'actitud... Sobretot l'actitud del Morphy en directe era molt punk, molt punk. Era molt, molt descarada, no? I sempre ho va ser, perquè ell era així, no? La resta de la banda, el que intentàvem era, pues, fer la música el millor ben feta possible a nivell de rock and roll, a nivell de rock dur, no? Per això que hi ha aquest matís, o sigui que va ser la primera banda de punk? Sí, perquè de fet van ser els primers que van començar amb aquesta actitud en un escenari aquí a Espanya, no? Però després ha continuat sent un grup de punk com a tal? No, jo diria que hi ha aquest matís, no? Que amb les lletres sí que hi ha un tema antisistema, però la música sempre ha sigut molt més elaborada, uns sols de guitarra que amb el punk no hi són, unes línies de baix de bateria que amb el punk no hi són, vull dir, és una qüestió més elaborada.
0: Ara parlàvem de la funció, doncs, antisistema de crítica social de la banda. Aquest tema és Venir de les cloaques, així s'anomena també un documental, a mi em va agradar moltíssim, de Daniel Arasanz, que ara estàvem parlant d'ell, que es va presentar en el Festival Inèdit de Barcelona, va guanyar un premi, i on fa el recorregut una mica de la història de la banda. Surten gravacions antigues també de com era el Cornellà de finals dels 70, principis del 80, una ciutat que tenia, com moltes de l'Extra Radi, carecia de tot, no? No tenia infraestructures ni tan sols, de gent que era treballadora i tenia molt, molt mancances a nivell social, i el que denuncia també la banda Trapera del Riu les seves cançons.
1: Sí, sí, sí. Bueno, com barro hasta el pantalón, ja t'ho diu, eh? Com barro hasta el pantalón, amb les mobilets i tal, i era... Jo venia de Barcelona, jo anava a Cornellà...
0: Per mi, no?
1: Pues jo anava allà a passejar i ja està. Però jo, clar, jo venia de Barcelona, que no era exactament el mateix. A veure, al final dels 80, tot arreu, en totes partes se cocinaves, però sí que és veritat que l'Extra Radio i Cornellà, sobretot, era la ciutat sin ley. Ja li deien la ciutat sin ley. I allà, bueno... es veien, clar, la situació social era la que era, no? Molt precària, molt... Hòstia, és que les lletres de la Trapera són molt bones per això, perquè ho reflexen molt, molt bé.
0: Com era aquella època. Realment la banda, però, no va tenir una continuïtat al llarg de la seva història, i un primer període d'activitat, uns 8 anys, no? Un altre d'uns 4 o 5. Això va lastrar, creus tu, les possibilitats comercials, o aquesta inconstància va determinar, va passar factura a la banda al final?
1: Jo sempre he pensat que sí. Jo sempre he pensat que sí. I encara, moltes vegades... M'he sorprès de que realment sigui una banda que es considera una banda de culte entre segons quin tipus de cercles, no? havent desaparegut tant temps, perquè les bandes normalment tenen, o sigui, una banda de rock té que anar arrossegant la clientela, no? I la va augmentant. Clar, si desapareixes, això és molt complicat. La primera vegada ens vam desfer pel que ens vam desfer, perquè, bueno, pues el Morfis va enganxar el cavall i tot això era un lío, era un problema. I després, en els anys 90, quan va sortir el tema del CD, que van començar els CDs, es va reeditar el primer i es van vendre 20 o 25.000 còpies d'una tacada i, bueno, la discogràfica ens va dir, bueno, pues escolta, pues tornem a ajuntar i anem a veure què podem fer i inclús podem fer un altre disc. I això sí, ens vam tornar a ajuntar i va ser la segona vegada. Mm-hmm. I després ens vam tornar a desfer. Però, bueno, això ja va ser per una altra cosa. I després vam tornar, però llavors resulta que... Bueno, no, es van desfent, va morir el Modesto, clar.
0: El guitarrista.
1: Sí, llavors jo vaig pensar, bueno, doncs aquí això s'ha acabat. Però resulta que el Raül, el fill del Joan, que era el bateria, era un nano que és un tio que de petit no jugava amb soldadets ni camions, jugava amb la guitarra del seu tio Modesto, no? I el tio pues, toca, bueno, ell a més és un gran artista i té la seva pròpia producció, no? Diguéssim. Però clar, els temes de l'altra pera els clavava tots, els puntets tot. I el Joan va dir, pues pot tocar el Raül i tal. Hòstia, va dir, pues venga, vam provar i sí, i molt bé. Llavors es va incorporar també el Fossi, que és un guitarrista basc, i vam tirar endavant així, fins que, clar, el 2010 va morir el Joan, també de... I aleshores, clar, ens vam tornar a quedar, doncs així, llavors ens vam tornar a desfer i tal. Llavors el 2016, un dia em vaig trobar jo amb el Morfi i, hombre, tío, què passa, tal, pues mira... Y el tío me dijo, sí, este año haríamos 40 años la trapera. Digo, coño, no jodas, sí, tal, sí, oye, ¿montamos un pollo? Pues venga, va, vamos a montar un pollo. Vam muntar el pollo i vam començar... I, bueno, ell va incorporar el Bolo, que és una bateria de Subterranean Kids, que és una institució, anem on anem, i, bueno, vam quadrar la banda i sonava allò, mare meva... però molt bé, contundent, superpotent. Bueno, llavors hem anat continuant del 2016 fins ara.

0: Esta, aquest tema és un altre tema de la reverència de la banda Trapera del Río, Padre Nuestro. Encara tu penses que estaria vigent la crítica social que portava les lletres de, del grup?
1: Home, totalment. I si no, mira-te-les una per una. És una cosa que continua vigent, absolutament. Repassa la que vulguis. Però el Padre Nuestro, per exemple, pues és una crítica absoluta a el que està passant. Ja està. Cada vegada hi ha més rics i cada vegada hi ha més pobres, que són més pobres, i és el que hi ha. Bueno, pues...
0: El Primavera Sound vau tocar també. Què va significar? Pues un festival...
1: Festival
0: de Barcelona.
1: Això del Primavera Sound va ser tremendo perquè ens van venir a buscar, que no ho he acabat d'entendre mai. Van contactar amb el... Em sembla que va ser amb el Fossi o amb el manager, que llavors era el Vikingo, bueno. I van contactar que volien, bueno, que si volíem, clar, un caché molt, molt guapo, un tal, home, Primavera Sound és un lloc que nosaltres no hi quadràvem gaire, però el Primavera Sound sempre, almenys fins a aquella època, sempre introduïa un grup, una banda revulsiva, una miqueta, no?, que se sortia del que era la idea del Primavera Sound, no? Llavors, en aquest cas, doncs, bueno, doncs vam pensar en nosaltres, i sí, vam tocar. I a més va ser molt curiós, perquè va ser el dia de la moció de censura del PSOE al Mariano Rajoy.
0: Bueno... No, històrica, eh?
1: Històric. Per això et dic que me'n recordo molt bé. I hi ha un moment, entre tema i tema, no sé quins temes són, que el Morfe fa un speech contra el Mariano Rajoy, no? I allò és boníssim, és brutal. Li diu que, bueno, que nos veremos que te vaya bien el viaje a las cloacas del infierno, que no sé, bueno, el tio el posa per a parir i va estar molt bé. De fet, tenim tot el concert en directe, que no és molt llarg, sembla que eren tres quarts d'hora. Aquests festivals et fan tocar tres quarts d'hora i punt, no pots passar. I el tenim amb cru, amb 32 pistes, i estem pensant a veure si ens agradaria remasteritzar-ho, i bueno, masteritzar-ho més aviat, i poder-ho treure. Estaria molt bé, perquè va ser un dia i una cosa molt, molt, molt especial. Molt especial. Sobretot per això, perquè va ser el dia de la moció de censura. És que va ser tremendo. Va estar molt bé.
0: Doncs, parlant del Primavera Sound, t'has de preguntar, ho segueixen les noves generacions? Abans parlaves de que el fill de la bateria
1: s'ha
0: agregat a la banda i ha participat, un noi jove. I clar, encara continuant gent com el Raül, el fill del Juan, o més gent jove que ha sentit els seus pares, els seus oncles, l'altra generació, escoltar la banda Trapera, i està ahí?
1: Sí, bueno, totalment. Jo en els últims concerts que hem fet, tots aquests anys des del 2016, després vam treure l'últim disc, el que manda el futuro, que és un disc brutal, és boníssim, i en directe jo he vist, fixa't tu, gent de 20 anys, de 22, 25, cantant els temes de l'últim disco. Ja no dels anteriors, sinó que de l'últim disc. I, clar, ho veus els avis, els pares i els nets o fills. Els veus tots allà, que salten i estan cantant i estan... Clar, pensa que la nostra generació tenim 60 i pico d'anys. Tots tenim nets. Jo no en tinc, però jo tinc una filla molt maca. Però
0: és que estiguin nets, no?
1: El normal és que els 60 i pico es puguin tenir, estiguin nets, no? Mm. I els veus els pares, els pares dels pares i els nets. I allà, pues, saltant i brincant, i sí, la Trapera, ja ho crec, sempre ha arrossegat molt totes les generacions. Això sí que ho ha tingut. Ara,
0: que
1: és això.
0: Pocs grups, eh?
1: Sí. Bueno, no,
0: jo, espectre,
1: bueno, jo suposo que si vas a veure grups del nord, també passarà igual, perquè clar, això fa... A veure, no ho sé, però altres bandes que també porten un bagatge de 40 anys, per exemple, doncs, lògicament, doncs, bueno, els van a veure els avis, els pares i els nets. I això serà així. Nosaltres, perquè ara, bueno, doncs això, doncs ara faríem 45 o 46 anys. I
0: ara què passarà amb la banda? Després de la mort de Morfi?
1: Bueno, després de la mort del Morfi no se sap. Perquè, clar, quan va morir el Modesto, jo vaig dir, bueno, la banda s'ha acabat. Però bueno, se va posar el Raül i no es va acabar, sinó que va tenir una continuïtat i una continuïtat forta, no?, en base. Quan va morir el Joan ja vam dir, hòstia, aquí s'ha acabat i tal, però bueno, no, se va posar el Bolo i, mare meva, és un bateria, bueno, hi ha llocs que anem, que el van a veure amb ell i no a la Trapera, o sigui, perquè és un tio que és una institució, no? Uh-huh. I ara el Murphy, clar, el Murphy és diferent, clar, el Murphy és l'essència, no? És l'essència. No ho sé.
0: Però què estàs fent, Jordi?
1: Jo tinc una banda de funky, que a mi és el que m'agrada, és el funky, fem versions i fem algun tema propi, estem, però bueno, per divertir-nos i per passar-nos-ho bé. Però, bueno, no sé, mira, va sortir una pintada al pont amb un dels ponts de Cornellà, no sé quin és exactament, però ha corregut molt per les xarxes, que posa la trapera, diu, la trapera vive, Murphy Gray descansa en paz. Què vol dir això? Que vol dir que la gent espera que la trapera no es mori? No, saps? Bueno, ja veurem. Ja veurem, està tot a l'aire. Eh? Love is in the air. I en aquest cas, no solament el love, sinó tot l'altre. No? Però bueno, està a l'aire, no ho sé. Jo, a mi em sabria molt greu, perquè hi ha molt de bagatge, hi ha molta música, hi ha molta... No ho sé. Ja el que sí farem de moment serà, en el seu moment...
0: Un homenatge al concert.
1: Sí, farem un homenatge per tot l'alto, tremendo, i a lo millor segurament volem que sigui itinerant, perquè clar, nosaltres tenim seguidors a molts llocs d'Espanya, a Madrid tenim moltíssim, Saragossa, tot el nord, tot, tenim molta... I a lo millor serà un homenatge que ens agradaria que fos itinerant. A veure com ho farem, perquè és complicat fer-ho, eh? Però sí que ens agradaria fer alguna cosa important, no? Perquè el Murphy s'ho mereix.
0: Precisament la meva darrera pregunta, Jordi, tu com descriuries a Murphy? Vas dir que era una persona descarada que es menjava a l'escenari amb un carisma brutal,
1: sí.
0: També, però tu que el vas conèixer molt més de prop.
1: Bueno, pues ell era així, ell en un moment, clar, a veure, un cop es va anar fent més gran i ara últimament, pues, clar, també era una persona delicada de salut. Les coses com siguin, no? Llavors, doncs ja estava molt més tranquil. Però als anys 80, als anys 90, et liava un poll on t'anava. Jo me'n recordo una vegada, tocàvem a Pamplona i vam passar amb la furgoneta per una tenda de disfresses i el tio, para! Vam parar allà i tal. I al tio no se li acut res més que comprar un gorro de Guàrdia Civil.
0: Ai, provocando, no?
1: I lo primer que fa quan sortim a l'escenari en una sala gran, no me recordo com es deia la sala, una sala gran, estava patadíssima de gent, lo primer que diu, sortim, i el tio lo primer que diu és, amb el gorro de Guàrdia Civil, buenas noches, etarras, hijos de puta! I clar, dius, madre mía, espera, tio, es va fer un silenci brutal, i vam començar a trucar i la gent es va tirar endavant i la puta mare, clar, perquè era un provocador, ell sempre havia provocat. Als anys 90 hi ha gravacions de la sala garatge que el tio es baixa els pantalons, ensenya el cul, es fot el micro pel cul, unes coses tremendes, clar, ell era això, era provocació pura.
0: Doncs,
1: molt divertit per l'altra banda, molt divertit, sí. Però bueno.
0: Doncs espero que ens avisis quan es faci el concert homenatge a la banda Tapera del Río, aquest concert que espero que sigui i tindran quan passi per Barcelona. Molts èxits amb la teva banda de funky també.
1: A veure, sí, home, sí, és divertit, és funny.
0: El Fadi ja continua gaudint de la música i moltes gràcies per haver vingut a explicar-nos doncs, tot el que vas viure, a part del que vas viure, evidentment, el que et pots explicar, el que es pot explicar també amb la banda de Tapera del Río.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i sí, a la que fem alguna cosa us en enterareu.
0: Que vagi molt bé, Jordi.
1: Gràcies.

0: Doncs el passat 31 de juliol finalitzava una nova edició de la nit, una altra moguda, que havia començat el 2 de maig, per fer una valoració de l'edició d'aquest any, d'aquesta proposta, amb nosaltres, Àngela Rubí, coordinadora general de tot això. Què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, Anna.
0: I el Pol Rebollo i la Marina Duran, tècnics del CIEP. Què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Servei d'intervenció en l'espai públic,
2: Sí.
0: Són aquestes sigles. Doncs, què podríem explicar, Àngela, com ha acabat l'edició d'enguany de la nit d'una altra moguda?
1: Doncs nosaltres fem una valoració molt positiva. És el cinquè any del programa i han tornat a participar més de 1.000 joves. I, per tant, només en poder oferir-los un model d'oci segur i saludable, per nosaltres ja és tot un èxit, no? Aquí hauríem d'afegir també que hem fet un codisseny amb els joves, amb moltes de les activitats que s'han prioritzat ells, que normalment acostumen a ser les mateixes, perquè al final hem de veure també un tema de viabilitat, però novament han participat en els grups focals, no sé, van ser uns 60 joves en aquest disseny, i per tant, bueno, des de l'àrea de participació, això per nosaltres també és un punt positiu, no?
0: Recordem en què consistia aquest programa, quins són els seus objectius.
1: Doncs la finalitat principal és poder oferir un model d'oci alternatiu al consum d'alcohol o de tòxics en els joves del municipi. Evidentment són activitats gratuïtes per facilitar l'accés i els fem en un calendari que per ells és més festiu, no? Cap de setmana, divendres, dissabte a la nit, que és quan ells sortirien de copes o de discoteca. I el calendari l'hem anat canviant al llarg dels anys. Ara portem dues temporades que el fem del maig al juliol, però sempre és viu. Tenim una comissió en la que després valorarem la participació en funció dels mesos i anem ajustant una miqueta en funció de la realitat que tenim, no? Aquest any fèiem una valoració a priori de, ostres, ha baixat al juliol la participació en comparació amb el mes de juny o de maig. Creiem que és perquè durant el curs escolar això forma part de la seva rutina. A la nit una altra moguda ja el tenen molt consolidat i, per tant, igual que queden per fer el futbol, doncs després van a fer un laser tag i ja està com molt interioritzat, no? I que el mes de juliol també, amb l'època de vacances, costa una mica més, hi ha canvis. Tot i que oferim els tornejos de 8 hores i aquí doncs la participació creix, no? Perquè han participat més d'una cinquantena de joves a cada torneig. Però sí que és veritat que hi ha una petita davallada, no? Llavors, bueno, pues això ho haurem de valorar a la comissió. Si l'any que ve mantenim aquest calendari, si provem altres mesos, vam començar provant a l'agost fins i tot, imagina't, no? I anem ajustant una miqueta en funció de les necessitats i les demandes.
0: Pol, Marina, a quants joves han participat enguany a la nit d'una altra moguda?
3: Aquest any han participat 1.354 joves, en total 1.018 nois i 336 noies. I bueno, les activitats que ha participat més gent, ja com cada any s'està com reafirmant, és el vòlei, amb 395 persones, seguit del laser tag i del futbol, i també de tonificació i de bàsquet, que han sigut com les activitats que han reunit més gent. I bueno, la veritat és que ha sigut un èxit totes aquestes activitats. S'han fet 102 sessions al llarg d'aquests tres mesos i bé, un total de 12 sessions per activitat.
2: Sí, i estem molt contents, la veritat.

0: qualitat pels resultats, també pel tarannà del programa, dels joves. Ha estat un bon any, la veritat.
1: Sobretot es feu esment d'activitats esportives, que jo crec que és molt interessant també, no?
0: Sí.
1: La bona acollida.
0: Totalment, tenen molt d'èxit. Al final els joves ho agraeixen molt també tenir aquests espais i tenir això, el que hem parlat abans, no? Una alternativa d'oci nocturn més saludable. I al final és això, l'important és que s'ho passa molt bé, que es crea un molt bon ambient i que al final estem fent el que els joves volen tenir.
2: Mm. Comentàvem abans, Anna, que les lúdiques, és veritat que hi ha algunes que, clar, la fas una vegada, com l'escape room, i ja l'has vista, no? Hi ha d'altres, com el Laser Tag, que com és un joc grupal, et dona peu a poder repetir-la cada cap de setmana. Mm. I això també era un component a valorar de cara l'any vinent. Aquestes, que una vegada feta doncs, ja no té sentit tornar a repetir-la, doncs potser fer-la, oferir-la de manera més puntual, i per això les esportives les mantenim amb la rutina, perquè funcionen sempre un Laser Tag i les altres van variant en funció del que els joves demanen, però també funciona una mica de la realitat, no? Si no té sentit fer-la més que una vegada, doncs haurem de posar-la amb menor freqüència.
1: Clar. I què em diu dels espais on s'han fet les activitats?
0: Doncs bé, la veritat és que han estat espais molt, molt encertats, no?, per al tipus d'activitats que volíem fer. Els joves al final també són espais que coneixen, que són, diguéssim, espais que es coneixen de la ciutat perquè ells són habitants de Castelldefels. Llavors, bé, no sé si tens alguna cosa a dir, Pol.
3: Sí, alguns dels espais al final també es trien perquè són espais on normalment pot haver-hi algun conflicte de convivència per la nit, o sigui, espais on es donen botellons o els joves hi estan per fer consum normalment, i aleshores al substituir-ho amb aquesta activitat també se li dona un altre ús a aquest espai i al final també genera una convivència veïnal diferent, no? I els joves també entenen com a aquell lloc si pot estar d'una altra manera, no només fent un consum de botellots. I seguint amb el tema dels botellots, nosaltres durant les nits el que fem són intervencions quan ens trobem algun botellot pel carrer, i el que demanem a aquests joves que estan fent botellot és que marxin de l'espai, no?, perquè estan generant segurament un problema de convivència. Aleshores, nosaltres hem intervingut en un total de 39 botellots, d'aquests un total de 21 han sigut dissolts, i la veritat és que els joves sempre ens responen superbé i bueno, reben com molt bé que el servei del CIEP, no?, estigui per la nit i els digui com aquestes recomanacions de potser no beure o no deixar la brutícia a l'espai o marxar en un altre lloc més adequat.
0: I tenir l'alternativa de les activitats també ho agraeixen. La veritat és que aquest any molts dels joves amb els que hem intervingut perquè estaven fent alguna mena de botellot o de soroll han deixat de fer-ho per anar a les activitats. Llavors també és un... que sents que la teva feina està funcionant, no?, i que s'està fent bé, que són activitats que al final funcionen.
1: Clar, es tracta d'això, de fer un plan, un altre plan, un altre oci alternatiu.
2: Sí, mira, nosaltres dèiem que només amb reduir el consum ja era tot un èxit, no? Si tenien pensat o previst, o la nit acabava amb 5 copes i amb aquesta oferta doncs només consumien una o dues, per nosaltres ja és un èxit aquesta reducció, perquè no treballem amb l'objectiu de consum zero, no? No som projecte home. Tenim un altre objectiu, no?, que és instaurar i veure, com ha dit el Pol, no?, usos diferents del seu temps de lleure, dels espais de la ciutat, que no passin per un tema de toxicitat cap a ells o cap al veïnat, cap a l'espai, no? Que sigui, doncs, això, de mantenir, i també un objectiu del programa principal és aquesta convivència i aquesta cohesió en el territori, no? Llavors hem de buscar l'equilibri una miqueta entre poder oferir i transgredir una mica els horaris diurns de l'adult, no?, que els joves necessiten transgredir, sortir a la nit i aquests espais de trobada, sense generar una altra molèstia en el veïnat.
1: Doncs parlem dels horaris. Valoreu canviar-los, continuar amb els horaris habituals del programa?
2: Hi ha un tema que és que, com és un programa d'oci nocturn, han de començar mínim a les 10 de la nit, perquè és l'horari que marca que comença la nit, no? Algun any hem variat una miqueta i també anem variant l'horari en el que finalitza l'activitat, una mica en funció de l'afluència de gent. Normalment varia una miqueta en les esportives, aquella última mitjoreta. D'acabar les dues, d'acabar les tres, dues i mitja, anem oscil·lant. Cada any, no? Revisem un altre cop la participació i anem ajustant. És veritat que el monitoratge, si veu que són dos quarts i no hi ha joves, ja tanca també, tampoc és que quedem allà quan queda poca estona, sinó en joves, no? Però bueno, més o menys tenim un horari, penso que bastant efectiu ja, Hi ha un altre tema que és el pressupost, que hem d'adequar-ho també al pressupost, a el que ens arriba, i les lúdiques doncs, tenen un cost elevat a les esportives i, per tant, oferim sessions de 2-3 hores, sempre finalitzant abans que les esportives. Bueno, anem ajustant en funció del pressupost, ara tornarem a treballar-ho ja de cara a l'any vinent.
1: Molt bé, ja seria la sisena, no com deies, Àngela, un programa ja molt consolidat.
2: Sí, està subvencionat una part per la Diputació de Barcelona. Aquest any, a més, hem tingut una subvenció extraordinària que ha donat la Diputació als municipis per treballar diferents incidents que han passat relacionats amb l'oci nocturn, i nosaltres hem dedicat una part en aquest programa, no? Precisament en tema de prevenció, doncs, a reforçar vigilàncies de seguretat privada o il·luminació a la platja, tot aquest tema més preventiu amb les activitats, un equip d'interventores també, que podríem assimilar una miqueta al CIE, però encara només a les festes majors, bueno, amb aquest tarannà, però sí que ens ha donat per poder reforçar les activitats. Aquest any hem tingut moltíssimes en comparació amb altres anys. Tant de bo l'any que ve fos igual.
1: Quines dades més teniu, Pol, Marina, del programa?
3: Mira, una cosa curiosa que també volia dir és que nosaltres, durant aquestes tardes i aquestes nits que estem coordinant aquestes activitats, nosaltres el que fem és difusió en persona cap als joves que ens trobem pel carrer, no? O sigui, nosaltres anem donant voltes pel carrer i cada grup de joves que ens trobem els hi presentem el programa de la nit una altra moguda, i al final també és una forma de vincular amb ells i que no només s'enterin per xarxes o per altres formes de comunicació, sinó ja en persona els hi entreguem un flyer. I aleshores hem parlat amb més de 1.000 joves als que els hem entregat un flyer en mà, i a més han conegut el servei, que també és una cosa positiva per nosaltres en el nostre dia a dia, que ens coneguin el màxim possible.
0: I crec que ara no tenim aquesta dada, però una cosa molt interessant que hem vist aquest any és que hem fet moltíssimes intervencions de vincle, de trobar-nos amb xavals. Són aquestes?
3: Sí.
0: 144 intervencions de vincle. Al final, estar l'equip a la nit, coneixem molt els xavals, també es poden anar a parlar amb nosaltres, podem estar parlant amb ells, que al final també són intervencions que funcionen molt bé, perquè potser no estàs intervenint en cap botellot, però aquesta gent ja va a l'activitat, o simplement fa vincle per la nit i es replanteja què feia aquella nit, no? Llavors és com una dada molt important que ens ha cridat molt l'atenció, perquè crec que és la més alta que tenim d'intervencions, les de vincle.
1: Que curiós. Hi ha un perfil de jove que participa en aquest programa? O podem tenir perfils molt variats? No un perfil homogeni, no?
3: No hi ha un perfil superhomogeni. Es depèn de l'activitat. Cada activitat també atrau el seu tipus de... O sigui, el tipus de públic, no? I al final també és l'interessant de diversificar tant les activitats, perquè no és el mateix la gent que ens ve el vòlei o la gent que ens ve, per exemple, comentàvem abans, l'espai caní i l'escape room, és les activitats que reuneixen més noies. I això també a nosaltres doncs, ens interessa, no? Perquè a vegades hi ha una bretxa de gènere, no? En certes activitats, i poder diversificar-ho i arribar a tothom, doncs és important, no? I el mateix amb el perfil de jove que potser ocupa l'espai públic de certa manera, no? O sigui, consumint o des del botellot, o altres joves que per nosaltres també és important que vinguin a la nit una altra moguda, perquè potser és la primera vegada que surten per la nit i en el seu oci nocturn, no? I per les famílies també és una forma de que confiïn i que passin les seves primeres nits a la fresca de juliol i que sàpiguen que no és des del consum o des de la festa, sinó des d'un altre tipus d'oci.
2: És veritat, cada any ens trobem alguna família que acompanya el jove o la jove a l'activitat per assegurar-se que és una activitat que ofereix l'Ajuntament, o trucades que també m'han fet aquest estiu, no? En plan, això ofereix l'Ajuntament, i després han vingut a intentar entrar per veure el jove participant en el futbol, no? I li hem de dir, no pots entrar perquè és un espai pensat per a joves.
1: Clar, clar.
2: Si deixem entrar les famílies ja perd aquesta essència, ja pots quedar-te pel voltant, no? I esperar el que vulguis, no? Però és curiós perquè hi ha aquesta oportunitat que brindem a aquests joves que no fan encara aquest oci nocturn i que comencen a fer-ho perquè l'Ajuntament ofereix aquest espai, no, segur, i els expliquem a més totes les formacions que fem en tots els protocols d'assetjaments i violències a l'espai d'oci, als vigilants, a l'equip del CIEP, llavors es queden com molt tranquils, no, ostres, que guai.
1: En aquest sentit no hi ha hagut incidències remarcables, no?
3: No, la veritat és que ha sigut un any, per sort, tranquil i ha anat tot molt bé.
2: Sí. Les incidències normalment acostumen a ser un trencament d'un dit, a fer algun esport sí, o sí. alguna...
1: Clar, relacionat amb l'activitat sí, pròpiament dita, oi?
2: Esportiva, sí, sí.
1: Pues molt bé, moltíssimes gràcies, Àngela Rubí, coordinadora del projecte La nit una altra moguda, i a Pol Rebolli i Marina Duran, del Servei d'Intervenció a l'Espai Públic, que han estat allà els, doncs, a cada activitat amb el jovent directament. Moltíssimes gràcies,
0: gràcies
1: per les vostres dades, les vostres impressions, les vostres valoracions de La nit una altra moguda, cinquena edició ja d'aquest programa que proposa un oci alternatiu per al jovent i que ells estan preparant de cara a l'any vinent.
2: Gràcies,
1: gràcies,
2: Anna.
1: A vosaltres.
0: Gràcies. Gràcies.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 6. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: L'Escola de la Dona, el centre de formació no reglada de persones adultes de la Diputació de Barcelona, obre de l'1 al 4 de setembre el període de sol·licitud de matrícula per al curs 2026-2027 per a no alumnat i alumnat que vol fer noves especialitats. Doncs parlem del tema amb Laia Franco, gerenta de l'àrea de feminismes de la Diputació de Barcelona. Molt bon dia, Laia.
1: Hola, bon dia a tothom. Què tal?
0: Què destacaries de l'oferta del centre per al curs vinent?
1: Mira, destacaria dues coses. Una, principalment, reforçar que l'escola segueix sent un projecte de formació inclusiva, de formació que referma el compromís amb els tres eixos principals pels que aposta la Diputació de Barcelona, que és per la professionalització, per la formació al llarg de la vida i per la igualtat i la cohesió social. I en aquesta línia destacar tota la part més operativa amb l'obertura de l'aplicació de l'eDona, que és un instrument que hem estat treballant durant 2 anys amb l'equip de tecnologies de la casa per facilitar una major accessibilitat tant a l'hora de la matrícula com amb l'espai de formació virtual que vam començar ja en l'època de la Covid, com la majoria d'institucions formatives. I, per altra banda, tot el que fa, a part de tota l'oferta nova formativa, que tenim més de 30 matrícules, que si t'interessa després podem aprofundir una mica,
0: sí.
1: D'àmbits de formació, sí que voldria destacar tots els projectes que al voltant del que és l'aula de l'Escola de la Dona, tot el que acompanya aquesta formació per persones adultes, hem estat treballant durant els darrers anys i ara d'alguna manera com que surten de l'armari, no? I en aquest sentit destacar l'espai segur. L'escola començarà a formar part dels equipaments segurs que estem promocionant des de l'àrea de Feminismes i Igualtat. Vam fer l'any passat i un model de protocol per a equipaments municipals, que hem estat treballant amb l'àrea d'esports, no? Que hem estat difonent per tot el territori, i com no podia ser d'una altra manera, l'Escola de la Dona comença, no? Aquest curs començarà a ser un espai segur més de la xarxa de la Diputació de Barcelona, a través de l'aprovació d'un protocol de la prevenció i acompanyament amb violències masclistes i LGTBI-fòbiques. I això per què t'ho dic? Perquè és important destacar que espais de formació, moltes vegades surten situacions, no?, de violència masclista i LGTBI-fòbiques. Per posar un exemple, pots estar cosint, xerrant amb les companyes o pots estar pintant, no?, i poden sortir situacions de la teva vida personal, i aquest protocol el que preveu, el que facilita, com si diguéssim, són eines també a l'equip docent per treballar tots aquests aspectes, i hem elaborat, hem obert un servei d'acompanyament amb una entitat especialista. I d'altra banda, com no podia ser d'una altra manera, que l'escola sigui un espai segur on qualsevol forma de violència masclista i teofòbica sigui com atesa entre tots els agents que ens movem dins d'aquest edifici de l'escola, no només dins l'edifici, sinó també a nivell de relacions alumnat-professorat, etcètera, no? Perquè sabem que aquestes situacions es donen en tots els àmbits de la vida. I després, destacar-te també el servei d'orientació i acompanyament sociolaboral, que també tenim, no? Hem posat a disposició, tenim una persona experta en aquest àmbit, perquè tota aquesta línia de professionalització de l'escola la volem, no?, com reforçar, i sobretot en els àmbits on tenim els itineraris d'especialització, que són il·lustració, moda i pastisseria, que la gent, sobretot la gent jove, que cada vegada tenim més gent jove, tot i que el percentatge de persones adultes majors de 65 anys encara és molt alt a l'escola, que tingui, no?, aquest acompanyament a l'hora de, no?, desplegar alguna iniciativa professional, demanar acompanyament, assessorament, etc. I, t'ho diria moltes altres coses, que tinc tot el calaix, però no sé si vols... I després, perdona, una cosa que és molt important, que és que la Diputació de Barcelona, des de l'any passat, hem entrat a formar part del Consorci de Normalització Lingüística. I això, tot i que l'escola ja tenia una aposta dins de la línia de Llengües i Humanitats, de formació intensiva en la llengua catalana i en tots els seus diferents nivells, sí que el fet que la Diputació és consorci ens fa que puguem ofertar cursos amb el nivell, no? I de manera coordinada amb el consorci i de manera gratuïta, sobretot al nivell inicial A1 i al nivell bàsic A2, no? Per facilitar aquesta, no, cohesió i aquesta integració en la llengua catalana, que és tan important.
0: Laia, explicaves... Dic que explicaves una mica el perfil de l'alumnat que teniu. S'ha de dir que l'oferta del centre va adreçada a tothom que tingui interès per la seva oferta formativa.
1: Sí. És una escola d'adults. Això sí que perquè hem tingut també, no, persones de 16 a 17 anys, sobretot en els àmbits més d'ofici i en l'àmbit d'il·lustració i moda, que estan interessades, persones que estan interessades, però està clar que és a partir de 18 anys. I sí que el perfil, diguéssim que amb dades tancades del curs anterior, tenim un 87 llarg per cent de dones. Tenim, no, un entre 10 i 12% d'homes, i estem començant a recollir les dades, no, de manera no binària, com si diguéssim, bueno, sí, és així, i comencem a tenir 6 persones que s'identifiquen no binàries, etcètera, no? Comencem a mirar amb aquesta perspectiva, però és veritat que tenim un percentatge de dones, bueno, per la tradició que té l'escola i perquè segurament les dones estem participant més en aquests espais, no? I després, a nivell d'edats, pues sí, mira, 65%, ai, 65 anys cap a dalt, estem entorn d'un 61%. Sí. Però bueno, ja comencem a tenir un 13% menors de 45 anys, fet que és interessant també perquè, bueno, perquè també l'intercanvi intergeneracional i aquest tipus de formació que arribi a gent més jove, doncs també és part del projecte d'escola.
0: Sí, perquè en aquest sentit vosaltres dieu que com a patrimoni pedagògic combineu el saber fer manual, la creativitat, però també la transmissió de coneixements, evidentment en una adaptació a la realitat actual.
1: Sí, correcte. Bueno, de fet, tot el que té a veure amb els àmbits d'ofici, és a dir, moda, il·lustració, patronatge, noves tecnologies... és el que més, d'alguna manera, anem actualitzant, però tenint en compte que l'Escola de la Dona és molt reconeguda, bueno, ja, bueno, els seus orígens, no? va ser creada per ser una escola de tall per a les dones de classes populars al segle XIX, no? I per tant, tot aquest llinatge que tenim d'aprenentatge i de coneixement en l'àmbit de la moda i del tall és reconegut també a nivell com institucional fora de l'àmbit educatiu, no? És a dir, pues, venen a buscar alumnat per anar a planxar, no? Una cosa com, no? Tenim unes classes de planxa, una formació en planxa que només es dona a l'Escola de la Dona. L'any passat aquest any hem estat participant en el projecte de l'òpera del Liceu amb la Blanquerna, que ha format part de la programació del Grec. I alumnat de l'escola ha estat dissenyant, no? I creant el vestuari d'una de les, no, de les obres creades, no? És a dir, que tota aquesta part és molt important i a més l'escola ha de ser un instrument públic, al servei públic de la, no, de la millora de l'ocupació, no, de la inclusió social, etc, però sense deixar de banda tota aquesta part de formació al llarg de la vida que la gent, no, més adulta, la gent sènior, pugui continuar desenvolupant capacitats, coneixements i sobretot xarxa. Jo crec que l'escola també és un espai molt de xarxa. Jo, no, animem, no, a que la gent formi part de l'escola perquè es creen dinàmiques, no, personals i socials que són moltes vegades molt invisibles, però són molt importants a la vida i més en els contextos actuals.
0: Un tema interessant, al meu parer, és que també a l'oferta formativa incorporeu l'aprenentatge d'oficis tradicionals, que bona part d'ells s'estan perdent.
1: Exacte. Tota aquesta part que té del cosir, del planxar, del fer barrets artesanalment i també tota la part de cuina. Tenim tot un departament de cuina, tant des de l'àmbit de la professionalització com la formació al llarg de la vida, no? I són en aquests tres àmbits, moda, il·lustració i cuina, que és des d'on també des de fa 2 anys llancem el que li diem laboratoris professionalitzadors, que són espais més pensats com a seminari, que estan oberts tant a persones que estan realitzant els itineraris d'aquestes tres grans disciplines, com a persones que estiguin interessades en aprofundir, i l'interessant és que portem persones de fora, expertes professionals que estan en àmbits professionals, a treballar temàtiques específiques durant, no?, 30-60 hores, depèn dels laboratoris, per aprofundir d'una manera molt més pràctica, no? I és el que no hem de deixar de ser, no? És el que més hem de reforçar des de l'Escola de la Dona, certament.
0: Recentment, també l'EIAS han signat convenis de pràctiques amb 4 empreses.
1: Sí, tenim signades 4 convenis amb empreses, perquè, bueno, en aquesta línia que et comentava, algunes empreses específiques els interessa tot el contingut de formació que donem, l'especificitat de l'escola. I, per tant, hem establert convenis. Fa molts anys que tenim relacions, però bueno, les relacions també es van com madurant i consolidant i formalitzant. I ara les hem consolidat finalment amb convenis perquè alguns alumnes i algunes alumnes de l'escola puguin fer pràctiques professionals en aquestes empreses, certament. Sí, sí.
0: Doncs per finalitzar, Laia, com ho poden fer les persones que vulguin participar, que es vulguin matricular a l'Escola de la Dona aquest període?
1: Mira, el dia 1 de setembre, és a dir, dimarts, obrim el període de preinscripció, no matriculació. O sigui, la gent pot, a través de la pàgina web de l'escola, on ho teniu tot indicat, fer una preinscripció. Ara comencem el torn lliure, que li diem, és a dir, el juny es va matricular tota la gent de continuïtat que ja estava participant al curs anterior de l'escola. Donem aquesta obertura a que la gent pugui tenir la seva continuïtat. Us he de dir que estem al voltant d'un 50-55% de matrícules ja plena, no?, de tots els cursos. I de l'1 al 4 de setembre, i llavors nosaltres rebrem les preinscripcions per ordre correlatiu. El dia 7 de setembre es fa un sorteig que va des del primer número fins a l'última preinscripció. I surt un número, a partir del qual, és com una de les escoles, a partir del qual comencem l'ordre de matrícula. Això ho hem fet perquè sigui més com democràtic i obert i transparent el fet, l'ordre de matrícula, que no sigui la primera persona que ha corregut a venir-se a preinscriure, que sigui la que té el primer dret a materialitzar aquesta matrícula. Llavors, una altra cosa interessant és dir, buscar, tot i que promocionem que es faci la matrícula via web, des de fa 4 anys instal·lem una aula a l'espai Francesca Bonmaison, a la planta baixa, per facilitar tant, per una banda, la matrícula, per a aquelles persones, tenint en compte també que l'escola és una escola inclusiva, és a dir, que hi ha el perfil de persones que hi participen i que estan interessades, tant tinc que parlar d'un tema de franja d'edat, bàsicament, amb tot l'àmbit de la bretxa digital, que tinguin totes les facilitats i els acompanyem a materialitzar i executar aquesta matrícula a nivell administratiu, i també estaran a disposició l'equip de docents, que tenim 40 meravellosos i meravelloses docents a l'Escola Dona, per explicar, no?, si tenen alguns dubtes sobre els continguts, etcètera, etcètera. Tot això a partir de l'1 de setembre a l'espai Francesca Bonmaison. I a partir del dia 7 de setembre comença matrícula. I bueno, el compromís, no?, perquè això és l'administració pública, és que en 10 dies gestionem la matrícula de cara al curs que començarà l'octubre. Si teniu qualsevol dubte, vull dir, a la web està el telèfon, està l'equip a disposició, i si no, presencialment a Sant Pere Més Baix, a l'espai Francesca Bonmaison.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per aquestes informacions, Laia Franco, gerenta de l'àrea de feminismes de la Diputació de Barcelona, i que vagi molt bé el nou curs a l'Escola de la Dona.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Bon dia.
1: Adéu, bon dia.

0: El Parc del Garraf busca persones voluntàries per al seguiment de la migració d'aus rapinyaires. El seguiment es farà de l'1 de setembre al 15 d'octubre al Mirador de Canòpolis. Inclourà un taller previ de formació a la pleta adreçat a les persones participants. Parlem del tema amb el Josep Lluís Herrera, director del Parc Natural del Garraf. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Moltes gràcies.
0: En què consisteix aquesta activitat?
1: Doncs bé, és una activitat que realment fa molts anys que va començar. Van començar l'any 89 amb una sèrie de voluntaris, de persones voluntàries que van començar a fer aquest seguiment de les aus de la migració de les rapinyaires que venen del nord d'Europa i troben per les corrents d'aire, doncs acaben de passar sempre per aquesta zona del Parc del Garraf. I això són més de 30 anys ja que s'està fent. Va començar amb un grup de voluntaris, com dèiem, i ara és des de l'equip del Parc del Garraf que intentem coordinar doncs, aquest seguiment, sempre amb la col·laboració de totes aquestes persones voluntàries.
0: Aquestes persones han de tenir certs coneixements d'ornitologia?
1: No necessàriament. Sí que és veritat que ens interessa més la gent aficionada o que tingui interès per conèixer aquest món, no?, de l'ornitologia, però tenim de tot. Tenim des de persones molt expertes en aquest tema a persones que just acaben de començar o que encara no han començat. Per tant, sí que és veritat que intentem que siguin voluntàries durant més d'un dia, o sigui que el que ens interessa és cobrir el màxim de dies des de l'1 de setembre fins al 15 d'octubre, que són les dates en les quals hem detectat més pas per aquesta zona, però no és necessària una expertesa prèvia, uns coneixements molt, molt, molt elevats en aquest tema de l'ornitologia.
0: I què és el que han de fer aquestes persones voluntàries?
1: Doncs el que hem de fer és cobrir això des de les 9 de matí fins a les 5 de la tarda, que són les hores en les quals es passa més. Ens adrecem a la zona del Mirador de Canòpolis, que està al costat de, molt a prop de l'oficina del parc, en el centre d'informació de la Pleta. I des d'aquest punt el que fem és anar mirant en una direcció, normalment passen per la mateixa direcció, i anar identificant aquestes espècies, aquests individus de les diferents espècies que van passant. I tot això ho anem anotant en uns registres, en unes taules. A més de les espècies, ens interessa molt doncs, la meteorologia que tenim aquell dia. Si està ennuvolat, si està assolellat, de quina direcció bufa el vent, i més o menys de quina velocitat, i llavors tot això ho anem anotant unes fitxes i amb aquestes fitxes anem fent un seguiment, una comparativa dels més de 30 anys, com havíem dit abans, que portem fent aquest seguiment. Per tant, sobretot és identificar les espècies. Normalment és la regla de tot. Hi ha gent que és més aficionada o més, perdó, amb més coneixements i gent que acaba de començar. Per tant, sempre tenim l'ajuda d'algú que ens pot donar un cop de mà a acabar d'identificar.
0: I com deies, tot i que no cal ser expert amb aus, sí que oferiu un taller per a les persones voluntàries que participin de la iniciativa aquest diumenge.
1: És això, aquest diumenge a les 11 del matí a l'oficina de la Pleta, que és el municipi de Sitges, però molt a prop de Castelldefels, doncs tenim aquesta primera sessió. Sí que és interessant que les persones que vulguin venir que ens puguin fer arribar un correu al correu del parc, pep.garraf@diva.cat, per tenir constància de les persones. De moment ja tenim 20 persones interessades, però encara podem acollir alguna persona més. En aquest taller, bàsicament el que farem és això, explicar com s'ha d'omplir aquesta fitxa, explicarem alguns casos comuns de les espècies més comunes de rapinyaires que passen per aquesta zona i també casos de possibles confusions entre una rapinyaire i una altra. També, a més d'aquest seguiment, no, que sobretot això no em canso de dir, que el podem fer gràcies a totes les persones locals, a la participació d'aquesta que està donant cop de mà durant tots aquests anys, doncs a més és un punt molt, molt idoni per la fotografia d'aus, perquè realment passen bastant a prop. Sí que és veritat que necessites tenir algun zoom, però amb un poc zoom és una zona molt, molt idònia per a aquesta fotografia d'aus que ara s'està tornant tan... Bueno, que està una mica més de moda, no? Podríem dir.
0: Doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos els continguts més destacats d'aquesta iniciativa. Moltíssimes gràcies a Josep Lluís Herrera, director del Parc Natural del Garraf, en aquesta campanya de buscar persones voluntàries per al seguiment de la migració de les aus rapinyaires. Moltíssimes gràcies. Bon dia.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Molt bon dia.

0: Podcast El Defels, així som. El més destacat de la setmana.
1: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Castelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. Ràdio Castelldefels.org.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
4: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
5: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
6: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
7: Todos los viernes a las 10 de la noche.
8: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Obregat, Generalitat de Catalunya.
9: Mamá, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?
10: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre. Bona nit, amiga i amic de Ràdio Castelldefels, i ben trobat una setmana més al teu programa. Al capvespre, música per somiar. Et parla Ramon. Et recordo que si entres a Ràdio Castelldefels a la carta, podràs escoltar tots els programes a l'hora i el dia que més et convingui. Començo avui el capvespre amb Taylor Swift i Enchanté, Encantada. Estava forçant somriures i xerrameques al pub. Estava avorrida. I llavors vas entrar tu. Amb tu va marxar de cop el meu avorriment i la meva solitud. Em sentia encantada de conèixer-te. Et vas apropar i em vares dir: que ens coneixem? Al mirar-nos, semblava que ens passéssim notes els dos. Em sentia encantada mirant-te. Pensava: no t'enamoris de ningú més. Jo estic encantada amb tu. Sé que t'estimaré. No t'enamoris de ningú més. Doncs jo estic encantada. Enchanté, Taylor Swift.

Al capvespre, música per somiar. Continuem amb fotografia. Fotògraf. Amb la veu de Ed Sheeran. Mira, estimar pot ferir a cops, però saps, és l'únic que a mi em fa feliç. De vegades es posa tot molt difícil, però és l'únic que em fa sentir viu. Anem construint records. Els guardem com si fossin fotografies i els guardem dins del cor. Tranquil·la, espera'm a casa. Mai estaràs sola, ho saps? Estimar cura l'ànima i és l'única cosa que ens emportem quan morim. La fotografia que guardem dins el cor mai mor. Mai mor. Si la fotografia la guardes dins del teu cor. Fotògraf Ed Sheeran.

0: On 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Al capvespre, música per somiar. Bonnie Wright et canta ara I can make you love me. No puc fer res perquè m'estimis. Apaga els llums, vine al llit amb mi i, sobretot, no em menteixis. Només tens-me molt a prop. No puc fer que m'estimis si no ho pots fer. No pots aconseguir que el teu cor senti, si no ho pot fer. El meu cor batega fora i et sent molt, molt a prop, però no puc fer que m'estimis. Jo no veuré l'amor que no sents per a mi quan fem l'amor. A la matinada faré el correcte, però deixa'm fins aleshores somiar, abans de renunciar a tu. Doncs no puc fer que m'estimis. No puc fer res més perquè m'estimis. I can't make you love me. Bonnie Wright.

al capvespre, música per somiar. Christina Perry et porta ara 1000 anys, a 1000 years. El cor batega molt ràpid, però com es pot estimar si es te pot caure? Es té que ser valent. Més mirant-te, s'esveixen tots els meus dubtes. Estimat, no tinguis por. T'he estimat durant 1000 anys i te n'estimaré 1000 més. No deixaré que res em prengui el que ara ja tinc. El temps m'ha dut el teu cor i jo t'he estimat 1000 anys i t'estimaré durant 1000 anys més. 1000 years, Christina Perry.

Al capvespre, música per somiar. Escolta ara, amb atenció, un tema de Leonard Cohen. Ocell al fil. Bird on the Wire. Amb la veu de Per la Batalla i amb una interpretació que a mi m'encanta. Com un ocell en el fil, com un borratxo al capvespre, sempre donant toms, sempre intentant ser lliure. Jo he estat vivint de somnis que no paren d'esmicolar-se. Si hi he estat desagradable, espero que ho deixis córrer. Doncs mai he estat fals amb tu. I si he fet quelcom malament, prometo que t'ho compensaré. Jo només he intentat, a la meva manera, ser lliure com un ocell al fil. Bird on the Wire, per Tedeschi Trucks Band.

al capvespre, música per somiar. La desapareguda Whitney Houston et canta ara "No tinc res". I have nothing. Sisplau, pren-me, però pren-me com sóc. Doncs mai canviaré els meus hàbits per tu. Pren tot el meu món, pren el meu amor. I tranquil, doncs no et demanaré gran cosa més que no que m'estimis com ho fas. Ja no vull buscar més. No puc fugir més de mi mateixa. Ja no em puc amagar enlloc i no vull tancar més portes. Sisplau, atreveixa't a quedar-te amb mi i pensa que jo ja no tinc res, res. No tinc res si no et tinc a tu. Mai he conegut l'amor com amb tu. I ara jo ja no tinc res, res, res si no ets amb mi. I have nothing. Whitney Houston.

al capvespre, música per somiar. Ara escoltaràs Seré alliberat. I shall be released. Un tema de Bob Dylan que avui t'interpreta Nitty Gritty d'Urban. Veig en algun lloc que brilla la meva llum i veig també que qualsevol dia, a qualsevol hora, seré alliberat. En algun lloc, alt, molt alt, veig la meva llum brillar i sé que un dia seré alliberat. I shall be released. Nitty Gritty d'Urban.

Al capvespre, música per somiar. Spanish Harlem, el barri spa de Harlem, és la propera amb la veu de Bean A. King. Hi ha una rosa especial i única creixent al barri spa de Harlem. Ella mai ha vist el sol, només la lluna i els estels brillants. La lluna presenta un escenari d'ombres de color blanc i negre, fins que la claror de l'albada els va esborrant. Ella sempre és al carrer i sempre a la nit, per als carrers de Harlem. Ella és suau i somiadora, té uns ulls negres que em tenen embadalit. Ella em fa perdre el cap. Spanish Harlem, Ben A. King.

Al capvespre, música per somiar. Segur que has vist la pel·lícula La Bella i la Bèstia. Doncs bé, és la propera cançó, Beauty and the Beast. Ens la canta Ariana Grande i John Legend. És un conte molt antic, molt antic, però podria algun dia esdevenir-se realitat? Beauty and the Beast, Ariana Grande i John Legend.

Al capvespre, música per somiar. Amiga, amic, et deixo aquest capvespre amb la veu de Il Divo i la cançó Abrázame. Bon capvespre, dolços somnis, cuida't i t'espero la setmana propera. Abrázame, Il Divo.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Mamá, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?

0: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Ràdio Castelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: upside down when nothing feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: Suck it.
1: Ràdio castelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. Ràdio castelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Indianàpolis.

Now, woman, now, darling, what you want me to do?